0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: At least it is true that man has no control, even over his own will.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial que reclamen el Departament d'Educació i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
3: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Pedro Sánchez manté el no a un avançament electoral després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid. Segons l'Audiència Nacional, el PSOE hauria pagat una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions catalanes del 2024 i li demana que presenti documentació de la comptabilitat del partit. El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició demana la compareixença d'Illa al Parlament.
5: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars a l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandabas. Fons de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i també pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa havia atacat 4 vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha respost a un atac de drons i un míssil iranià.
2: Paul McCartney ha fet en directe un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
5: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
6: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
2: Esports, el Barça ha tancat ja. El primer fitxatge del mercat d'estiu és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
5: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, primer en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Real Societat, que el Barça ha acabat guanyant per 2-1.
2: I encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
1: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 28 de maig. No sé si encara heu sortit de llit o no. En tot cas, els que estigueu ara mateix a la carretera, al carrer, alceu una mica a la vista i mireu la lluna, perquè abans no sortir el sol val la pena contemplar-la, que avui està realment espectacular. Això sí, si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem un dia amb calor canicular, és a dir, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veurem sortir el sol a les 6 i 26 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: La dona que arriba més derrapant a Catalunya Ràdio a les 5 del matí, Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui Kylie Minogue fa 58 anys i sempre és un bon moment per recordar aquesta cita seva. Necessites molta sort per trobar algú amb qui vulguis passar la resta de la teva vida. L'amor és una loteria.
0: És que Kylie no podia dir una altra cosa, perquè ella és amor pur.
1: 100%.
0: Ens encanta. I per engegar el programa d'avui inundarem precisament l'antena de Catalunya Ràdio d'amor. Amor per la seva música, per la seva simpatia, per tots els anys de carrera que l'han convertit en una de les estrelles més importants del món de la música. I per començar, una pregunta. Us heu enamorat mai a primera vista? Si us ha passat, ara és un bon moment per recordar-ho. Amunt la purpurina, perquè ha arribat l'hora de brillar amb un bon cafè acabat de fer i al costat sempre de la benvinguda Kylie Minogue.

0: Podrien dir milers de coses de Kylie Minogue i totes serien bones. Convertida en una de les divas del pop més importants dels últims anys, ha aconseguit que la seva màgia australiana arribi a tot el món. Vindria a ser el superpoder Kylie. Ha sobreviscut còmodament a totes les èpoques musicals, començant pel vinil, el CD, l'MP3, plataformes de música o TikTok. I sempre amb un somriure i amb una manera de fer que l'ha acabat convertint en una de les grans estrelles del món de la música. Ella et convida a ballar i a deixar els problemes fora de la pista de ball. De moltes de les coses que he llegit sobre ella, n'hi va haver una que em va semblar brutal. Deia: Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànima en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'imaginàvem un vestidet de la Kylie Minogue, cara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: Així no, viuen tots,
2: no
0: amb un bon escalonet.
2: Però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir.
0: Val.
2: I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests pocs metres d'estudi. L'Ara Garcia, que segueix adormida... I tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies,
0: Lara. Home, veus, és que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar de dècada.
2: Exactament. Sí, sí, sí, sí, aquest dissabte. Aquest
0: com ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: estupendo,
0: eh?
2: Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Sí, quin problema he de tenir perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui copsarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marc Álvaro. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació. Ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura i tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía Caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de la Garcia. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori i per això volia recordar el telèfon de la bústia.
0: Què és el
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa. Puc fer una barbacoa?
0: Música alta,
2: balcó,
0: una mica més tard.
2: La música alta fins a quina hora? Per Sant Joan? Tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 al Josep Maria.
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Com et portes amb els veïns? Tu que ets un home tranquil, segur que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món, tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13. Ah,
0: te l'he vist avui?
4: Sí, 13.
0: El qual puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: En recorda el pare, sí.
0: Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat en xampany.
0: Oh, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo, no us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket. Mm. Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té al punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes. El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, per qui no ho conegui. Són apostes de l'estil: quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una data, i si l'encerten, doncs guanyen uns dinerets. Doncs bé, Españuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google el 2025.
0: Donald Trump.
4: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
0: Jo.
4: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la,
0: clar,
4: que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Españuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
0: Quina bestiesa.
3: Ai, se va posar la pell de gallina.
4: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tinc jo.
0: Exactament.
4: Doncs què ha passat? Que Españuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
0: Quina meravella, Españuolo, eh?
4: Michele.
0: Michele.
4: El Michele
0: m'encanta. És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
4: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig, canta home, un milió.
0: Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de 6 del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
0: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó XIV ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Oh. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
0: Quan vas a buscar el cotxe.
3: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
0: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora,
3: no, si ha assegut, t'imagines? Si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
0: El Ferrari per Roma a 300 km.
3: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa mòbil.
0: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia, Lara.
3: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
0: Va.
3: Atenció.
0: Va, molt bé, que m'encanta la cançó.
3: Molt bé,
0: cançó,
3: molt bé.
0: Para darle a tus mejillas su color. Fue la juventud. És que a mi m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels presses?
3: Dime-lo cotón.
0: Clar, home, ella que es escombrant cap a casa.
3: Ho has fet tan bé aquí.
0: Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
3: Nois, els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són... que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
6: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va ploure una mica, però aquest any doncs fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs arribaríem bé al final de temporada.
0: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
0: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh?
3: Sí. Però està bé, perquè sí. Donem veu... Aquí, a vegades...
0: Molt ben tirat, Marta.
3: No en donem.
0: Molt ben tirat.
3: T'ha quedat.
0: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
0: Ui, alerta.
3: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
8: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no, no. ¿Por qué no?
9: Pero es que, a ver, es que la gente
8: te
9: no...
8: Te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
0: No, pero... La Yolanda Ramos. Perquè estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
3: Sí, sí, és molt important.
0: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
3: Però després ja ho han deixat, no?
0: No, no, no, és que allò ha durat dues setmanes.
3: Clar,
0: amb algunes frases.
3: Encara, no. Encara el trobo molt.
0: Perquè el sexe era bo.
3: Ah, ja passa això.
0: Però també passa el sexe bo.
3: Sí, sí, sí.
0: Total. I el cor també batega amb Lolita.
3: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
0: Home, clar, és que a veure...
3: El vostre.
0: El meu.
3: El seu, el teu marit.
0: El meu futur marit.
3: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a L'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
10: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
11: Ah, me encanta.
10: ¿Ves?
12: Ahí va.
11: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
10: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
11: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
10: Pero si te
11: hola,
10: dice...
11: Jacob, que no. Con el ajo menos.
10: Con el ajo.
11: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
10: Bueno, pero...
11: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
10: No, pero no sabes nunca.
0: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones...
3: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
0: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo, si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
3: Doncs pues va, preguntar-li a la Lara, ja està.
0: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
3: no,
0: del Jacob
3: sí.
0: Elordi.
3: No, sí, dic que la següent molt pregunteta.
0: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirem. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
3: no,
0: són?
3: Deixa'm... Era, ah, era, sí. Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
0: Què passa?
3: Què passa? No, no, no. Esteu tensos.
0: Nosaltres? Però si no estem fent res.
3: No, el Jacob
13: bueno, tireu la pregunta o no?
0: Quin so ens deixa la ràdio?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Vam trucar a l'Eire 10. Leire Díez.
0: Va.
3: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
9: La verdad es que nada.
12: Nada.
9: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios. Vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de SETI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: Sense.
1: Que és tan bona. És
2: boníssima.
1: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
2: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
1: Clar, amb la Britney sempre.
2: Sempre. Què passava tal dia com avui?
1: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
2: 26
1: seu,
2: anys.
1: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
2: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
1: sí.
2: Perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
1: sí,
2: per donar-li
1: sí.
2: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
1: Sí.
2: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
1: Sí, truca.
2: T'imagines?
1: Ai, hello, matineers. Ai, seria tan
2: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens expliquen Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
2: Consell escoltat, consell après i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui tenim un dia molt musical.
2: Ah, molt bé.
1: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia de

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents del possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Corina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.

0: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
1: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
0: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
1: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
1: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
1: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
5: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico, i llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
7: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
6: Altres temes de portada, El Periódico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
7: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de l'UCO a Ferraz.
7: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
6: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
7: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
6: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
7: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
6: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
7: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
6: En cas contrari, exposa el rotatiu de pressa, en sortiran beneficiats els populistes i els els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
7: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Peraz, és una gravetat penal i política extrema.
6: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
7: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez, assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
6: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
0: I quan passen 7 minuts, a 6:15 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
6: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
0: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
7: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
0: 5 segons.
7: 5 segons, eh?
0: Silenci. Han passat 5 segons.
6: I ha perdut el tren.
0: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
6: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
7: Sí, el país recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros. Bueno, atenció, bueno,
0: panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Vés-te'n a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
7: Aviam què et cobren.
0: A veure què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
6: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat a tarda al Pirineu.
0: Fent canvi cap a 6:15 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions d'Amaia Montero.
8: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid. I quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
9: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
0: Doncs moltíssima raó que té Amaia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar, sí, el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
8: Sí,
0: què més,
8: m'agrada,
0: Marta?
8: Molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre de Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
0: Sí.
8: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
10: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat Estaria orgullós del teu jo del present?
11: Oh, quina bona pregunta.
10: Potser t'enverinen.
11: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
8: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer amb José del Tomate, això és pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN, i també avui Ben Hogwart. I'm a cold-hearted child, tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu, és a 8:45 del vespre.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
12: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba Pitxi, Rivici la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi! Gol da Pitxi! Ha marcat Pitxi! El Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! Minut 24 de la segona part del partit.
0: La història de la ràdio El So, que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia, i allà, com sempre, i tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
14: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
13: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
15: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
13: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
16: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
0: Tornava la cara, pobre Guillem.
16: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina hora és.
0: Ell és jet lag.
16: Exacte.
0: Tot ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Jolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
0: Alerta,
16: i com
0: això.
16: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de tres síl·labes a aquesta hora costa Bueno, i depèn de com va a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya. Sí. Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-360-609. El torno a dir, 636-360-609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu, oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondrem.
11: Reserva.
16: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
11: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament. La dada Maiol. Doncs... Maiol, últimament les dades són molt difícils.
16: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
11: Gent, perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula. No,
16: m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
11: I que deixa, doncs ple, quants, aquí.
16: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà ara Carlos Trell, per cert.
11: Però, escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
16: No, això és típic.
7: Ara, mira, va, aquí
11: la màgia de la ràdio, aquí quan la rumbagosa en... em deixa els seus, vull dir això.
16: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
11: Jo diria...
7: Ni idea. Tots junts?
16: Tots junts.
11: 10 milions.
16: 10 milions?
11: Va.
7: Més.
11: Sí. Aviam,
16: si algun
7: 50.
16: Vol... 50.
7: M'he passat.
8: No ho sé.
11: Va, 50 milions.
7: 35. Potser
11: no,
7: sí,
11: no,
7: eh?
11: No, has dit 50,
7: no,
11: eh?
7: No, però 35. 40. Ah!
16: Doncs... És que eren 58 milions d'euros.
7: Ah!
16: No, però aquesta rectificació...
7: Ja està, no, me la menjo.
16: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
11: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
16: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
11: No seria el primer que vindria.
16: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
11: Que bé, eh? Que també, de veritat.
7: Carai. Sí, sí.
11: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
16: Fins ara.
11: 93-201-7474. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
17: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
18: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
19: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
18: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
20: és que fos cada pregunta, no, tio, de veritat.
21: És dels entrevistes lleig que t'he vist.
20: Avui soc... Avui
19: perdona,
20: estic...
19: que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
20: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
19: No.
17: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
23: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
17: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
23: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
24: Bon dia, matiners.
25: Ara arrencarem el camió.
26: Jo us escolto ben d'hora.
24: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
27: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
27: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
7: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
27: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
27: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
27: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
17: Els matiners.
0: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem. Però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
1: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
0: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els professors ja s'hi estan trobant. I ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
8: I tant.
0: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
2: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... no me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas... de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenas, muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
8: claro,
2: que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
0: Ai, Lolita...
8: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
0: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 9320-7474. Glòria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
3: Gràcies.
0: Com estàs?
3: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
0: I de què treballes, Glòria, tu?
3: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
0: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
3: Va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
8: Ja el tens clitxat, eh?
3: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
0: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
3: Sí, molt bo, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
0: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
3: Sí.
0: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
3: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
8: Ara!
0: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
3: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
0: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
3: Ui, mira, vaig començar amb la família, perquè tota la família som del mateix ram, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs. Amb 14 anys i en tinc 64.
0: Uau!
3: Que molts.
0: Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
3: D'aquí un anyet.
0: Un anyet?
3: D'aquí un anyet.
0: Segur?
3: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
0: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
3: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
8: Sempre n'hi ha.
11: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
3: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Els menuts, Glòria. Si més no, ens salutarem.
11: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
3: D'acord.
11: Que vagi molt bé, Glòria. Una abraçada.
3: Adéu, bon dia.
11: Adéu, moltes gràcies. Adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
11: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
4: Ai.
11: I aquesta cosa...
4: Com ho sou?
11: Ha arribat.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
4: Això ho has estat fent tu, o què?
11: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
4: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes. No. Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
8: Cada cosa que deies, però bé, ens posem més nerviosos, Eloi.
11: A veure, un moment, sí, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
4: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en tant vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauré de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
11: Ah!
4: Doncs... No, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
11: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
4: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
11: seus genitals.
4: Als seus genitals, sí, sí, sí. I jo, esclar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
11: Però, escolta'm, veus com funciona aquesta secció? És que això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
4: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
8: Qui tingui paparres.
11: Qui tingui paparres, que compri la pinça.
4: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
8: I al metro, també.
11: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
8: Estem en xoc, Eloi.
11: Fins demà.
8: Adéu.
11: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
4: Un dia avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època, segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
11: Escolta'm, acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles, que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
4: A veure què passarà demà.
11: Que vagi bé. Adéu.
4: Mare meva.
11: Ostrell, bon dia.
5: Bon dia.
11: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
5: Ah, vale.
11: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
5: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
11: Fins demà, matiners, que vagi bé.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegat a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés? O
1: de tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: A Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, allò, conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que et dic, que t'argumenten dient ho diu aquí, et posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu els preguntes et diuen, com allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara
2: una
1: no,
2: notificació
1: ara si et truquen,
2: a Facebook...
1: Evidentment no les agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys, per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bé, tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que a més es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha gent que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja a la seva vida professional molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè hem de, potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cas.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteo Pirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no passa la
1: Exacte.
2: Resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, i també és molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país
2: Totalment,
1: nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès, i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi! Un llamp és una descàrrega elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals metàl·lics...
1: Com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Sí, jo també he de dir que sóc em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i de no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos a
2: doncs,
1: cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explica l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, de veritat, molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Pots dir, malament.
0: Pots dir no, no.
1: Més de
0: 100.000? Més de
1: 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus. O sigui,
1: ah, no, no, és que hi ha molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Anna Clausa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta, té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, va. Per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes!
0: Que estigui més tevi.
3: Saps què deia la meva àvia? Des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar, això imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, no i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I si crema? I m'ha agradat molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
3: El bufar.
0: El bufar.
1: Però escolta, m'està pensant una mica amb els altres. Tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més a més.
1: També, a més això. O sigui, banda del soroll, a més a més, tens allí tota la pel·lícula
2: no.
1: Què està menjant?
2: Bé, avui ens està concentrant a les orelles, no a la vista.
0: Sí.
2: No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera, que sou...
2: Tampoc.
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
1: No, prou. És que a mi va passar l'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, tens la mala sort que et posen al costat amb alguna parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, clar. Saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: clar,
3: els
1: estàs sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica, és un tema teu personal que volies compartir?
2: Jo el comparteixo tot.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però a banda del xerruc...
2: A més, qui s'estava petant els dits d'aquesta manera, que no té articulacions.
3: És que t'ha passat d'artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha dit mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerrup, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer és respirar fons.
3: Sí, una mica
2: també parlar, no? Respirar fons, no.
0: Fluix.
2: Perquè respirar fons... Fluix. Perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar... És a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu tens aquell familiar que fa això, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau, i ja està.
0: Però ell li ofendrà el que tu vegis.
3: No, perquè...
1: És veritat, sí.
3: Però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa de fer.
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, em dirà allò, que tiquis-miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
2: Tant de bo.
0: La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, dic indefectiblement cada frase.
3: Doncs mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
5: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé, l'autocrítica.
5: Molta polseguera, aquest... petit espai del tot es mou.
6: Jo no entenc res.
7: Tu no entens res.
6: No, jo ara
7: ja començo a entendre perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
6: No entenc res.
8: Però això deu fer molt mal, clar.
6: Jo perquè ja ho he acceptat, però realment porto mig any com el cul.
7: Patint. Estaves molt enamorat d'ella?
6: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
7: Sí.
6: Però...
7: Tu sí.
6: Però és que no entenc, no entenc res.
2: Qui és
6: però
2: aquest?
5: Això és? És que clar, el quadre fora, a mi em posa la pell de gallina. És, recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí,
5: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex.
3: Sí, vaig sentir que el que no surti també parlava amb força.
5: Qui
0: és l'ex?
5: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què se li està donant tanta atenció. A mi, que el que no surti faci un especial d'això, em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat però, i jo hi estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era d'altres qüestions?
5: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
5: En canvi,
2: és que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous? O mediàtic.
5: A la vostra generació, sí.
2: Sí. Jo a nosaltres crec. Ens va arribar per aquí.
5: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del tot es mou explicant això?
2: Potser no.
5: Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta, i m'imagino que estic mirant aquí un...
5: Sí, és el que va de blau per si algú mira la captura.
3: Però que fort, no? Aquest tio només per parlar de la seva vida sentimental. Em sembla bastant heavy.
5: Bueno, ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: perdoneu, sobreentenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon,
2: va,
1: eh?
2: Va. Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell
3: no?
1: També estava a punt de treure una cançó, es veu.
2: Ah. És una noia catalana d'un barri d'aquí, de deu ser de Barcelona, i
0: per
2: es decideix... Amb, no sé, i es
1: no
2: decideix,
1: sé d'on és, però és catalana.
2: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella,
1: és,
2: també.
1: És batguial del Mercadona totalment, però, vaja, que és indiferent, això. O sigui, per mi, cada gent faci el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un metge públic. Però, bueno.
0: Va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, t'has de mirar els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, si vols te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot, sí, culebrot que... de Sálvame.
2: Però que sobre no és ni de gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, sigui... i si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals.
2: Clar,
1: de la tele, que són
2: cas.
1: Iaies...
2: Zero el cas.
1: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura d'Àlex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de les reials angleses.
3: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de Futbol Club Barcelona.

0: A veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristor.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es tenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també

0: el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinho i altres referents una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
2: Aquesta és la que sí, cantava exacte, aquesta, a la Rosalia, va fer una interpretació de La Perla Brutal, va ser la que va fer una gelestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Guijarro.
2: Exacte, bueno, també sí,
0: això. Que, sí. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci
3: sí,
0: aquesta funció
3: i
0: crec que ens faltava en el vestidor del femení un referent així, jo
1: bravo,
0: molt
1: Kika.
0: Fan de la Kika.
1: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de, és que no, hauria de ser lo normal, però no ho és.
0: Exacte.
1: No,
0: per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Kika parli català, només faltaria, però és que per mi lo important és que tinguem
2: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. és que no em pot fer més gràcia,
1: de veritat. Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens?
3: Sí,
0: bueno, és que
3: molt
0: una
3: bé,
0: tia
3: molt
0: increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Kika, però també perquè aquest cap de setmana l'hem tingut a l'estadi olímpic. Jo

0: clar, ara jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: i
0: doncs...
2: I és molt possible tenim... que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte, és bastant...
0: Bueno, algú li devia dir.
1: Sí,
0: una foto
1: però...
0: Aquest
2: president,
0: que...
2: president, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però,
1: sí,
0: clar,
1: molta.
0: Jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny.
2: Exacte.
0: Pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement, veus?
0: És que a sobre dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a penjar aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. L'última cosa que volia comentar...
3: De bibliotecàries, també, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit per el discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern dels Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que, d'una banda, els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se de que no podien ni moure's i tal, i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida sí,
1: hi ha classes,
0: exacte.
1: I que si pagues ho aconsegueixes beneficis. Sí,
0: si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals, també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que hi aviam.
2: Prou de
0: fan rous. Si voleu convidar-los, convideu-los a canvi de publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no us poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana.

0: fa.
1: La peli a la carta.
2: Good night.
3: Oients, us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
4: I és un passadís etern.
2: No,
3: sí,
2: no ha passat
3: bueno,
2: mai.
3: No etern, és com, jo sempre, dic, i si em tira enrere tampoc, no torno a l'andana, ja...
4: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
3: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
4: Jo, més que hi hagi un altre passeig etern, el que m'imagino és a veure si algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
3: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
4: del metro. No poder-ne sortir.
3: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions.
4: Ah?
3: El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere.
4: Uf.
3: Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere?
4: Clar.
3: Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de si, de per si, en el seu bucle.
4: Camisa blanca,
3: en el bucle diari.
4: Sí.
3: Camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que
4: sí,
3: està
4: pobret.
3: Atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? Anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia,
4: collons,
3: esperem
4: tu.
3: Que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
5: Bonanit, bonanit. So desu ne, kono mashiro na Tokyo no chika no kuka.
6: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc, com el passadís del metro de Tokyo, diu, és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
5: Storytelling になる じゃないかなというふうに。そうですね、僕自身というよりはやっぱ日本
6: Avui en dia la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi, de Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat, no? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
5: Ma, 主人公 no 文脈 ni 沿わせた というのもあります.
4: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
3: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest migmetratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
4: Clar.
2: Un videojoc, té sentit.
3: Un videojoc indie japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
4: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros, que si tu no feies el recorregut com ell et marcava, havies de tornar a començar.
3: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, eh? Vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
2: No.
3: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalí cabina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada on pots arribar-hi i perdre-t'hi. I la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
4: Hi ha gent per tot, eh?
3: Doncs sí. la setmana que ve, o no, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
1: Els experts i cap.

0: veure, Laura, que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només es llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo pugueu llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, per simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust,
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
1: totalment.
2: No,
1: res,
2: en
1: sí,
2: canvi,
1: sí.
2: Ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no vas estar fent scroll infinit, mirant reels
3: mil
1: i tal.
3: Mil vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig... convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint.
3: Clar.
1: O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
3: No saps l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegia aquell mateix llibre, no?
4: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols,
3: sí.
4: M'obligo a acabar sempre a baix a la dreta.
3: Sí,
1: però és que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar,
1: llavors, la lectura d'abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes anant dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no vull deixar...
1: Clar, no et pots enganxar. No et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
3: El títol de la cançó grobes pel cantant, suposo.
1: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
3: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio.
3: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit,
3: no,
1: perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
3: O gent que va al parc i fa... Veu, para de molestar, sisplau.
1: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren,
3: clar. Al
1: metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja...
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo i la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa dels de davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, sí, gent xerrant i tal.
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, però clar, si tens algú directament parlant-te, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, el tren, i que igualment et vagin dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm
2: estar. Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant, i estàs allà concentradíssim, una cosa t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i pensava, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt com perquè m'interrompis cada 10 minuts.
3: Pobre,
1: sí,
3: iaia.
1: La gent té molt poca sensibilitat.
3: Iaia en compresa.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tot.
3: que són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir.
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
3: Això.
1: No és tant perquè
3: ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ell mateix.
1: Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia.
1: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
3: Doncs això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
3: Ja, això és veritat.
1: Això és veritat. Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí.
1: Ai, totes les lectures de l'any per l'estiu.
5: Me sobren paraules, agullar fil de cosi.
3: Sobren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: Cada estiu acaba, arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues. Llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
2: totalment.
1: S'ha de tornar a treure el tema i no passa res, Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir el gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-m'ho amb calma i entendre-ho, no?
4: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
4: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per...
1: Per llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar.
5: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones.
1: Bueno, gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens valorar amb a pla, estar a la platja, estar tombats a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant o mirant a l'horitzó o fent res.
3: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte, o sigui, vull sentir allà... els moixons, exacte. Com ha dit la nostra oient. Exacte.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se en posició horitzontal.
3: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònies.
2: Molt o sigui bé, que... Sergi.
1: Perfecte. Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca, així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una horxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrir gaire el cervell.
3: Perfecte.
1: Sí. Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre llegiu.

0: saludem a la Rita Oller, bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: Jo veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol, gens. Per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Ah, em va encantar. De quina obra estem parlant, que no sé si n'heu dit el títol.
1: L'autora.
4: Ah, es diu així, l'autora, molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria. I és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni me'n vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat. Perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera. I veiem com ella va transitant al llarg de tot això. Però el muntatge és molt especial. O sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també...
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonín, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i la Mada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes. Jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle. O sigui que és
4: que
1: molt xulo.
4: Porta a llocs molt diferents, no?
1: Sí.
4: Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar...
1: Sí, i et posa molt bé al lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso... I era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marcel i Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. I el següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
1: Endavant,
0: és la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenint i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I, sí. La sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual, perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues, eh? De les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa això 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, i han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no?, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no?, i va tot tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues... Llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dues sentades o amb dos dies, no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me l'estruc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Camins, somnis i promeses. I ara, sopa de crab apples.
1: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit, a 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros i per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència.
1: O sigui que hi ha una diferència, i si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït. En tu podria estar i estar
0: i estar. I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara. Per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanten.
0: Has sentit el disc nou que té res? Fa un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans, i jo em vaig viciar molt, i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Compositora, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit, divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit, amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

0: Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Per anar obrint el dia, la Ludwig Band. Són les 7 i 3 minuts al matí. Avui és dijous, dia 28 de maig. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Seró. On s'ha ficat la Laia?
0: La Laia de seguida ens farà la seva crònica ferroviària, o ho dedueixo perquè aquí el seu seient no ha arribat encara. Si vols, mentrestant, Sergi, vols una crònica instantània d'aquelles que ens envien els oients sense demanar-la?
1: Sempre.
0: Doncs és la nostra estimada oient docent, la Clàudia.
2: Bon dia, experts. Doncs ahir centenars de docents i famílies es van aplegar en una jornada reivindicativa i festiva com no se n'havia vist des de feia anys. Durant les 5 hores de tall en tots dos sentits de la P7 a l'alçada de Granollers, es van celebrar diversos parlaments i actuacions, entre ells el músic Joan Garriga o els poetes Núria Martínez Bernís o Enric Casasses. Esperem que aquestes mobilitzacions massives donin fruits i avancin les negociacions amb el departament. I fins aquí.
1: Bé, Clàudia, bé!
0: Molt bé, Clàudia. I pel que fa al temps, no hi ha notícia. Avui seguirà la calor.
1: Ja ho vam dir ahir.
0: Demà també seguirà la calor. Ah. I s'alviren temperatures rècord.
1: És un pic de calor.
0: Ho dic bé, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les planes interiors de Girona.
1: Mira, Roger, mira què porto.
0: Pantalons curts.
1: Pantalons curts, primer dia de l'any.
0: Doncs saps que jo porto dues nits, aquesta la segona consecutiva, que he dormit ja en pijama d'estiu? Fa dues nits vaig viure aquell moment de mitjanit despertar-me i canviar-me de molt sexyment.
1: Sí, sí.
0: I aquesta nit passada ja directament he anat he optat per aquesta via, que és la de pijama de màniga curta.
1: I no em sorprèn, jo dormo tot l'any en pijama d'estiu.
0: Ah, sí o què?
1: Sí, sí.
0: Jo tinc fred tot l'any, excepte quan arriba aquest canvi de temps i llavors
1: jo ja tiraré. Jo sí que vaig dormir per damunt dels llençols, és que clar, no hi havia manera.
0: Oients, digueu-nos amb tot luxe de detalls...
1: Com dormiu?
0: Què porteu posat ara mateix? I també com heu dormit, si voleu. Però anem a la pregunta del dia, perquè 7 i 5 minuts, perquè avui us parlem de música a vehicles.

0: ens fem ressò d'un estudi que constata que la música que ens posem pot afectar a la manera que conduïm. Serà d'aquí uns instants que us ho explicarem. Abans, però, la pregunta: com us afecta la música que us poseu a la manera de conduir? A quina música us poseu depenent del tram? Expliqueu-nos, sobretot, qui tria realment la música al vostre vehicle, quina sonava al cotxe dels pares, que és un subelement nostàlgic que sempre mola preguntar, i també expliqueu-nos si encara porteu aquell guarda-CDs ple de molles a sota el seient.
1: Mític.
0: En Salva és el primer avui en comentar i ens fa un post transgeneracional. Diu: els meus pares posaven Lluís Llach, La Trinca, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Lluís Cobos.
1: Lluís Cobos. Home!
0: Richard Kleiderman. Sí, aquest sí. No sé qui és, però ho he dit així.
1: Kleiderman, un pianista.
0: Follim Follam, aquests qui són?
1: Sí, aquests són els aquells de la puntaire, que convertien coses així com tradis amb pujades de to.
0: Això els pares d'en Salva. Diu: jo, personalment, prefereixo música electrònica. Moderate, Chemical Brothers, The Prodigy...
1: Carai, quin canvi.
0: Doncs Salva, et posem The Prodigy, que ens venen a visitar el Sonar d'aquí menys d'un mes. Afegeix en Salva. I ara, actualment, trien els meus fills.
1: Ah, noi!
0: És a dir, Pony Pissador, Lil Dami, Clica, Joan Rovira o K-Pop Demon Hunters. Anem en George, que diu que no és massa d'escoltar música mentre condueixo, que es desconnecta massa, diu que ens escolta a nosaltres. Necessita algú que li parli, eh?
1: Bé.
0: Si no tinc copilot, us poso a vosaltres, així estic connectat i no em despisto. Però afegeix, si vaig amb la meva filla, aleshores sí que posem música i segons quina cançó amb el volum ben alt. Sobretot si és November Rain, dels Guns N' Roses, que és la nostra cançó.
1: Oh, aquesta, que xulo!
0: Aquesta cançó
1: s'ha convertit en pare-filla.
0: Pare-filla. I diu, pel que fa a la nostàlgia, el cotxe dels meus pares, posaven La Trinca, Lluís Llach, Raimon, entre parèntesi, mai el Serrat.
1: Caram.
0: Llavors, a veure, doncs digue'ns, hauries de dir tota la música que no poseu, eh, George? També Mustaki, Edith Piaf o Falsterbo 3. I li respon la Miau i diu: mira, justament ahir la nit llegia una part del llibre de La mala hija on un personatge de nen adolescent explica que la cançó November Rain és la que compartia sempre amb el seu pare. Veig que és una cançó de pare, però pare-filla, eh?
1: Hòstia, doncs mira, ho hauré d'investigar, això.
0: Us la punxo.
1: A veure...

0: fet tots els cànons de balada rock sí. I un punt nostàlgica, o sigui que sí, ja fa una mica per a filla, eh?
1: La Carmen diu, al cotxe dels meus pares sonava Sabina, Morente, Cohen, Nick Cave, i el que més recordo és el caset, el primer caset de Tracy Chapman de 1987, amb temes com Fast Car o Talking About a Revolution. I diu, i un caset de la banda sonora de la Sireneta de Disney en italià,
0: perdó,
1: que el van comprar de viatge, perquè diu, va sonar tot el viatge de tornada de Pisa a València.
0: Caram,
1: tenien un tros llarg i vinga a girar i girar el
0: la Sireneta en italià.
1: De Le Sirenete. La Mir diu, al cotxe dels pares, Beatles, rumba, habaneres i acudits de l'Eugenio.
0: Home, acudits de l'Eugenio, sí, sí.
1: En alguns moments.
0: El cotxe del meu pare, també.
1: Per fer una pausa entre sí. Disc i disc, uns quants sí, acudits. Sí. Les 7 i 8, anem a reaccions en format nota de veu.
2: Va. La veritat és que qui tria la música al meu cotxe sóc jo, perquè sóc jo qui posa la feina, sóc jo qui baixo cap a casa, sóc jo qui fa coses amb el cotxe. Per tant, l'estigment trio. I, òbviament, com que tinc un cotxe vellet, el meu cotxe va amb disc, amb CD. Que amb casset ja no, és una mica més modern. I, de fet, ara tinc amb el CD de l'Osa, el primer cant del matí, important. El vent que m'acompanya
3: em porta fins on vull... Jo, el cotxe, escolto, soroll imminent. Es pot dir més alt, però no més clar. Llavors sí que amb el nen, els dies que té partit al matí, de bon dematí, ens aixecam a les 7 i quan anem cap al camp de futbol, escoltem l'Endacaris Muertos. Li agrada molt i se sap totes les cançons. També quan em toca anar a fer viatges llargs cap allà a Lleida i tot això, perquè a mi ens mou de terra que no passa quasi ningú, sí que em fico el típic aquella. Les 100 mejores canciones de western de les pel·lícules. Vas tirant amb el camió i com si anessis allà amb la diligència.
4: En viatges llargs, doncs, triem la música en altres, al meu home i jo. I si és un altre viatge més curt i vaig sol amb la meva filla, ella tria música i m'he de xupar el Bad Bunny, la Bad Gyal i tot el reggaeton aquest que escolta ara la canalla. Bé, a vegades arribem a un pacte i li dic que no posi reggaeton i posem música en pop catalana, que encara, doncs, la puc escoltar.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Tot depèn de com et mirin aquells ulls, ja saps de qui, i et miren d'aquella manera i dius, ho sé. Sona el Sexeni amb els seus Els ulls que et mirin, i aquí us despertem cada dia amb la companyia també dels oients, la Nona, que ens diu, jo dormo a pèl tot l'any. Veus? A cadascú ho seu.
1: Aquí cadascú dorm com vol.
2: Pon atención que llevas el volante y eso lo más importante, mira pa'lante.
0: I l'Alba, que diu avui, ja que en Sergi avui estrena pantalons curts, pel que fa l'any 2026, diu l'Alba, jo avui faldilla i set vetes. Set vetes és aquell element supersexy d'aquelles sandàlies, no?
1: És que aquestes sandàlies de set vetes i d'espart, ostres,
0: són, també,
1: són molt fresques, eh?
0: Sí.
1: Et deixen el peu respirar bé.
0: També s'empolseguen una mica, però les has
1: de netejar
0: una mica. Bé, sentim els nostres estimats Estopa amb el seu Cacho a Cacho, perquè sí, avui ens esteu a explicant quina música es poseu quan conduïu i sobretot com afecta això a la vostra manera de conduir. De seguida llegirem de més comentaris, també àudios nostàlgics sobre la música que us punxaven els pares, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses.
2: Ens hem alçat mil i una vegades i encara hi pot per tornar-la a muntar. Ja res ens pot fer res.
1: O, si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
3: He provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és, escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot, en certs contextos, doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
4: Sempre són els altres els que no ho fan bé. I es treu a la muntanya del carrer. I és de cada cotxe, segut amb el volant.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs, mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció.
0: Això ho diu més d'un oient, eh? No me la puc posar molt forta, que em despisto.
1: Uns altres, que saps què diuen? Que per aparcar la treuen. No sé si t'ha passat mai a tu. Per aparcar, xep! Aquí haig de fer marxa enrere, trec la música.
0: He aparcat 4 vegades a la meva vida.
1: Sí. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això també ho diuen, els estudis?
0: Oients dels experts, si algú, crec que molts de vosaltres, ara està preocupat per aquesta calma que es respira a l'estudi, doncs efectivament és que la Laia no hi és i, com podeu deduir, és per motius ferroviaris. El que sí que aprofitem és per sentir la seva crònica que ens envia...
1: Ah, ja l'ha enviat?
0: Sí, ens envia in situ. Ara sentireu des d'on.
1: Va.
5: Bueno, experts, estem aquí a l'estació de Sant Andreu que ens han fet canviar de tren perquè resulta que el nostre doncs estava massa espatllat. Estic aquí amb la Joana. Hola, Joana.
6: Hola, estic fins als collons de matinar per res.
5: Exacte. Estem una mica cansades, la veritat, perquè ara, mira, hem estat a Granollers un quart d'hora parats i ens ha avançat un tren. Hi ha hagut un tren que ha sortit i ningú no ens ha dit que canviéssim de tren i agaféssim aquell tren. No, han preferit que estiguéssim allà a Toradet Sant Andreu. Ai, a Granollers. I ara arribem a Sant Andreu, el tren no funciona, ens fan baixar i ens han fet agafar un altre. Però és que les gincames a aquesta hora no ens agraden, no? I que no ens agraden, Joana?
7: No, és que jo podria estar en posta una hora i mitja després fent una paella, saps? I només vaig a 35 minuts de casa.
5: Podem fer una gincama a aquesta hora que o sigui, a sobre ja és clar, podem veure el paisatge.
7: O a França. Podríem haver arribat a França en una hora de viatge. O Figueres, el Museu Dalí.
8: Va, doncs això, que ja arribarem. Apa, petons.
0: Sí que és
1: veritat. Mira, ha fet amics la Laia.
0: Sí, no, la Laia no li costa gens. No. Però, per una banda, perquè veieu com sí que afecta la vida de les persones el tema de Renfe. La Laia hauria d'estar aquí asseguda amb nosaltres en directe i no hi és. I, per altra banda, sí que és veritat això de les distàncies. Si algú ha dubtat en agafar una feina en posta o a Perpinyà, és que no està tan lluny. Potser trigaries el mateix en anar, com la Laia, del Vallès al centre de Barcelona.
1: El problema és que segurament no hauria de fer en cotxe, perquè en tren ja veiem que si et costa el que et costa arribar amb 40 minuts de distància, imagina't a 2 hores de trajecte.
0: Doncs si el proper cop dubteu entre anar a treballar amb un tren que no funciona i anar al Museu Dalí de Figueres o a fer un arròs en posta,
1: doncs aneu lluny.
0: Ja potser no canvia tant la cosa.
1: Exacte.
0: Bé, més música, oients, per seguir aquest matí. De seguida comprovarem si la Laia aconsegueix arribar, perquè si no ens enviarà més cròniques, li demanem que segur que ens està escoltant. Ara en Robbie Williams, que ens canta Rocket, i de seguida sentirem les paraules, de Paul McCartney, que ja ha presentat el seu nou disc a TikTok.

0: ja he arribat a Tretja Gràcia, per fi. Ah, ara pujo, fins ara.
1: L'última info de la Laia, a les 7:21, encara d'agafar una bicicleta, eh? Entre Passeig de Gràcia i aquí la ràdio.
2: Laia, aquí t'esperem. Vinga, tu pots arribar.
1: Seguim amb el tema que us deia en Paul McCartney, que publica nou disc demà titulat The Boys of Dungeon Lane i que ahir al vespre va aparèixer a TikTok per a presentar-lo.
3: Let's play Down South Snippet, then. It was a good way to get to know you.

0: I per molts 83 anys que tinguis, si tens tot el públic davant amb una càmera i un vídeo vertical i una guitarra a mans, per què no alliberar ja, presentar alguna de les cançons allà en viu? És Down South, una de les noves cançons que es publicarà demà amb aquest nou disc que en Paul McCartney ha promocionat al TikTok. Looking back at white and black reminders of my past. Durant aquest TikTok Live, McCartney ha deixat escoltar algunes cançons del disc nou, però també ha respost, que era el que més ens interessava, preguntes del chat, la gent que no parava de comentar, i algunes les ha anat responent.
1: Algú li ha preguntat, ets tu de veritat? O ets un doble que fa de doble que ets tu?
0: Hi ha aquella broma de senyores que realment no són una senyora.
1: Ets una senyora?
0: No, senyores que ets una senyora, no, ets Paul McCartney. Sí. Bé, doncs hi ha hagut de tot, i de fet us he fet una selecció, perquè la cosa no acabava. Però una de les que ha respost és sobre els Beatles, òbviament, si manté relació amb en Ringo Starr. We
2: FaceTime each other a lot. Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: I també és complicat que li preguntéssim, parles molt amb John Lennon?
0: Sí. Sí que li han preguntat, mira, ja que parles de ressuscitar, estan al 50%, no, ara els Beatles?
1: Sí. Diria que sí, en George ja no hi és, en John Lennon tampoc, queden ell i en Ringo.
0: Doncs sí que li han demanat a quin moment dels Beatles li agradaria reviure.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Ara segurament et ve la mena aquella escena de Los Olfamides al terrat del bar de Mou.
1: Sí, sí, home,
0: la primera notícia que vaig saber sobre aquesta anècdota era via el Simpson. Bé, i per als més joves que estaven en directe en aquest streaming de TikTok, els llança un consell.
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles, i quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
0: The Voice of Dungeon Lane, el nou disc de Paul McCartney, es publica demà divendres. Ara ens separen 6 minuts de 7:45 del matí, moment perquè entrin els rockeros del nostre país, i guitarreros com en Dan Peralbo.
1: Home.
0: I les al·lèrgiques al polen amb el seu Fer-ho tot malament.

0: migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
4: Per dos.
1: Dos presentadors,
5: dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
5: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
6: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
7: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
8: Aquí, en aquest mòbil, podeu enviar whatsapps amb notes de veu o textos per a queixar-vos i aspirar a algun dia semblar-vos una mica a la Laia Vidal, que ja ha arribat.
9: Benvinguda. Bon dia,
8: Laia! Laia, avui aquest elipsi que hem hagut de viure sense la teva presència,
9: sí, sí, sí,
8: ha sigut arran de dues petites incidències de Renfe. Una que ens deies, el típic tren que t'avança, que va al teu destí.
9: La cara tonto que et queda.
8: Però que no t'avisen que facis el canvi de tren, i després sí que us avisen que facin el canvi de tren, però llavors n'hi havia de tren en el canvi.
9: Ha passat després, sí, sí, ens hem hagut d'esperar res, 3 o 4 minutets, i aleshores ha passat, però com que ja havíem anat allargant tant el trajecte, ja era el següent tren que ja ha anat arribant. I ja.
8: Si fem la comparativa...
9: Anava planet, vull dir, hem tingut gaudi d'estar ensardinats aquella hora del matí.
8: Entre l'hora que hauria d'haver arribat, que mai arriba, passeig de Gràcia, sí, i la que avui ha arribat, perquè fem una mica el decalatge...
9: Doncs mitja hora, ben bona, 35 minuts, et diria.
8: Sí.
10: No està malament.
8: Afectant a molts treballadors, com ara la que sentíem. Que...
9: Exacte, la Joana, la meva amiga veterinària, que efectivament... I molta gent, estava allà força putejadeta, perquè, clar, és aquesta setmana ja ens empapararem l'habitació amb els justificants de la Renfe.
10: Quants animals poden haver mort per no haver estat atesos?
9: Doncs mira, la Joana no parava de dir-me, és que tinc molta feina, clar, jo també, he de fer un problema de ràbia.
10: Podem dir que la Renfe mata gossos?
9: Podríem.
8: A més, la cirurgia es fa a primera hora, no és una cosa que ho fem després de dinar.
9: Totalment.
8: Aquí perquè riem, Laia, però...
9: Exacte, hi ha gent que té feines importants, sí, igual hi havia algú que havia d'anar a operar algú, fins i tot.
8: Bé, doncs també tenim aquí l'Anna Closa, bon dia.
11: Bon dia.
8: Amb l'actualitat de la jornada, passa un minut ja de 7:45, per tant, anem per feina. Què hem de saber avui, que és dijous, dia 28 de maig?
11: Que l'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez. Un dels noms clau en aquest entramat és el de Leire Díaz, a qui el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Segons el jutge, Díaz hauria ingressat 16.000 euros per fer aquesta feina, però ella insisteix que no seguia cap ordre del partit, que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat. Tot això després que ahir la Guàrdia Civil escorcollés durant 12 hores la seu dels socialistes per obtenir informació sobre l'ús dels diners del partit per torpedinar investigacions judicials en contra seva. Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions, però el president espanyol s'hi nega. En un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol per malversació.
10: Hosti, David Sánchez. Per tots costats, per tots costats.
11: Sí, sí, David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Encara en clau judicial, avui a l'Audiència Nacional arrenquen les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, és la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP, que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. I tornant a casa nostra, aquest migdia, a les 12, es tornen a reunir el govern

0: i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Avui, per cert, continuen les vagues. És el torn del Maresme, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.
1: 3 minuts que passen de 2 quarts, Anna, que no t'esperava saber avui.
0: Doncs mireu que el Papa Lleó XIV ha conduït un Ferrari elèctric. És el nou Luce EV baixa i ha estat molt polèmic, de fet, perquè el disseny s'allunya dels models clàssics de Ferrari. És un cotxe de 5 places amb un gran maleter. Està previst que es comenci a comercialitzar a finals d'any a un preu superior al 500.000 d'euros, però vaja, no està agradant gaire entre els fans de Ferrari. Tornant a l'anècdota, els directius de Ferrari van presentar el cotxe a la residència del Papa, al Castel Gandolfo, al sud de Roma. El Ferrari estava cobert amb una gran lona de color vermell als jardins privats del Papa i va ser ell mateix qui va retirar la lona i va descobrir aquest cotxe. Es veu que el Papa ha estat molt interessat per aquest nou Ferrari i s'ha preocupat per la velocitat màxima, que es veu que és de 300 km per hora i passa de 0 a 100 en 2 segons i mig.
1: Molt malament que hagi estat vermell i no blanc i groc, que són els colors papals, no? Una mica.
2: Sí, són blanc i groc.
1: Bueno, és la bandera, blanc i groc. És la bandera del Vaticà.
2: Ah.
1: Blanc i groc. I clar, el vermell és una mica el color del diable, no?
0: Sí, però vermell és la lona, el cotxe és de color blau.
1: Ah, val, val. Bueno, no heu llegit que Tolkien, que el Papa va citar Tolkien a l'encíclica?
2: No.
3: Oh, que guapo.
1: Sí, doncs que, com que Tolkien era una persona molt antibel·licista, de fet va patir les trinxeres de la Primera Guerra Mundial i com sempre va ser molt pacifista i molt bel·licista, es va referir a la seva figura com un exemple, i ja que hi era, va citar un fragment d'unes paraules de Gandalf, que igualment és el
3: personatge. Va parlar en èlfic, a més el Papa, no?
1: No, perquè Gandalf Gandalf parla totes les llengües, és perquè és un maier, és veritat, sí. Però en aquest cas no, és el que se'n diu dintre del lore la llengua comuna.
3: Val, val.
1: La llengua comuna, que és la que tu llegeixes de la traducció, eh? Doncs va citar unes paraules de Gandalf, parlant amb això, del bé i el mal, que pot ser una bona manera de parlar-ne. Busqueu, que jo només vaig llegir el titular i una mica l'entradeta, però va ser un moment divertit. Ara, el titular d'esports.
0: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Mentrestant, ahir el públic del Barça va acomiadar Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons Alexia, i en bàsquet Xavi Pasqual deixarà de ser entrenador del Barça a final de temporada. Avui a 12:15 fa una roda de premsa.
1: I el titular d'esports.
0: Ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig.
1: Ah, exacte.
0: Tot sí. Que,
1: continuem.
0: Tot i que una mica menys que demà.
2: Ostres, bona demà pitjor.
0: Demà pitjor. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor canicular, és a dir, d'estiu, que persistirà de cara a divendres i, de fet, el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
1: 4:05, continuem ara amb la música dels Parcels, You Got Me Feeling, i busqueu aquest títol tot seguit, que és com s'escriu, i ara de seguida la Laia, que ja s'ha establert, ens portarà un conte, en aquest cas no fantasiós, sinó sobre...
2: Mira, l'he canviat, em volia recomanar un altre, però avui...
1: L'he canviat respecte a què?
2: Respecte al que tenia previst recomanar-vos avui. Us recomanaré un conte sobre transport públic.
1: Molt ben trobat.

0: Així sona Els Experts. Com et
1: dius? Em dic Xavier. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com, com et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Veig ginebra amb cola.
1: Amb Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 39 minuts, atès que avui la Laia ha arribat tard aquí amb mig del directe a causa de les dues incidències seguides a Renfe en un sol matí. Avui dius que has canviat de plans perquè tenies guardat a la màniga, perquè sabies que passaria més aviat que tard, a un compte basat en el transport públic.
2: De la promoció del transport públic.
1: El promou, eh?
2: És, exacte, vale, es diu quan, transport públic, és molt senzill de trobar.
1: Però critica quan convé.
2: Sí, i tant, és molt crític i a més molt propositiu, perquè a vegades si no ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen efectivament Transport Públic, la trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja n'havia sentit de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja n'havia sentit de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien d'haver posat unes condicions com més, això, més estrictes, no? Com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà, doncs en aquest cas la promoció del transport públic, l'entitat diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació, doncs, de la concessió dels autobusos de línia, no? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
1: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en la mitja distància d'aquest trajecte, diuen, o van dir la notícia, que el juny es reprendria.
2: Ja estaria, eh?
1: Bueno, no, el juny.
2: Ja, el juny estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa. Si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
1: Mira, jo els dono fins i tot, fins al, no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
3: Si llavors... Tu dona'ls-hi dies.
1: Si llavors no ha passat res, en aquest compte em diran que efectivament...
2: No, abans i tot, ells et diran com està. De fet, ja, o sigui, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
3: No de dies, no. De setmanes,
2: exacte,
3: i de mesos.
2: Més de 18 mesos,
3: imagina,
2: per exemple.
3: Un any i mig.
2: Des de això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Ja. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
3: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
2: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
3: ja que
2: Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarrer d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
3: Però fora competi sobre quina és la pitjor línia del país.
2: Sí, això també un dia estaria bé. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes amb
3: que costa
2: fer
3: lluny.
2: Si
3: no ens ho prenem una mica a riure... Sí.
1: Però no, fan,
3: tots,
1: no fan memes del pont i pisador amb el tren o el tren...
2: No, en general no.
1: El tren aquell del Ralf de Ai, xuxuxus, iu, del Simpson...
2: Exacte. No.
3: Els animem a fer-ho, perquè...
2: Sí, escolta, estaria bé, la veritat. Sí. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamacions, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
1: Laia, eres muy chuchula.
3: Chuli.
1: Has captat la referència, oi?
2: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
1: I els Nova Silàvia, que ens omplen de música al matí, ara amb el seu tema Quitança i a volar, els heu de descobrir. Són les 7:43 d'aquest matí de dijous.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet que passa de 3 quarts de 8 del matí. Moment de participar, perquè heu de triar la cançó de les 10.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Aquí al nostre grup de WhatsApp teniu l'enquesta amb les 4 cançons que en Sergi us pretria inspirat en...
0: L'efemèrdida!
2: Un 28 de maig com avui de l'any 1982 s'estrenava la tercera pel·lícula de Rocky. Als cinemes hi sentíem per primera vegada aquesta cançó.
1: Sempre em ve la ment el protagonista, el Rocky, tan working class, que s'entrenava amb un, com dir-ho, una vaca quan ja està morta i pelada abans. Ai, com dir-ho, això? Sabeu, els escorxadors?
2: Sí, havia... en un escorxador sí, anava que... clavant cops a les restes d'aquell animal.
1: Sí, però ja no es reconeix com a vaca, és tot allò vermell i musculós. Ah, sí, abans sí, de començar a tallar-ho, i el tio li fotia cops de puny per entrenar-se i li sagnaven els artells.
2: Clar, és que ell utilitzava qualsevol cosa que es trobava al seu abast. És a dir, no anava a un gimnàs, ell era molt més del poble.
1: Sí, tu, Laia, si no has vist Rocky, és tot un dramote de classe, eh? O sigui, és molt, molt bona pel·li, sí.
2: És el tema Eye of the Tiger del grup Survivor, una cançó que es va fer exclusivament per la pel·lícula i que no cal dir que ho va acabar petant, perquè des d'aleshores no ha deixat de sonar especialment per il·lustrar una batussa o una preparació o un entrenament dur.
1: Va ser Sylvester... I a més, podeu aprendre els números romans si veieu les següents.
2: Exacte. Va ser Sylvester Stallone qui va demanar a la banda emergent de Chicago, el Survivor, que escrivissin i gravessin la cançó. De fet, l'Stallone ho va fer quan no va aconseguir permís per utilitzar la cançó de Queen, Another One Bites the Dust. Sí, com sigui, avui us fem escollir entre 4 cançons fetes expressament per sortir a pel·lis com a part de la seva banda sonora. La primera ja la sentiu, és Eye of the Tiger del Survivor, i la segona també és vuitantera i és del Simple Minds. És la cançó Don't You Forget About Me de la banda sonora de la pel·lícula El Club dels 5. El tema va ser l'èxit comercial més important de la banda i, curiosament, mai no es va incloure en cap àlbum d'estudi oficial. A més de la banda sonora oficial de la pel·li, només apareixen els àlbums recopilatoris, tot i ser un dels 100 senzills més venuts de la història. Més cançons creades per a pel·lícules.

Això que s'han dit més de l'any 2002 és la cançó d'Eminem Lose Yourself que el raper va fer per la pel·lícula que ell mateix interpretava, 8 milles. De fet, Eminem va escriure la cançó al mateix set de rodatge mentre gravava les escenes del film i no li va anar gens malament perquè el tema es va convertir en un dels més aclamats del cantant, mantenint-se fins a 12 setmanes seguides al número 1 de les llistes del seu país. I acabarem amb Shallow.

0: una cançó interpretada per Lady Gaga i l'actor Bradley Cooper per la pel·lícula Ha nascut una estrella de l'any 2018. És la tercera adaptació d'un film que es va estrenar l'any 37. El públic i la crítica van aclamar la cançó, que es va convertir en un dels temes més venuts de l'any següent, el 2019. Quatre cançons creades expressament per formar part de pel·lícules. Quina voleu que soni per tancar el programa? Eye of the Tiger, del Survivor, de Rocky III. Don't You Forget About Me, del Simple Minds, del Club del 5. Lose Yourself, cançó d'Eminem per la pel·lícula 8 milles, o aquesta Shallow de Lady Gaga i Bradley Cooper per Ha nascut una estrella.
1: Avui sí que està emocionant perquè estan frec a frec Eye of the Tiger i Lose Yourself, i després, no gens lluny, la tercera i la quarta, també empatades i molt a prop, les cançons de Simple Minds i de Lady Gaga i Bradley Cooper, que sentiu de fons. Així que avui hi haurà emoció fins a última hora. Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que voleu que culmini el programa d'avui.
2: Així sona Els Experts.
1: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions. I
3: Tutuki.
1: El Tutuki Splash és on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
4: Sí.
1: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I els veia, necessito dues persones. Sí. Jo sortia algú i deia, aquí, naltros, naltros. Naltros, sí. Sí, però és que som tres.
4: Joder.
1: No, no, dos, dos, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, ah, passeu, passeu, i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan culant! Ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
5: Gràcies i ànimos.
2: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nou minutets perquè siguin les 8 del matí, oients. Parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'utilitzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu. La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé, el dia que es converteix en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, no per malícia, sinó per dialèctica pròpia, doncs decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a anar a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
6: Una miqueta de que et puguis trobar en un centre comercial. Ah. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga, doncs, què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu, doncs, què et queda bé i què no et queda bé.
1: I, de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors sí. Ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
6: Una mena d'estilista,
1: sí,
6: no?
1: Sí, sí, ja famosíssim.
6: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield, de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n, doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs, fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu quan arribes a la Maquinista trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR, de fet no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins tu li pots fer preguntes tipus vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia, perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues elles t'interessen més i llavors ell filtrar i així també doncs, tenir una informació teva.
3: Ah, hi havia una mica intenció també. Eh?
0: Aquí el que trobo faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no et proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu, això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
3: Sí, jo anava...
0: Què dèiem sempre de les IA? Que et responen sempre positivament. Oh, és una gran pregunta. Oh, això et queda meravellós.
3: Exacte.
0: Mentida!
3: Clar, no ho pots fer triar. Entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell?
0: Clar,
3: no.
0: Són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre. Et facilita molt la vida en un centre comercial.
6: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana. Suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quina estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves, una de la teva cara i l'altra del teu cos, i llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
3: Aquesta sí, guai, aquesta guai, sí aquesta que guai. Hi ha.
6: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
3: Ah, i et posa com et quedaria tal roba.
6: Exacte.
3: I home, això almenys jo ho trobo més innovador.
0: Hosti, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
3: Que, jo que no vull perquè no vull que tinguin la meva imatge.
0: Això et queda fatal.
4: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
3: Doncs mira, baixes aquestes aplicacions exacte. I et poses a fer de model.
6: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què tu pots combinar.
0: Clar.
6: Llavors sempre t'ho diuen referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això pots fer servir de... Doncs, tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
3: Podem aprofitar Raya. Sense gastar, veus? No puc ni imaginar.
0: Les dites ja t'ho diuen, això. Verd i blau fa babau. No
3: ah, sí? No. Va. És que jo vaig molt mancada d'aquests referents.
0: És que
4: jo dic allò, Laia, de tot combina amb tot.
3: Això, sí, clar, això és... però hem de millorar, Roger.
0: Molt bé.
4: L'Encís ho diu al xat dels experts. Queda demostrat que Terminator i Robocop no era ciència ficció, era propaganda del futur. I en Jordi, molt distòpic això que ho ha explicat ara. Bé, doncs, si voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és a Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al centre de creació artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar els joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
5: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases han dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
4: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensa en el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial, Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic. Ara són les 7:57, ens anem aproximant al final d'aquesta hora i de què parlarem ara, Laia?
0: Home, d'intel·ligència artificial esclar, altre cop, no?
4: Perquè arriba sempre la cançó IA, te n'has donat que sempre la posem a la mateixa
3: pensava
4: hora.
3: Pensava que buscaves un tema que jo t'hagués de desenvolupar. Bé, la cançó IA ja està feta, per sort.
4: Estic segur que el següent ho sabràs. Quin és el tema de la pregunta del dia d'avui?
3: Doncs conducció.
4: No, exactament, però què sona mentre conduïm?
3: Quines cançons ens posem sobre conduir?
4: D'aquesta és la història del protagonista de la cançó IA d'avui, que ha passat per diverses etapes. Bon dia.

Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És un himne, ella, això.
1: Espera'm.
0: 15 segons.
2: Si vingués l'amor demà.
3: 15 segons de sobres per enamorar-me de tu. I si vingués l'amor demà, sisplau. És una referència a Orfeu i Eurídice, no? Li diria, no, espera't, que estic enamorat d'ella. Dóna'm una mica més de temps, sisplau.
0: Que bonic, que bonic.
3: Les 8 i 3 minuts, avui és el Dia Internacional de la Regla. Així que sí, parlem de la menstruació.
4: Debes ser més con tu acuarela. Pintas girones de ciruela que van a dar hasta el colchón.
3: Suposo, oients, que no voldríeu ser pas com aquest cantant, el Ricardo Arjona, que en Sergi em va descobrir el Worst Song Ever, que va fer un disc de...
0: Ara és, ja sabeu que sí. Us porto la crema de la crema, eh?
1: Un disc... El pitjor és que entra molt bé, o sigui, sí. Si no escoltes la lletra, sembla Ismael Serrano.
3: Si escolteu la lletra d'aquest disc dedicat a cançons, dedicat a dones, on hi ha una cançó dedicada a les de 40 i una cançó dedicada a la regla, que es diu d'una vez al mes, bé, si no voleu ser així, doncs preu atenció. De fet, jo també volia ser un home una mica actual i la Laia em va posar a prova preparant aquest tema, i em va preguntar, va, Roger, tu què et penses que ho saps tot? Què és la menarquia, no? I vaig pensar primer, la menarquia parlamentària? No, i després vaig dir, no, espera, que recordo que un llibre de la Moderna de Pueblo, un dels seus còmics, em vaig impregnar, que ja m'agrada fer-ho amb la regla, això, però de tota la informació necessària al respecte, i menarquia, estic segur que ho he llegit. Però no ho he recordat. La menarquia era...
1: És la primera regla, va, la primera això. Vegada que una nena té la menstruació. D'acord?
3: A partir d'ara ja prometo un...
1: No oblidar-ho. Sí, aquí serem per recordar-t'ho, no t'amoïnis. Doncs mireu, volia posar una mica de llum, perquè es parla molt últimament, almenys no sé si us ha arribat, però aquesta tendència dels països occidentals que la menarquia, la primera regla de les nenes, arriba cada vegada més d'hora. I la gent ho diu com amoïnada, no? És normal. I es parla de diverses causes que haurien pogut portar doncs, aquests fets, però a vegades sense massa base científica.
3: Tot i que potser no hi ha base... En alguns comentaris no tenen massa base científica, però sí que hi ha aquell típic comentari de mares de la generació anterior que et diuen empíricament, diu, abans era no sé, els 13
1: o així. Exacte, va baixant la mitja. Això són dades, sí, d'acord? Sí. Llavors hem anat també una mica d'investigació, perquè és veritat que circulen rumors fins al punt que m'havien dit que allò que poses perquè els nens no tinguin polls l'oli de l'arbre del te, que això feia avançar la regla a les nenes.
0: M'estàs dient que jo estic banyant les meves filles amb això?
1: Clar, jo ho havia fet també molt.
3: I jo he llegit el pollastre.
1: Exacte, també diuen el pollastre hormonat, etc.
3: Això també és fake?
1: No hi ha estudis científics concloents, eh? Tema. Mira, us explico. Jo ja t'he buscat les dades de World Population Review que ens expliquen quins són els països on arriba abans la regla, val? Per poder contrastar. Doncs mireu, amb l'arribada de la regla als 12 anys de mitjana tenim, per exemple, Grècia, Tailàndia, Espanya, Xina o Mèxic, d'acord? És els llocs on el món la primera regla arriba abans.
0: Què tenen en comú?
1: Aquesta és la pregunta. Què tenen en comú? És complicat. Per contra, en països on, això sí que està clar, amb problemes importants de malnutrició infantil, com el Nepal, el Senegal, Bangladesh o Papua Nova Guinea, són els llocs on les nenes tenen la regla més tard, al voltant dels 16 anys. Però és cert que són llocs on fins a una quarta part de les criatures de menys de 5 anys tenen problemes de creixement justament per culpa de la malnutrició. Per tant, que arribés als 16 anys tampoc sembla que fosaria una cosa ni normal ni saludable. Exacte, seria fruit d'una malnutrició a la primera edat, d'acord? I és que històricament també ha estat així, és a dir, no és tan recent com sembla això. Es va observar una baixada de l'edat de la primera regla a partir de ja l'any 1900, que en aquest cas s'atribuiria a una millora en el benestar de l'alimentació, de les vacunes, etc. És a dir, no tot l'avançament és per una causa negativa, sinó que, com veiem en els països més pobres, i també es constata perquè va començar a avançar-se l'edat a partir de l'any 1900, doncs quan millora el benestar de les criatures, dels preadolescents, doncs se'ls hi avança en certa mesura la regla. De fet, fa un segle, l'edat de la menarquia era aproximadament dels 14 als 17 anys, i ara al nostre país ens situem, com hem dit, als 12. Per tant, realment l'avançada ha estat important.
3: Per tant, la dada sí que pot ser que si s'avança una mica és bona notícia, clar. Però que si s'avança molt, alguna cosa potser sí que estem fent malament.
1: Aquest seria la conclusió a què he arribat jo. De fet, hi ha factors, veiem, no?, que els últims 20-30 anys que sembla que s'haurien afegit aquella millora de l'alimentació i ens haurien portat una segona rebaixa, no?, més accentuada. Aquesta és la que s'atribueix des de diverses fonts a la irrupció, per exemple, dels disruptors endocrins, és a dir, aquestes substàncies químiques que es fan servir en la indústria alimentària que podrien alterar, és senzill d'explicar, els missatges que les hormones transmeten a les cèl·lules es veuen alterats per aquests disruptors. i encara més quan ens n'adonem en l'actualitat que els estrats socials amb menys recursos encara s'avança més aquesta pobertat, igual que també s'associa a patologies com l'obesitat infantil o els entorns amb un excés de contaminació. Per tant, es confirmaria aquesta tesi que aquest segon avançament seria per causes doncs, evitables i associades doncs, als mal pocs recursos.
0: El primer avançament és bo, el segon avançament no tant.
1: Es diria confirmant això. En aquest sentit, un estudi a Corea del Sud ha buscat actualment la relació entre l'exposició als contaminants atmosfèrics i l'avançament de la pobertat, i entre les conclusions, doncs això que dèiem, les emissions de vehicles i els residus de les fàbriques serien acceleradors de la menarquia. També a Polònia es va analitzar la mateixa correlació i es va concloure que hi havia molta relació entre més exposició al nitrogen i l'aparició de la primera regla abans dels 11 anys. Per tant, ja ho veiem, eh? Substàncies químiques que contenen aquestes partícules que interfereixen amb aquests receptors de diverses hormones implicades en el desenvolupament i, per tant, fan un embolic i llavors fan que tot això s'avanci. També, a més, com sabeu, l'arribada de la primera regla està directament relacionada amb l'alçada que assoliran les dones i és per això que se'n poden extreure conclusions com que alguns experts consideren que ja hem assolit la generació més alta de la humanitat, que això ja no tornarà a ser mai les persones, les dones, tan altes com ara.
3: Puc acabar, jo, si em permets, com a home, amb una proclama, però que trobo que pot estar bé recordar-ho, que jo m'hi agafo sovint, és aquella cosa que diu la regla és una cosa que tenen o pot tenir la meitat de la població mundial, per tant, és molta gent, ens interessa a tots.
1: No? Ens interessa a tots, tal bé, qual, molt bé, Roger.
3: Doncs en parlarem a totes les vegades que faci falta, ara de seguida amb la Laura Grau, que ja arribat. Bon dia, Laura.
5: Molt bon dia.
3: Parlarem de la vaga de mestres.
5: Per variar. Sí. És el dia de la marmota. Pensa... Cada setmana es diu aquesta frase en aquest
3: Laura,
5: programa.
3: Que des de fa més d'una hora que estem aquí asseguts, molts oients, docents, famílies, cònjuges de docents s'estan pronunciant, també, al grup de WhatsApp sobre les mobilitzacions d'ahir.
5: Així m'agrada que seguim fent soroll perquè no hi ha cap intenció de visibilitzar-ho.
3: Ara prova una mica de rumba, va. Els tiets i els Manolos, que fan la dels Manolos.

0: Així sona Els Experts.
1: Més fort que el taronger, conserva de ses xues l'eterna primavera. Lluita amb les ventades que topen la ribera com un guerrer.
2: És
3: boníssima aquesta
2: cançó. El pionés, exactament. Formentor. Formentor. Sí, però on és Formentor? Ah.
4: Vora Alcúdia, eh? Està al nord.
5: La podem sentir,
4: nord de
5: la podem sentir 15 segons més?
4: I tant, 10.
1: Sa vida no sustenta, revincla per les roques.
4: Ara Formentor és conegut perquè hi ha un Cupra d'aquest cotxe, el Cupra Formentor.
2: Ah, vale, gràcies.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 8 i 12 minuts, debat al nostre grup de WhatsApp. L'Elisenda diu molt a favor de la vaga de mestres, però com a autònoma no em puc permetre quedar-me tirada i perdre el meu temps i deixar de fer altres coses. Llavors li replica a la Thaís, que és bibliotecària, li diu queixa't al govern, no als mestres, a ningú li agrada perdre 200 euros de sou pel dia de vaga. Nosaltres també ens esclavitzen. I l'Elisenda diu potser ens hauríem de manifestar als autònoms. I la Thaís li diu doncs
1: també, sí, potser ens hauríem de fer vaga general i punt. Mira, passa que si hem d'esperar que la convoqui Comissions UGT ho portem claríssim.
0: Ah, vols sentir, Laura, la Clàudia, una oient, que hi, una oient docent que ahir es manifestava?
1: Clar.
2: Bon dia, experts. Doncs ahir centenars de docents i famílies es van aplegar en una jornada reivindicativa i festiva com no se n'havia vist des de feia anys. Durant les 5 hores de tall en tots dos sentits de la P7 a l'alçada de Granollers, es van celebrar diversos parlaments i actuacions, entre ells el músic Joan Garriga o els poetes Núria Martínez Bernís o Enric Casasses. Esperem que aquestes mobilitzacions massives donin fruits i avancin les negociacions amb el departament. I fins aquí.
0: Molt bé, Clàudia.
3: Molt bé, Clàudia, gràcies.
1: Hi havia un ambientasso.
3: Sí, no?
1: Mare meva.
3: Hi havia les imatges i era per flipar, eh?
1: Jo vaig flipar. O sigui, jo vaig flipar per, amb la logística i amb l'organització. O sigui, clar, és veritat que ja d'entrada el col·lectiu de mestres i de professors, tu pots pensar per lògica que seran gent molt planificada i que tindrà moltes habilitats diferents per organitzar una cosa així, perquè al final són gent que estan molt acostumats. Primer de tot, a conviure amb el caos, perquè és el que porten fent durant anys, i segon, a prevenir, no?, doncs, totes les dificultats que puguin tenir per fer una missió tan complicada com és tallar la P7. Llavors, jo hi vaig anar una mica sense saber què passaria, vale? Jo no tenia cap informació, jo l'únic que volia era intentar visibilitzar un cop més aquesta mobilització unitària dins del calendari de vagues i d'accions dels sindicats que convoquen, i a mi em van dir que la convocatòria de la província de Barcelona, diguem-ne, seria Granollers per intentar descentralitzar, però que tampoc s'anava a fer cap bogeria. O sigui, jo no tenia informació de anirem a tallar la P7. Em van passar un cartell que posava Festival Educa o Rebenta,
3: sí,
1: vam parlar-ne aquí uns experts, i es posava,
3: jo em pensava,
1: no?,
3: que era un pavelló, una cosa tan caneta.
1: No, és que la convocatòria era el Palau d'Esports, perquè allà s'hi feien unes jornades de ciutats educatives que ja s'aprofitava la vinentesa com per dir, vale, doncs anem aquí a queixar-nos perquè és on s'està parlant d'educació. Però comença la convocatòria a les 9 al Palau d'Esports de Granollers. Jo vaig arribar una mica més tard, perquè a les 9 estava aquí. I comencem a caminar com en una manifestació normal, no?, pel mig de la carretera, i jo pensant, molt bé, no sé on estem anant, no sé on estem anant, però jo segueixo el rabat, vale?
0: Vull dir, podries imaginar o no? No?
1: Llavors, aquí comença a córrer la veu, estem anant a la P7. Estem anant a la P7 a tallar la P7. I jo pensava, això és una decisió improvisada de que han vist que som tants que podem tallar la P7? O això ja estava pensat? Efectivament, estava tot estava
3: clar,
1: pensat.
3: Home,
1: tot estava pensat.
3: Que són tots monitors d'esplai.
1: És que és flipant. I llavors, però és que a més, jo encara, tot i així, naïf, ingenua, pensant, però a veure, això, no hi ha ningú al volant, perquè estem avançant com per una carretera molt principal, que és molt evident que estem anant cap a la P7, vindran aquí 4 cotxes de Mossos i ens faran enrere.
0: Sí.
1: Tot i que eren moltíssims, eh? Vull dir que jo fins i tot pensava, hi haurà hòsties, perquè això no ho pots parar amb 4 cotxes de Mossos, però tampoc serà fàcil saltar 4 cotxes de Mossos, m'entens? Parem un moment en un punt d'aquesta carretera on es tira una traca i es fan parlaments i tal, i penso, què estem fent ara? Estem reculant? Perquè ha aparegut un parell de cotxes de policia que tampoc és tant. Hòstia, quina decepció, no? Perquè veig que comencen com a tirar una mica enrere. Ens acostem, jo i uns altres de premsa que estàvem com a davant de tot esperant a veure si es liàvem els Mossos o què, i s'estan fotent per un camí rural de tractors, diguem-ne, saps? Vull dir, al mig dels camps i romeria! De cop i volta romeria cap a la P7. Jo flipant, amb la... no puc arribar a creure. O sigui, que això estigués muntat d'aquesta manera, no? Llavors, diguem-ne que es queda una mica amb un pam de nas, tampoc, perquè jo crec que tampoc tenia cap intenció de parar-nos, però entén-me, la policia que havia vingut com a tallar aquell carrer no tenia cap sentit que estigui allà.
0: Jo crec que tothom va fer el seu fet, és a dir, la policia va dir, bueno, jo me quedo aquí i he intentat aturar, però no he pogut aturar, i aleshores si els altres han estimat doncs anar per un camí així de cabres, doncs endavant, no?
1: No, però clar, evidentment tampoc van anar a cegues a lo loco a veure si es podien colar per allà a la P7, clar, ja hi havia hagut un comando a primera hora del matí, que havia anat a fer marxes lentes.
0: Exacte.
1: Per l'autopista, per intentar aturar el trànsit, per ja intentar facilitar que quan la gent arribés pogués saltar amb tota la comoditat a la
3: com
1: calçada.
3: Com bé, que prepara't.
1: No, o sigui, és que un nivell de cervell gegant que jo flipo, alhora no em sorprèn gens, perquè ja us dic, són gent acostumada a tractar en el seu dia a dia amb coses molt més complicades que aquesta. Per acabar de duar el tema, arribem allà i jo veig que arriba una gent amb una lona gegant, però gegantina, i que la comencen a tirar pel pont de l'autopista.
0: Dic, però... què hi deia?
1: No, o sigui, no era una pancarta. Era una lona gegant per tapar, per fer més ombra. Perquè només hi havia l'ombra que feia el pont, diguem-ne, i era a les 12 del migdia, començava a apretar moltíssim ja la calor i riscos ja d'insolació i de coses, i nosaltres ja caminant pel camp, i era una lona per simplement fer més ombra. Jo pensava, però...
0: Per l'amor de Déu, però quina preparació.
1: Però, d'on heu sortit, tio? Bueno, efectivament, carpes, paelles, fogonets, pancartes, escenari, altaveus, parlaments, vull dir... que estava tot perfectament organitzat per poder passar una jornada llarga allà sota, sense morir de calor, podent-se alimentar, hidratar i també fent aquesta jornada festiva, que és el que s'havia anunciat i el que es va dir a tots els mitjans a primera hora del matí, perquè jo vaig posar la ràdio al cotxe i em va semblar entendre que es deia a les ràdios principals del país que seria una jornada festiva i familiar, però que de moment no es preveien tall de les carreteres. Vaya, si no. No sabia
0: no
1: el que venia.
0: No a la carretera. A l'artèria principal del país.
1: Sí, no, i diversos punts, a la 2 també, a Lleida, sí, sí. Girona,
0: però
1: Tarragona...
0: Però tallar a les 7 és la mare dels ous.
1: No, hi havia una cua que te cagues.
0: Passa tothom per allà.
1: I és veritat que hi ha aquest debat públic sobre la gent que es va quedar encallada a la P7. Una mica sense previ avís, perquè sí que s'havien anunciat les vagues, tothom té el calendari.
3: Tothom sabia que ahir hi havia, a més, vaga general, que no era per comarques, ahir és avui que és per comarques.
1: Clar, no té cap puta gràcia anunciar que faràs un tall a una carretera, perquè llavors ho faran tot per impedir-t'ho, però alhora és veritat que va ser un tall bèstia. O sigui, va ser un tall de moltes hores.
0: De quantes hores estem parlant, més o menys?
1: 5-6 hores.
0: 6 hores tallada a les 7. És
1: clar, llavors, la gent que es va quedar allà atrapada durant 6 hores, jo puc entendre que sigui molest, a la vegada és l'única manera de molestar i de fer entendre el problema a la població general i que s'uneixi a aquestes vagues de mestres.
3: Totalment.
1: Jo no puc empatitzar amb que tu, després d'aquesta experiència, que no et dic que sigui agradable, el que passi sigui que agafi ràbia el col·lectiu de docents.
3: No, sí. Clar que no.
1: Bueno, doncs hi ha gent que està fent aquesta reflexió, no? Clar, és que d'així no hi ha manera de que us entenguem, perquè així encara us pillarem més mania i ens feu més ràbia i tal.
0: Això s'ha dit sempre que hi ha hagut alguna mena de vaga que ha ocasionat això, sempre s'ha dit.
1: A més, hi ha gent que està dient mentides. Alguna excepció hi haurà, però per norma general, quan hi havia infants als cotxes, quan hi havia gent gran, quan hi havia gent, diguem-ne, vulnerable, que estava atrapada a l'autopista amb aquests riscos de calor extremes i que s'havia de menjar i que s'havia de veure, les ambulàncies podien passar. La policia, fins i tot, amb aquesta excusa, va obrir la P7 per un parell de llocs just quan jo estava arribant allà, que clar, després els manifestants van haver de córrer al lloc on estaven obrint el tall per dir, vale, que passi una iaia de 80 anys, ok, però aquí està començant a passar tot Cristo, estem tallant la carretera, saps? I dir que hi va haver una mica d'enfrontament. També amb els Mossos que van com obrir la carretera per un altre lloc.
3: Però
1: és
3: que si no hi ha conflicte, no té cap sentit la vaga. Vull dir, malauradament, no és agradable per ningú, però és que tampoc és agradable la situació que viuen els mestres cada dia.
1: I en aquest sentit, tio, jo vaig flipar perquè hi havia fins i tot discussions entre ells de que hi ha el col·lectiu de mestres i de personal educatiu és gent molt sensible i molt empàtica justament amb les necessitats dels altres i amb fer patir la gent. I hi havia com molts debats interns de hòstia, aquest cotxe hi ha aquestes persones, els hi heu portat menjar, sí, no, tal... fins i tot quan ja portaven unes quantes hores, doncs algú dient, home, doncs ara ja porten una estona, no, podríem obrir. I l'altra gent, no, hem d'aguantar. Vull dir que no us penseu que dintre dels propis manifestants no hi havia opinions diverses sobre el que s'estava fent passar la gent que estava atrapada a l'autopista, però clar, al final un tall de vaga és això, no?
0: Segurament és el tall més important pel que fa a les autopistes, i aquest tipus de jornada festiva recorda molt a les del procés, en aquell moment, no sé si eren les protestes per després de tot el que
3: jo crec que allò va ser una gran escola, eh? Potser no estaríem parlant d'això si no haguéssim passat per
0: és
3: allò,
0: possible,
3: no?
1: Bueno,
0: sí.
1: És tot
0: va ser un gran entrenament,
1: que...
0: no?
1: Exacte, és tot de gent que ha viscut les dues coses,
0: clar.
1: I que per tant té tant les habilitats que es van aprendre en aquell moment per fer convocatòries una mica totxes, com les ganes també de tornar a sortir, perquè tots aquests anys s'ha anat parlant, no, d'aquest desencantament amb aquesta desafecció política que fa que la gent s'hagi desmobilitzat perquè ja no confien que les seves reivindicacions puguin ser escoltades, ni tan sols si talles les carreteres o ni tan sols si fas una gran manifestació. I en aquest cas, que es veu que s'està aconseguint, que es veu que aquest acord s'està veient totalment pressionat per les manifestacions dels mestres al carrer, dona molt entusiasme i dona molta eufòria. La gent ahir estava contenta, però no perquè tingués ganes de fotre's una fideuà a la P7, que és el que s'està criticant des del cunyadisme, diguem-ne.
3: No, perquè feia una calor que t'asseguro que no era el lloc on volies estar fent una fideuà.
1: No.
4: Però què diuen els Josep Maries? Que no haurien de dinar o posar-se una gorra, els profes? Haurien...
1: Bueno, que no haurien d'estar allà passant-s'ho bé mentre tu estàs patint perquè estàs atrapat a la P7. Bueno, ja ho sabem.
0: Aquesta
1: és l'opinió general.
0: Són els mateixos que diuen, i aquests són els que eduquen els nostres fills, eh? Doncs sí.
3: No, l'educaràs tu a casa.
0: Els eduquen en base als drets que han d'aconseguir, els vostres fills.
4: Mira, els manifestants contra Vietnam, a Vietnam, que es cremaven ells mateixos. Ni l'ona ni res.
5: Exacte.
1: Doncs això, que a més era un dia molt clau, perquè ahir a la tarda hi havia una altra reunió del departament amb els sindicats per intentar arribar a un acord, mentre estaven les quatre talls de carretera actius durant moltes hores, que es veu que ja va començar la reunió amb una mica de clima tens, perquè...
3: Home, normal.
1: Evidentment,
3: però és el que busques, clar.
1: Aquí els encarregats polítics els hi van dir als sindicats, home, no és gaire agradable fer aquesta reunió mentre tenim quatre talls a la carretera, i ells ja, bueno, és que d'això es tractava,
3: clar,
1: companys.
3: No és gaire agradable fer classe mentre no tenim recursos, que no ho han vist.
1: I a més ara, ja, en plena una de calor, classe rostint-se a molts, clar, instituts i escoles, també no tenen ventilació ni climatització. Llavors, avui tornen a reunir-se, de fet a les 12, si no m'equivoco, per intentar una altra vegada arribar a un acord. Ara ja hi ha una proposta salarial per part del departament, que als sindicats els sembla insuficient, que això doncs serà un punt de fricció, perquè també a nivell de col·lectiu dels altres sindicats que ja van arribar a un acord, el de Comissions i UGT, i també de societat, que s'entengui que això ara és una negociació d'engruna. És a dir, els sindicats demanen una pujada salarial, el departament donarà 4 euros, els sindicats diran no és suficient, la societat dirà home, però si ja us ho han pujat perquè us queixeu. Vull dir, ara no els tira i arronsa, que crec que s'ha de mantenir el pols. I després també, importantíssim, i que s'ha de seguir parlant, perquè és la causa principal d'aquestes vagues, els recursos per intentar implementar l'escola inclusiva, que és el que en principi s'ha de parlar avui a les 12 del migdia.
3: Deixeu-me només que faci una apunt, ara que hem fet referència a la calor que fa a les aules. Recordeu el compte que us vam parlar baix el hashtag aules que cremen? Doncs les escoles que més cremen s'està fent classe aquests dies a l'Institut Valèria Aliné de Castelldefels a 36 graus, en primer lloc. A l'Institut Alcalamot de Gavà a 34,6 graus, en segon lloc. I a l'Institut Escola Àngel de Tobias del Vendrell a 32,5 graus.
5: Impossible.
4: Clar, això fa que l'Insti, Jacint Verdaguer de Tàrrega, que estan només a 31...
1: Clar, ja, pobres, baix, afortunats.
3: Exacte.
1: Clar, què són 6 hores de calor a la carretera, al cotxe, atrapat amb una retenció, comparat amb cada dia fer classe en
3: Seguiu
1: aquestes condicions?
3: Seguiu el hashtag les escoles que més cremen,
5: pares,
3: aules que
5: mares,
3: cremen.
5: Allà és on tenim els nostres fills.
3: Exacte.
5: Tenim un compte.
3: I volem que aprenguin, sobre amb aquestes condicions.
4: Sí, mira, ens escriu en Carles, des de València, que diu, bon dia, així anem pel 14è dia de vaga indefinida.
1: Sí, aquesta vaga. Vaya jabat, hòstia. Bueno,
4: en Siso, el nostre oient camioner, que cada dia ens escolta mentre reparteix pinso per vaques, diu, de la mateixa manera que els camioners, quan ens manifestem, tallem carreteres, entenc que els profes doncs, també ho facin,
3: totalment,
4: perquè l'única manera de paralitzar un país és paralitzant-lo, no fent altres
3: exacte,
4: coses.
3: Exacte, no fer-ho veure.
4: I diu, i espero que siguis profe, camioner o de qualsevol gremi, el dia que anant a la feina tan tranquil et trobis un tall, també et mostris favorable com estem fent avui nosaltres.
1: I que a part dels autònoms, que som uns pringats, la resta, en principi, no se'ls pot sancionar perquè us heu quedat atrapats en una retenció per culpa d'una vaga aliena. Per tant, no hi ha excusa en aquest sentit, tampoc.
4: La Sabrina Carpenter ens posa més música en aquest matí de dijous. Avui és dia 28. Esperem que tingueu un dia genial amb aquesta calor que sí seguirà ben amunt. Manchild.

0: Boomers, X, Millennials, Centennials, Alpha, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid. Presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: Mireu, sabeu aquell moment de la vida en què comences a fer coses com feien els teus pares que tu havies criticat?
6: Sí, una mica, sí.
5: Jo sóc que tinc a vegades problemes amb l'autoritat. Especialment jo només em barallo com amb Renfe i amb la policia.
7: Visca!
5: A l'última manifestació de la Diada hi havia uns policies que per mi van fer molt malament i no ens deixaven sortir de la manifestació i anàvem amb criatures.
8: De moment tot va malament.
5: Total, que el policia allò era davant de, no sé, de Capitania General o allà a Passeig de Colom i no sé què es pensava, que anava a posar una bomba o alguna cosa. I llavors jo el vaig dir, i vaig arribar a dir-li al senyor, per què es pensa que anava a posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I llavors la meva filla va dir allò de, mama, és igual, marxem. I el policia va dir, és ben bé, que tingui més criteri la filla que la mare.
4: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Dos quarts de nou en punt, puntualitzacions. La Mariona, que és professora, una oient nostra, professora d'I3 a la Bisbal del Penedès, ens diu, important, no estem demanant pujada salarial, estem demanant recuperació del poder adquisitiu del 25%, és el que es calcula que han perdut.
10: Costa una mica d'explicar tot plegat, però a mi em sembla que hem de deixar de tenir tants complexes a l'hora de dir volem cobrar més pasta. Vull dir, no passa res que sigui una recuperació de poder adquisitiu o que sigui una pujada, o sigui, si estàs cobrant un sou que no et permet pagar un lloguer a Barcelona, que és el que els hi passa a molts docents, doncs nois, clar, que heu de cobrar més
5: pasta. Sí, però també és veritat que no ens fixem només en aquesta reivindicació, perquè a vegades és la més fàcil d'explicar, però n'hi ha de molt més segurament importants, com
10: totalment,
5: són
10: el tema dels que...
5: recursos per donar classe.
10: 100%, però es porta 3 mesos dient lo dels recursos, com perquè ara la gent es faci la loca dient, no, és que només volen cobrar més, tio.
5: Ah, no, ja, que la gent no fa la tonta.
10: És molt cansat haver-ho d'anar explicant tot el rato.
9: Una altra mestra, la Teresa, que ens diu, ahir a l'AP7 va ser brutal, tal com ha explicat la Laura, i diu, lluita a les aules i a les barricades. Ara obrim l'actualitat general de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
11: Bon dia.
9: Què hem de saber més per avui, que és dijous, dia 28?
11: Doncs precisament sobre aquest tema, aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Mentrestant, la pressió judicial sobre el PSOE continua augmentant. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i, de fet, va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez. Un dels noms clau en aquest entramat és el de Leire Díez, a qui el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Segons el jutge, Díez hauria ingressat 16.000 euros per fer aquesta feina, però ella insisteix que no seguia cap ordre del partit, que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat. En un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol per malversació. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Encara en clau judicial, avui a l'Audiència Nacional arrenquen les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. I, de fet, un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. I acabo explicant-vos que Uganda ha tancat de manera temporal la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar la malaltia.
9: Ara passen 3 minuts de 2 quarts, Anna, què no t'esperaves saber avui?
11: Doncs avui que un del tema del dia és sobre quina música sona al vostre cotxe, doncs us vull preguntar si a casa vostra, per exemple, doncs si mai heu tingut un 2 cavalls.

0: No.
1: No, perquè
2: no, però... mira que és un cotxe habitual, eh?
0: Sí.
1: Sí, però encara no és un cotxe antic.
2: Mira, pels més nostàlgics heu de saber que Citroën ressuscita aquell llegendari cotxe.
0: Alerta.
2: Mira. Per què? Perquè tot el que és nostàlgic ven.
1: Rodets de fotos analògiques.
2: Aquest cotxe va arribar al mercat l'any 1943, va estar en producció 41 anys. Doncs bé, ara torna al 2 cavalls, però serà en format elèctric i es podrà comprar per menys de 15.000 euros, tot i que ja ho sabeu, si piqueu extras, la cosa puja.
0: Clar. Però bueno, no està malament.
1: No, està bé, està bé.
2: D'aquest cotxe sempre se n'ha destacat, es veu, la senzillesa, fiabilitat i extrema comoditat gràcies al seu sistema de suspensió. Jo no sé per què no hi he pujat mai, em sembla un 2 cavalls.
3: Jo he hagut de buscar una foto per saber quin cotxe
0: però oi que el tens molt
1: mític,
0: a la vista.
1: No,
3: el tinc vist i veig que hi havia l'opció furgoneta o mitja furgoneta.
0: I tant, i tant.
1: Que és el que surt a totes les sèries angleses. Sí. De la campinya anglesa surt això.
2: Doncs Citroën diu que ha fet un control de qualitat d'aquest model. Van fer proves en un camp llaurat i dins del cotxe hi havia un cistell d'ous i no se'n va trencar cap.
1: Caram, això és una prova que m'encanta.
3: Molt bé, departament de màrqueting també per inventar aquestes coses.
0: Jo, maco no l'he trobat mai.
3: Ah, jo sí, és guai, tio.
0: Però
3: a veure, és un cotxe.
0: Ha d'agradar a qui ha d'agradar.
2: Ara no sabem com serà, perquè intuïm, clar, perquè està en la penombra. Bueno, si heu buscat la foto, veureu que el nou model està una mica com amb la penombra, però podem intuir una mica com podria ser aquest dos cavalls.
3: A mi em molava la gent que havia tingut un accident, espero que no massa greu, però que tenien una porta canviada o algú canviat i era d'un altre color. Això fa temps que no, fa anys que no ho veig. La gent és molt
0: no,
3: mirada.
0: Jo això encara ho veig, eh?
3: Ah, passa, sí, això. Tant, vale. Hòstia, m'ha encantat.
1: No sé, que és un cotxe típic de la campinya anglesa.
3: Sí, ja està, el tema d'on
0: t'ho anaves. El tema de campinya, tu.
1: Bueno, és que totes les bèsties petites i grans, sabeu, aquesta sèrie superxula anglesa, Feel Good.
3: En Lawrence Darrell és l'autor del llibre original.
1: Sí, crec que sí.
3: Bona dada. Sí, el Tribar d'Esports.
2: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació, de fet, és d'uns 80 milions d'euros. Mentrestant, ahir el públic del Barça va acomiadar Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat, un comiat perfecte, segons Alexia, i en bàsquet, Xavi Pasqual deixarà de ser entrenador del Barça a final de temporada. Avui a 11:45 fa una roda de premsa per explicar per què marxa del club.
3: I pel que fa al temps, calor?
2: Sí, de fet ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig, tot i que una mica menys que demà. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor canicular, és a dir, d'estiu, que persistirà de cara a divendres i de fet el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
3: 6 minuts passen de 8:45, ara volem sentir Les Robes Esteses, que mai les oblidarem, acompanyades de Tremenda Jauria, el cor a 1.000.

0: matí, 39 minuts, hora de participar en el nostre mini-quiz. Ara sí, la sintonia adient per jugar, demostrar coneixements, i avui endur-vos un còmic molt guapo que nosaltres ja ens hem llegit. Per participar, ja sabeu la via d'explicar-nos cosetes.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Laia, avui sobre quin tipus d'anatomia els oients han de demostrar coneixements?
2: Sobre la femenina, concretament.

0: Doncs com que avui és el dia de la regla, fem una mica de revisió de com s'ha vist al llarg de la història aquesta característica, podem dir, del cos femení. Les diferents civilitzacions antigues havien estudiat, en general poc, la menstruació femenina, i la solien considerar una cosa vergonyosa i privada de les dones. Això sí, la vinculaven a malalties, hi havia una pila de supersticions al voltant de les dones menstruants, i de fet, en moltes ocasions, eren dies en què les dones estaven exemptes de treballar i de fer vida normal, fos perquè no es trobaven bé o perquè implicar-les en la vida normal portava mala sort.
1: Laia, quan irònic seria que t'interrompés mentre parles de la regla per llegir un comentari d'un oient que et m'explica una cosa sobre cotxes.
0: Seria fatalíssim.
1: Però a nivell de sèries, com que ho diu bé, potser tu vols que t'ho digui?
0: És que, ja ho has dit, o sigui que ja digues.
1: En Carles diu, el cotxe que surt a totes les bèsties petites i grosses no és un dos cavalls, és un Morris 8. Però com que és una info que ara tu saps, no és mansplaining, no?
0: Però una mica sí.
1: D'acord, continuem amb el fil.
0: Val, parlàvem de com històricament les diferents civilitzacions han observat i diagnosticat el tema de la regla femenina, d'acord? La pregunta que us farem avui, en concret, és sobre les creences que tenien els grecs sobre la regla, concretament Hipòcrates, considerat el primer metge de la humanitat i que va viure al segle IV abans de Crist. Ell va recollir els seus coneixements, podríem en aquest cas desconeixements, el seu Corpus Hippocraticum, i us preguntem què hi deia ell de la regla.
2: A veure, atenció,
1: era un senyor opinant sobre la regla.
0: Exacte, sense saber-ne, més
1: publicant, un llibre, eh?
0: Exacte, tot igualet cara, vaja.
1: La Marta, vergonyós que es tracti d'aquesta manera, o que s'hagi tractat al llarg de la història, una cosa que ens passa a totes.
0: Absolutament. Doncs mireu, aviam què en deien els grecs, eh? Ho heu d'encertar. Us dono quatre opcions. Opció A, els grecs deien que l'úter estava vinculat a la lluna, que per això dominava les dones en aquells dies, i per tant elles perdien la clarividència. Opció B, els grecs deien que la sang de la regla era el líquid més poderós del món, tant per bé com per mal.
1: Bueno, és una mica de bruixeria, una mica de...
0: Sí, sempre amb aquesta vinculació,
1: però està bé, no? Sí, ser bruixa.
0: Opció C, els grecs deien que era perillós pels homes conviure amb una dona menstruant i que els que gosessin fer-ho se'ls havia de castigar.
1: És a dir, que havien de marxar a la taverna a prendre un vi durant aquells dies, eh? I a fer
0: O opció D, els grecs deien que la regla servia per pal·liar un excés de sang massa calenta al cos de la dona i que, per tant, per evitar-ho, doncs, calia casar-se o quedar-se embarassada.
3: 638-68-45-65 638-68-45-65
1: Opció A, sobre Hipòcrates i la regla. Deia que l'úter es vinculava a la lluna, per tant, les dones estaven enllunades aquells dies. B, que la sang era el líquid més poderós del món, tant per fer bé com per fer el mal. C, que era perillós per un home conviure amb una dona menstruant. O D, que la regla servia per pal·liar un excés de sang massa calenta dintre el cos de la dona i que el remei era quedar-se embarassada cada mes i així ja,
0: doncs, ja ho pal·liava.
1: Entre tots els encertants, avui sortegem una novel·la gràfica d'autoria femenina, l'Uxia la Rosa, dibuixant gallega, que ha guanyat el Premi Finestres de còmic en català en la categoria de talent jove. I mira, saps allò de darrere dels còmics que posen cites de persones? A mi mai em posen, però n'hi ha una de la Montse Virgili que ha comprat, bé, o ha llegit aquest còmic, La Separació, i també li ha encantat. Doncs aneu participant avui en aquest mini-quiz sobre la regla, mentre sentim els Tudor Cinema Club, What Do You Know, a aquesta hora, 8:43, i de seguida diem la persona guanyadora, la solució i qui s'endú aquest còmic.

0: Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida.
2: Un minutet que passa de 3:15. Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
3: Sí, avui, que és el Dia Mundial de la Regla, us preguntàvem què en pensaven els grecs de la menstruació, perquè és evident que el que no sabien s'ho inventaven, perquè ells van fer llibres explicant unes tonteries que, bueno, fan fardar.
4: D'un campanar.
3: Exacte.
4: D'un campanar,
3: us hem donat quatre opcions. Si
2: però
3: deien...
2: les quatre eren fake, no?
3: Sí. Les quatre eren fake, però o sigui, no se corresponien a la realitat, perquè els grecs
4: una,
3: no
4: si
3: ho sabien.
4: Una, si més, estava impresa, no?
3: Exacte. Els grecs, no, i altres es pensaven altres col·lectius, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Us preguntàvem si els grecs pensaven que l'úter estava vinculat a la lluna, dominava les dones en aquells dies i, per tant, perdien la clarividència, o us preguntàvem si era que deien que la sang de la regla era el líquid més poderós del món, tant per bé com per mal. Em sembla que això ho deien els romans. També us preguntàvem si podia ser que els grecs diguessin que era perillós pels homes conviure amb una dona menstruant i els que acusessin fer-ho se'ls havia de castigar.
4: Això ho deien els Josep Maries, crec.
3: Sí, això sí. Encara ho diuen, no? I l'opció era si la regla servia per pal·liar un excés de sang massa calenta al cos de la dona i que el remei per evitar-ho fos casar-se o quedar-se embarassada. Doncs efectivament era això el que deien els grecs, eh? L'opció correcta era la D, que la regla servia per pal·liar aquest excés de sang massa calenta al cos de la dona, que això hauria fet que es trobés malament el dia abans de la regla, tindria com massa sang calenta i, per tant, la trauria amb la regla i seria, doncs, la manera de treure aquest excés i que per evitar-ho, doncs, casar-te o quedar-te embarassada i així ja...
5: Fabulós, fabulós.
3: Has vist? Quina bona idea. De fet, diu que Hipòcrates havia observat que els dies previs o durant la regla moltes dones tenien migranyes o rampes o canvis d'humor i, clar, això quan acabava, quan buidava, s'acabava i, per tant, doncs, aquest excés quedava resolt. Deien que aquesta manera evacuaven aquest excés de sang que les enverinava.
4: Humors bueno,
3: tot
4: nocius.
3: Fatal. Humors nocius, deien.
4: Mora meva.
5: A veure, jo... raó no li trec, eh?
3: Com a llegenda no està mal. Però...
5: sí, la causa no és aquesta, però està relacionada. La realitat és
4: semblant. Home, canvis d'humor, migranyes, rampes, dolors musculars...
5: Per això,
3: sí,
5: això,
3: sí, és
5: això
3: el
5: passa.
3: Que ell havia observat.
2: Queda clar que Hipòcrates tenia una cosa que mola molt i que n'està plena a l'infern, que és bona intenció.
3: Sí, exacte. Mireu, hem rebut 126 respostes, de les quals 107 han estat correctes. Per tant, Laura, demanaré un número de l'1 al 107.
5: Vinga. Doncs farem el número... 84.
3: Doncs el 84 és un noi, un tal Marlí, acabat en 45.
2: Felicitats, Marlí.
4: Felicitats, Marlí.
2: Ara t'escrivem per WhatsApp i et diem com fer-te a mans aquesta novel·la gràfica La separació, d'Uxía La Rosa, una autora gallega que publica en català i que a la següent hora del programa sentirem les seves paraules per presentar-nos aquesta novetat. Ara volem sentir les vostres paraules. Laura, avui serà fàcil per tu, perquè parlem de cotxes i de gent que li encanta el concepte de cotxe i estar dintre d'un cotxe i posar-se musiqueta al cotxe. Eh?
5: Sí, perquè... formo part d'aquest col·lectiu,
2: val,
5: no?
2: Ara de seguida ens dius quina música hi sona. Avui també acceptem nostàlgia de la música que sonava al cotxe del pare, de la mare, i també si poseu cançonetes diferents depenent del tram o del dia.
6: Bon dia, sóc el Jordi.
7: Bon dia.
6: Jo tinc la sort de tenir un Ford Mustang de color verd, igual que el de la pel·lícula Bullet, protagonitzada pel Steve McQueen, vale?
5: Vale.
8: En Young McQueen! Si això es posa més emocionant, m'hauran de treure'm grua de la cabina. Ja ho pots ben dir, Darrell.
6: I aleshores, doncs sí, que evidentment la conducció canvia, perquè aquest cotxe també el pots apretar una mica. I per l'autopista, doncs... l'autopista, evidentment, és teva. Ajudem, Mariam. Justament, tinc les mateixes ulleres que l'Steve McQueen, de la marca Persol, vale?
5: Vale.
6: Ulleres que li van fer expressament per ell. Doncs jo es poden comprar i jo les tinc, vale?
5: Vale, vale, vale.
6: I aleshores, què millor que escoltar, doncs, David Bowie, Belan Sebastian, Oques Grasses, per exemple, o la Velvet Underground conduint aquest cotxe. Bé, tinc aquesta sort.
8: Ja ho pots ben dir, Darrell.
6: Vale, que tingueu un bon dia. Gràcies, adéu.
8: Aconseguirà el rei en xassís massís una última victòria abans de retirar-se? La Copa Pistó!
4: Però aquí hem parlat una mica de cotxe, no? També.
3: No, Jordi.
5: Bona TED Talk, eh?
3: Sí, pregunta, sí,
5: una pregunta molt senzilla i tens un 3/4 d'hora d'explicació.
2: Les mateixes ulleres que la pel·li de Bullet, un clàssic.
4: Totalment.
2: De l'Steve McQueen.
4: Ei, què passa?
2: Laura, tu què onda?
5: Jo intento escoltar molta ràdio. Al final, quan l'agafo al matí, sempre poso... No,
4: ICAT
5: no. Però és igual, vull dir, poso
4: evidentment, ICAT,
5: algun
4: sí.
5: Dels programes informatius. Nois, em sap greu, o sigui... quan m'encanso perquè estan parlant d'un tema que no m'interessa, poso els experts. I quan no, no. Aquesta és la meva realitat.
4: Però com que sempre...
5: Me'l poso en diferit a casa per no perdre'm res.
4: Exacte.
5: Quan surto d'aquí.
4: Exacte.
5: I quan l'agafo el vespre per anar a assaig, per exemple, que l'agafo molt aquella hora, sí que poso música i intento, si tinc un mal dia, posar cançons que em sé, o sigui, cançons per cantar i per treure aquesta energia. I si estic inspirada i tinc ganes com de descobrir coses, poso allò que es pot fer com ràdios aleatòries perquè em surtin descobriments i música que s'assembli a música que ja escolto i tal. Quan vaig a un festival poso abans doncs, els grups que sonaran en aquell festival. Tampoc sóc tan especial, vull dir, crec que faig el que fa molta gent.
4: I a casa, o sigui, quan és menuda, què escoltava el cotxe? Què et punxaven?
5: Els meus pares feien discos d'aquests com que estaven piratejats, o sigui, que hi havia com cançons que s'havien descarregat per l'emule i tal, i posaven tant cançons que nosaltres els demanàvem que sonaven aquell estiu a los 40 principales o a la ràdio musical del moment, iCat, si algú que era iCat.
4: Però què podia sonar, per exemple, The Beatles a un tema del Super 3, per exemple?
5: Podria passar perquè aquests discos t'ho permetien, de barrejar aquestes coses. I si no, música que els agradava als meus pares, Dire Straits, Anastasia, etc.
2: Mira, tenim una oient que no pot respondre, i mira que ella mateixa diu que és d'edat avançada, que no pot respondre aquesta subpregunta perquè a casa no tenien cotxe, tenien una altra manera de fer la mobilitat.
4: A veure...
7: I nosaltres teníem un RUC, per tant, allà no hi havia música, i després va arribar el 4L, gran cotxe, i no tenia música tampoc. O sigui que amb els meus pares no tinc record de música. Vinga, bon dia.
4: Bon dia.
2: Gràcies.
4: Ostres, tu, el RUC, clar, posar un CD...
3: Quina enveja, no? No els portes amb RUC?
2: Sí,
3: mira,
2: és que això no és una cosa antiga, no és de sempre anar amb RUC.
3: Bueno, molt habitual ara tampoc és, no. Per aquí per la Diagonal no hi ha gaire RUCs. No,
2: sí, però en general pel que fa al gènere humà,
4: Sí,
2: mira,
4: sí.
2: L'Emmanuel diu, al cotxe el meu pare posava la música, sempre George Michael, Queen, Elton John. El meu pare tenia alguna cosa amb els cantants gais.
4: Bueno.
2: En Ferran, recordes bloquejat? Un cop en Titot de Brams, borratxo com una cuba, el Titot de Brams m'explicava que si trobes un control de la policia has de posar Catalunya Informació a baix volum. Sembla que així et prenen més en consideració.
5: Com dient, aquest tio està escoltant les notícies,
4: sí.
5: No?
4: Sí.
2: I el Quino diu, a tota la meva infància, al cotxe només hi havia un casset del meu pare, el casset del grup Pabellón Psiquiátrico. Em vaig aprendre tots els seus hits.
9: Els divendres, quan es plega de la feina, és el moment de rigui al cotxe.
10: M'agrada escoltar coses al cotxe.
9: De moment, aquesta batalla la tinc perduda, però...

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina, i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al World Sonar. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai. No puc passar la noche, no puc passar la playa, no puc passar la lluvia, serà que no me amas. Serà que no me amas, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons. Don't blame it on sunshine. Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar la nova subsecció de Worse Than Ever de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me d'Alexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar. I Tela Marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup AHA, tema 80, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus era un grup amb mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una nadala, que van fer titulada Ara és Nadal. Ara és Nadal i el teu costat.
2: Si aquest és el tema més recordat...
1: Imagina't.
2: Imagina't.
1: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió sui generis del tema Take on Me, dels AHA. La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió, en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: La confessió.
2: 2 minuts i seran les 9. Roger Seró, avui et toca la confessió a tu.
3: Mira, avui m'esclaré dos caires estilístics, dos tendències que solem emprar aquí a la confessió. Una és la subtendència coses que fem per lligar, aquí normalment la Laura i jo ho fem, i l'altra subtendència és fails identitaris o patriòtics que sol fer-los la Laia. Val? Sí. Els m'esclaré. Perquè m'ha vingut a la ment aquest àudio que fem a sonar i sonar, jo ja m'he avorrit, però vaja, el de la filla de la Laia dient soc espanyola.
4: Jo també m'he avorrit, ja no cal que posem.
3: Molts oients estaràs contenta perquè molts oients al WhatsApp han retret aquest comportament en la teva filla, però almenys ha dit allò de així n'aprendrà i no ho tornarà a dir més.
4: Doncs confiem.
3: Jo, arran de sentir-lo ahir, vaig pensar, ostres, quantes vegades he dit jo, que cadascú digui i se senti com vulgui, faltaria més, jo he dit alguna vegada soc espanyol per lligar i tal.
2: Per lligar.
3: Jo el que he pensat és que alguna vegada el que he fet és tirar pilotes fora, no negar-ho, tirar pilotes fora, dir que soc de Barcelona, però vaja, no dic mai cap mentida i si s'ha d'afrontar, s'ha d'afrontar. Pensant en això, vaig anar filant i vaig dir, ostres, la Laura mai ha recomanat al seu espai de consells sexoafectius barallar-se.
4: Discutir. Discutir una mica.
3: Jo, sí. De les vegades que, no estic dient amb algú d'Espanya, que també, sinó de gent de tot el món, discutir-se, mantenir-se incòlumne davant dels teus arguments, gent de qualsevol d'Austràlia, d'Argentina segurament, dient-te, explicant-te la teva història. O sigui, jo, la de vegades que m'he barallat amb, en el meu cas, dones d'Argentina, i a més, al cap de 10 minuts de discussió, dient, doncs, per què dius que no m'entens? Llavors, com estàs seguint aquesta conversa? Com estàs seguint aquesta conversa si dius que no m'entens? I, bueno, i al final enrotllar-se, Laura, vull dir, això, aquestes coses passen.
4: A veure, així com de zero, o sigui, de conèixer algú.
3: No, de zero, no, jo faig de forma natural,
4: Sí. Ja, però vull dir, conèixer algú només discutint-te, a mi no m'acaba de semblar que allò hagi d'acabar el llit, però mai se sap, quan ja hi havia una mica de carinyo, sempre
3: està bé. Hi havia una segona part, aquesta confessió que passava amb 1000.
2: Ja la
3: vols per un altre dia?
4: No. Sí.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: cor i de genolls. Se'ns palplanta al davant en Joan Dausà amb aquesta cançó titulada d'aquesta manera. Amb ell obrim aquesta nova hora de ràdio. Són les 9 i 2 minuts del matí. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Laura Grau.
2: Molt bon dia.
0: Sergi Vives.
3: Bon dia.
0: I els nostres oients que ens escriuen, com ara la Magda, que diu el ruc que teníem era per anar al tros, no circulava per la carretera. També li donem el premi a l'IADE avui al nostre oient Xarnego, que diu que el miniquiz no ha participat per fer un pas al costat i deixar participar les noies.
1: Molt ben fet. Molt així m'agrada.
0: Una medalla. D'acord? I també el comentari que ens deixa caure aquí la Mariona diu una vegada, parlant de, és la pregunta del dia, eh? Anaven amb cotxe, tornant de festa. Bé, alguns volien seguir la festa èpica, d'altres no, la conductora no volia. I el tema que la conductora va posar un CD de Mishima una mica per apaivagar els ànims, no? Doncs el copilot va treure el CD, va baixar la finestra i va tirar el CD de Mishima.
1: Hòstia!
0: Però és perquè li donava bajona i volia seguir de festa.
1: Sí, el faig baixar del cotxe, dic, aquí et quedes, col·lega.
0: Tot i que el Xarnego diu, són una mica pesats, aquí no estem gens a favor, eh? No. Vaja, gràcies per compartir qualsevol cosa i ja sabeu on enviar-les.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí mateix només cal que feu clic al nostre grup de WhatsApp, podeu decidir l'última cançó del programa. Ho fem cada dia i teniu l'enquesta amb les 4 cançons aquí penjada, als 4 tracks que us pretrien, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
3: Un 28 de maig com avui de l'any 1982 s'estrenava la tercera pel·lícula de Rocky als cinemes i sentíem per primera vegada aquesta cançó.

0: És el tema Eye of the Tiger del grup Survivor, una cançó que es va fer exclusivament per la pel·lícula i que no cal dir que ho va acabar petant, perquè des d'aleshores no ha deixat de sonar especialment per il·lustrar una batussa o una preparació o un entrenament dur. Va ser Sylvester Stallone qui va demanar a la banda emergent de Chicago, el Survivor, que escrivissin i gravessin aquesta cançó. I ho va fer perquè no va aconseguir permís de Queen per utilitzar la cançó Another One Bites the Dust. Sí, com sigui, avui us farem escollir entre quatre cançons fetes expressament per sortir a pel·lis, com aquesta que sentim, Eye of the Tiger. Suposo que aquesta la tens en ment.
1: Sí, aquesta sí.
0: Encara que no hagis vist la pel·lícula.
1: Exacte.
0: Rocky.
1: Sí, són pel·lis que ja... Ai, són cançons que són independents de la pel·li.
0: Oi que sí, t'imagines això, entrenant, eh? Sí. Vinga, va, va, ens preparem.
2: Bueno, i que la cançó és xula igualment.
3: Laura, sí. Si no l'has vist, és un drama social molt interessant, eh? Passa que s'ha quedat una mica el meme, de Rocky, però és molt
1: guai. No l'he vist, però em sembla bé, em sembla interessant.
0: La segona també és vuitantera, és del Simple Minds.

0: És la cançó Don't You Forget About Me de la banda sonora de la pel·lícula El Club dels Cinc. El tema va ser l'èxit comercial més important de la banda i, curiosament, mai no es va incloure en cap àlbum d'estudi. A més de la banda sonora oficial de la pel·lícula, només apareix en els àlbums recopilatoris, tot i ser un dels 100 senzills més venuts de la història.
1: I la pel·li no l'he vista, aquest, en aquest cas. El llibre sí, del Cinc, però no sabia ni que hi hagués pel·li.
0: Sí, sí, aquesta sí que l'he vista jo de pel·lícula.
1: Xula.
0: No està malament. Sí, sí, sí. Més cançons creades per pel·lis.

0: Això que sentim més de l'any 2002 és la cançó d'Eminem, Lose Yourself, que el raper va fer per la pel·lícula que ell mateix interpretava, 8 milles, aquesta no sé si l'has vista.
1: No, no l'he vist cap de les pel·lis que estàs dient, però no passa res, les cançons sí que em sonen.
0: Aquesta també, eh? Sí. De fet, Eminem va escriure la cançó al mateix set de rodatge mentre gravava les escenes del film i no li va anar gens malament perquè el tema es va convertir en un dels més aclamats del cantant. Acabarem amb Shallow.

0: Shallow és una cançó interpretada per Lady Gaga i l'actor Bradley Cooper per la pel·lícula Ha nascut una estrella de l'any 2018. El públic i la crítica van aclamar la cançó, que es va convertir en un dels temes més venuts de l'any següent, el 2019. Quina d'aquestes quatre cançons?
1: Com es miraven, eh? La Lady Gaga i el Bradley Cooper en aquesta escena.
0: És que hi havia una química brutal i després, quan l'han interpretada posteriorment, crec que en algun concert de Lady Gaga que el Bradley Cooper la van a veure, el va fer pujar i més estaven allà, que semblava que anaven a llitar-se.
1: A vegades estic tranquil·leta pel carrer i em ve al cap aquesta escena i dic, per l'amor de Déu.
0: Molt xula, molt xula. A veure, quina d'aquestes botes? La de Eye of the Tiger, de Rocky 3, Don't You Forget About Me, del Club del 5, Lose Yourself, de 8 milles, o aquesta de Shallow?
1: Va, doncs Shallow, perquè és l'única que he vist la pel·lícula i perquè repeteixo que em sembla incomparable aquesta escena.
0: Jo també l'he votada, va última, però avui és un dels dies que més freca sí. Està entre les quatre.
2: Entre la primera i l'última no hi ha tanta diferència, sí que està guanyant Eminem amb el seu Lose Yourself, però molt seguit de Eye of the Tiger, de la pel·li Rocky 3, així que avui la cosa estarà emocionant fins a última hora. Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu i expliqueu-nos el que vulgueu, com ara fa en Francesc, un oient que ens diu que fa mitja hora o així el miniquiz no ens estava escoltant, però diu, també m'apunto a la moda de dir que no he participat per fer un pas al costat i deixar... Li poso un emoji lila, aquí, un quadradet. I l'usuari Xarnego, que diu el Club del 5, marcar la meva vida. Ho diu un pretèrit simple.
0: Sí. Hem rebut 3 vots per Shallow només en aquests 10 segons, eh?
3: Bueno, jo m'estic posant l'escena aquesta que m'heu dit, perquè no sé quina escena parleu, i ja me l'he posat aquí per veure de què va això.
2: El film sencer el miraràs?
3: No, el miraré si...
1: Està bé, eh?
0: Sí. Val. Una mica dramàtic.
2: I la Dua Lipa, que també podeu relacionar fàcilment amb el cinema. En aquest cas us hem triat el tema Don't Start Now, abans que la Laura comenci amb el tema de...
1: Els pobles agermanats.

0: les 9 i 11 minuts al matí, sintonia de l'espai. Els catalans fan coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, òbviament. I Pàdua. Sí, passa que Roma està agermanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua. Sí, i ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a Imbaldarno, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència en un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a Imbaldarno.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer, el poble, es diu així, eh?
2: Incís a Imbaldarno.
1: Vale, ara em preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap,
0: segur em sembla.
1: No.
0: Què t'has arrelat?
1: Ho sabria. Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
3: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
1: Ja jo ho he trobat, perdoneu, eh? El meu poble sí que està agermanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat? O és...
0: Sí, pot ser.
3: Aviam, és signar una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa més doncs maneres d'oficialitzar.
1: Vull dir que es va agermanar tipus fa 7 o 8 anys, saps? Fa,
3: sí.
1: Amb Sella, un poble del País Valencià.
0: Ah, Sella.
1: Sella, sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de dans, de balls tradicionals, però...
3: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, poble agermanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que són...
1: Germans una mica ràndoms.
3: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell, que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península
1: doncs
3: Ibèrica.
1: Sentit, ja té una explicació. Sí que tenen en comú, veus?
3: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells. Vull dir, que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat.

0: A veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí perquè no té massa sentit, és el manar dos pobles que no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, clar, ens féssim tots amics, i hi hagués aquest, també, aquesta mena de vincles.
1: Lligams.
0: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construíssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va extendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha agermanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa.
2: Ara deies a fer agermanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble d'Oliena, de Sardenya.
0: No, és que ara flipareu.
2: Perquè, bueno, suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges cada X temps, nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliana,
0: i
2: s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa quan passes d'amistat a cosins, no?
0: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies mixtes entre els dos pobles. Sí, jo crec que Ardales Blanes segur, i altres llocs segur que també. Lleida està germanada amb Lérida, Colòmbia.
3: Clar.
0: Està rica, també.
3: I Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig a mirar.
1: No pot ser gaires intercanvis perquè estan massa lluny, no? Hi ha d'haver una distància prudent.
0: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs, d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol el tema, i actes institucionals on s'expliqui, doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, què és el que tenen en comú. A vegades també és, per exemple, el patró, el patró de la ciutat, a través de la religió catòlica, o altres coses d'aquestes, o una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com en homenatge al poble germanat. Els cartells a l'entrada del poble, que això sí, segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa...
1: Jo el germà d'Atam, hi ha una rostellera de pobles que dius quina feinada que tenen, si van a veure-ho al mes.
0: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixin altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
1: Ostres!
0: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles agermanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
2: Ja tenim joc, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep, des d'Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden, d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però efectivament s'han format parelles al respecte.
0: O sigui, clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic canvi de l'institut que fas en una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis en una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea. L'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat, doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
1: Sí.
0: I he trobat, doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
1: Sí, veritat.
0: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Mm-hmm. Bé, agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps?
3: Molt.
0: I llavors, doncs, això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i Lérida, Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
1: Caram!
0: Sí, que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
3: Comentava que si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana, no, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
0: Ja, és per acumular la feina.
3: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar, Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar germanades.
2: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies i hem d'anar quedant també amb altres amb una mica més petites.
0: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats agermanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles, A mi m'agrada les ciutats petites que tenen un o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic. Això em sembla bastant guai.
1: Ho trobo fortíssim, jo. Això em queda llunyíssim. Jo, de veritat, que no ho he viscut, això.
0: I, Llinàs, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
1: No, és zero, fatal.
2: Hi ha menjar.
1: No, molt bé.
0: Clar, és això, hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Doncs això, explicar-nos experiències de les vostres ciutats i pobles agermanats, perquè em sembla que és això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
1: Fem bullir l'olla, clar que sí.
2: Una mica de cap de setmana. Expliqueu al nostre grup de WhatsApp on l'últim comentari que ha caigut és en Jordi, que diu que avui no he pogut jugar al miniquiz perquè tenia una reunió de teletrucada, una reunió de distància, però també m'apunto a dir no he participat per fer un pas al costat. Soc aliat.
1: Ja sou molts.
2: Us ha fet gràcia, això, avui? Homes que escolteu aquest programa. I en Ferran diu, Figueres amb Ceret és fake. Bueno, no sé. No tinc la informació.
1: Vol dir que potser no ho celebren gaire, no?
2: Vale.
0: Jo he trobat com la cosa oficial. Bueno, és el que es desenvolupi a nivell real, informal, no ho sabem.
2: Laura, ja saps que la gent fa servir la paraula fake o random. Ui, ja per sí. Qualsevol cosa.
3: A mi em surt que està Figueres agermanada amb Marignan, a França, Alcalá, la Real, a Espanya i Sant Petersburg dels Estats Units.
2: Aclarim-ho. Adéu, Laura Grau.
0: Adéu,
1: Laura Grau.
2: I ara, celebrant aquest nou disc de la Clara Vinyals, aquest disc titulat... Ai, com era allò? Encanteri?
0: L'encant.
2: Ah, gràcies, Laura. Sisplau, no marxis, que m'equivocaré molt més fins a les 10.
0: No, sí, jo també no paro d'equivocar.
2: Reinaldo i Clara.

0: Així sona Els Experts.
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
2: Hola!
3: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
4: Mare de Déu.
3: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
2: Molt bé. El número...
5: Vinga, home, va, home, va!
6: Avui va al ralentí, la Laura,
2: sí,
6: trobo.
2: Sí, no, estic una molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 7 minuts ens separen de 2:15 del matí, moment en què obrirem l'actualitat general de la jornada per despertar-vos informats. Abans, però, tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet, és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, olorar i comprar-me'n i endur-me'ls cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa, el que us expliquem, no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA i, atenció, el destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central d'investigació. No és res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és bastant probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre de fa pocs dies, el programa d'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo ara, jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial. Un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns es fotin molta pasta. No? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Joan Herzo, que ens canta des de lluny, i nosaltres, amb tota la proximitat i amor que us tenim cada dia, també us hem de donar les notícies de la jornada, perquè ja arribem d'aquí 5 segons a 9:45. Per tant, moment per despertar-vos informats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, dijous, dia 28 de maig?
1: Doncs que aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i també del Vallès. Mentrestant, la pressió judicial sobre el PSOE continua augmentant. L'Audiència Nacional apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, per cert, també comença el judici contra el seu germà, David Sánchez, pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer haver encara insuficients. Tornant a casa nostra, el coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa CoWoCat rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I acabo explicant-vos que l'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok i el disc conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
0: A 9:31 minuts. Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que el Papa Lleó XIV ha conduït un Ferrari elèctric. És el nou Luce EV baixa i ha estat molt polèmic perquè el disseny s'allunya dels models clàssics de Ferrari. És un cotxe de 5 places amb un gran maleter. Està previst que es comenci a comercialitzar a finals d'any a un preu superior al 500.000 d'euros. Però vaja, tornant a l'anècdota, doncs els directius de Ferrari van presentar aquest cotxe a la residència del Papa al Castel Gandolfo, al sud de Roma. El Ferrari de color blau estava cobert amb una gran lona de color vermell als jardins privats del Papa i, de fet, va ser el mateix pontífex qui va retirar la lona i va descobrir, doncs, aquest vehicle. Es veu que el Papa ha estat molt interessat pel cotxe i s'ha preocupat per la velocitat màxima, que es veu que és de 300 km per hora i passa de 0 a 100 en 2 segons i mig.
2: Renoi.
0: Renoi.
2: Jo ho he dit, però sí, molt ràpid, en 2 segons i mig.
0: El titular d'esports.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Mentrestant, ahir Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició blaugrana. Primer ho va fer en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I en bàsquet, Xavi Pasqual deixarà de ser entrenador del Barça a final de temporada. D'aquí a un parell d'hores farà una roda de premsa per explicar els motius de la seva marxa del club.
0: I avui, més calor.
1: Sí, perquè ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig, tot i que doncs demà farà encara més calor. Avui, bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor canicular que persistirà de cara a divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I seguim amb més música, ara aquest clàssic, el Fritz From Desire de Gal·la, i de seguida parlem de lectures.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
2: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
1: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
2: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
4: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
5: Així sona Els Experts.
6: Jo el que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
7: sí.
6: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, eh? I llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anava en gran Sant Pere, li va al darrere amb el seu itriqui-traqui. I llavors cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
8: Canta ràpid.
6: Amb els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anava en gran Sant Pere, li va al darrere amb el seu itriqui-traqui, amb els esclops d'en
5: Pau. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:38, us parlem del còmic La separació, de l'autora gallega Uxía Larrosa, publicat per Finestres, que ha aconseguit la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. Laia, quin grup en gallec femení que estem bastant viciats últimament podríem punxar ara?
1: Niñas de Cassandra, Filles de Cassandra.
0: És correcte, Filles de Cassandra.

0: Filles de Cassandra, per tant, netes de Príam o nebodes de Paris. I han fet la broma de la Iliada d'aquesta hora. Doncs anem a aquest llibre, La separació. Lucía La Rosa, un còmic que reflexiona sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant. A més, Laia, mira, és de traç, com t'ho diria?
1: Ai, sí.
0: És de poques games de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dintre les seves games. I
1: sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no?
0: Sí.
1: Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, a mi, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía La Rosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que s'ha servit per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
1: Mira.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny. Pitos porus florits, pulmonàries,
0: carolines, cineràries, caputxina, nana, didalera, rododendra. Felicitats a la nostra oient Merlí, que avui ha guanyat el miniquiz. Aquest còmic, La separació, d'Uxia La Rosa. La resta, més sort al miniquiz de demà i aneu a comprar-lo a llibreries. És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que expressa en tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això obtenir com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com estar neutre. Passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial. La veritat és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica, gràcies al premi m'he pogut dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

Lladres de Sobretaula, a qui va dedicada aquesta cançó tan crítica i que canten en plan manifest a Pancho Malifet, Abril, Los Chicos del Maíz, en Pep Jimeno i tants altres. Ens ha portat ja a 3:15 del matí. Avui és dimecres, per tant, ja és el moment d'anar-nos omplint la setmana de concerts.

0: Bon dia, Laia.
1: Mori el brunx.
0: Dieu que arribarem a les mans. Bramava entre plats estranys i expats al bo d'en Joan. Anna, t'adueixo que els fetus els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
2: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida i ara els de la Bisbal doncs, el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibús Intergalàctic. Hi ha un mas de pedra tosca, parets banyades d'or, on els rierols... Minibús presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a U Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercavila, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:15 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia seran a la segona edició del Festival Boví que se celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre. Dissabte hi actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també hi seran Buhos, els Amics de les Arts o també els Partiperes. Ara dic sense plan, que no sé què faré demà. A banda dels Partiperes en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Serem els dos un desastre natural, seres tu la meua platja tropical. Aquest cap de setmana, a Cassà de la Selva, arriben les barraques de la Festa Major, de fet començaran divendres, i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Six i Esquit. No queden tantes hores ni les tantes, si és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Este es un baile que ha venido del Japón. Carabassi, carabassi, carabassó. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva Festa Major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negra dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de la Badal Music Fest, la cinquena, de fet. Pastora obrirà dijous la cinquena edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes. L'endemà divendres serà el torn d'Alfred Garcia. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. I dissabte, qui havia de tancar la cinquena edició del festival era Manu Guix, però el barceloní es baixa a causa d'una pneumònia que el mantindrà allunyat dels escenaris durant un temps. Des d'aquí li desitgem doncs, una bona i propera recuperació. Seguim ara amb Max Navarro. Max Navarro serà aquest cap de setmana a Camós. Dissabte actuarà a Vila Romana de Vilaua dins del Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Perquè aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per a tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. A Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la quarta edició del programa, el 16. Si voleu anar al concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, sapigueu que comença a les 12 de la migdia i encara queden algunes entrades. I acabem amb el Pony Pissador. Si tens

0: Els ponis portaran diumenge la seva versió més familiar, el Poni Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.
1: I mai volem acomiadar-nos sense abans sentir el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg d'aquest matí. Avui, música i conducció. Us afecta la música que us punxeu al cotxe? Qui decideix el capdavall, el tracklist? Teniu records de casets de pares?
2: Soc el Jordi.
3: Bon dia.
2: Jo tinc la sort de tenir un Ford Mustang de color verd, igual que el de la pel·lícula Bullitt, protagonitzada per Steve McQueen. Vale?
4: Vale.
5: En Jan McQueen!
2: I aleshores, doncs sí, que evidentment la conducció canvia, perquè aquest cotxe també el pots apretar una mica. I per l'autopista, doncs, l'autopista, evidentment, és teva. Justament, tinc les mateixes ulleres que l'Steve McQueen, de la marca Persol, vale?
4: Vale.
2: Ulleres que li van fer expressament per ell. Doncs jo, es poden comprar i jo les tinc, vale?
4: Vale, vale, vale.
2: I aleshores, què millor que escoltar David Bowie, Belen Sebastian, Oques Grasses, per exemple, o la Velvet Underground conduint aquest cotxe. Bé, tinc aquesta sort.
6: Ja ho pots ben dir, Darrell.
2: Vale, que tingueu un bon dia. Gràcies, adéu.
6: Aconseguirà el rei la Copa Pistó.
7: I nosaltres teníem un ruc, per tant, allà no hi havia música. I després va arribar el 4L en cotxe i no tenia música tampoc. Amb els meus pares no tinc record de música.
8: Quan em toca anar a fer viatges llars cap allà a Lleida i tot això, per camins molt de terra que no passa quasi ningú, sí que hem tingut el típic aquella. Les 100 mejores canciones de western de les pel·lícules. Vas tirant amb el camió i com si anessis allà amb la diligència.
7: En viatges llargs, doncs, triem la música en altres, al meu home i jo. I si és un altre viatge més curt i vaig sol amb la meva filla, ella tria música i m'he de xupar el Bad Bunny, la Bad Gyal i tot el reggaeton aquest. Bé, a vegades arribem a un pacte i li dic que no posi reggaeton i posem música en pop catalana que en puc escoltar.
1: La canviació. 6 minuts i seran les 10 del matí, direm adéu, per tant, fem resum de com ha anat la cosa. Avui, d'entrada, hem de dir que hem encertat, que avui sí, és dia 28 de maig, dia que anticipàvem ahir, però l'hem errat en una altra cosa. 7 i 3 minuts al matí, avui és dia 28 de maig. 3 quarts a 10 del matí, avui és dimecres. No, és dijous avui. Avui és dijous, sí, com sigui, tots hem iniciat la jornada cantant a ple pulmó aquesta cançó de la Ludwig.
9: T'has picat aquesta nit.
1: Però on érem tots? Tots no hi érem del tot. La Laia no hi era, l'ha deixat tirar del tren. Ella ens ho deia així des de l'estació.
10: Bueno, experts, estem aquí a l'estació de Sant Andreu, que ens han fet canviar de tren perquè resulta que el nostre, doncs, estava massa espatllat. Estic aquí amb la Joana. Hola, Joana.
11: Hola, estic fins als collons de matinar per res.
12: Què, ara estic fins als collons de aguantar tota aquesta colla, eh?
10: Exacte, estem una mica cansades, la veritat, perquè ara, mira, hem estat a Granollers un quart d'hora parats i ens ha avançat un tren. Hi ha hagut un tren que ha sortit i ningú no ens ha dit que canviéssim de tren i agaféssim aquell tren. No, han preferit que estiguéssim allà a Toradet Sant Andreu.
13: No, és que jo podria estar en posta una hora i mitja després fent una paella, saps?
14: Ai, pobre!
1: Finalment, però, sembla que han arribat a lloc la Joanola, o la Joana, o com es digui, i la Laia.
15: La Joana.
1: La Laia Vidal, que ja ha arribat.
16: Bon dia! Hola.
1: Bon dia!
16: Laia,
1: avui, entre l'hora que hauria d'haver arribat, que mai arriba, passeig de Gràcia,
15: sí,
1: i la que avui ha arribat, perquè fa una mica el decalatge...
15: Doncs mitja hora, ben bona, 35 minuts, et diria.
1: Minuts, sí. No està malament.
15: Hem tingut el gaudi d'estar ensardinats a aquella hora del matí.
1: Mola, perquè en els casos segons, un oient ha fet servir Amposta com a lloc que està lluny, i abans, fa no res, un oient ha fet servir Lleida com a lloc que està lluny. No sé si ho fem bé així,
15: No ho fem gaire bé.
1: Impliquen llunyonositat o podem...
15: Però si són oients ho poden dir, perquè ells són, efectivament, en un lloc. Som nosaltres que no ho podem dir.
1: Podem dir Mordor, nosaltres, així ningú s'empada.
15: Mordor, exacte, sí. Mordor, sí, Pequín, també, que ens queda lluny, en realitat, de tots, diguéssim.
1: I hem buscat la informació, especialment avui al temps, que fa molta calor, volíem saber què tal, però no. El Roger volia sentir especialment els esports. Ara el titular d'esports.
0: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, i en bàsquet Xavi Pascual deixarà de ser entrenador del Barça a final de temporada. Avui a 11:45 fa una roda de premsa.
1: I el titular d'esports?
0: Ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig.
1: Sobretot seguiu amb el guió com si jo fos idiota, eh? Sobretot seguiu amb el guió.
15: Ui,
1: si
15: no,
1: però nosaltres hem d'anar per feina.
15: Sí,
1: és el que toca. Bé, ara per feina, ara, l'última cançó del dia. És la cançó que han votat els oients.
15: Exacte.
1: Avui que us plantejàvem cançons...
3: quina era l'efemèride d'avui?
1: Avui l'efemèride... No, avui l'efemèride...
3: Què diu? Què diu?
1: Era que es publicava la cançó de Rocky III.
3: Rocky III.
1: Eye of the Tiger, a guanyar prou la de Lose Yourself.
3: Teníem quatre cançons de pel·lícules i avui, amb una competició bastant frec, ha guanyat, sí, Lose Yourself, la cançó de l'Eminem, aquesta molt directament relacionada amb la pel·li, perquè era la pel·li rapera, 8 Mile. Gràcies, fins demà, Laia, Sergi, Maria.
15: Adéu, Roger.

recuperant aquesta del duet nord-americà, la proposta de Party of Two, i tenim ara un lloc on refugiar-nos de la calor amb Soc un Bohemio.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icat.
1: S'acosta la calor i els artistes de casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Els dies que vindran.
3: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
6: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
5: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
6: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
0: Escoltes, Icat.
7: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: Digue'm on para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

Doncs sí, ella és l'Olivia Rodrigo, a punt de publicar un nou treball de títol llarguíssim amb 12 noves cançons. Això serà el proper 12 de juny. I marxem ara cap a Tarragona per rebre la nova proposta de Sodi, On amagar-se.

Gràcies, Pink Panthers, una altra de les artistes que passarà el proper divendres pel Primavera Sound. Més cançons i més música, 3 minuts per 11:15. Ningú posa en dubte que és el fenomen musical de l'any. Pat, pat.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

música com a refugi de les altes temperatures d'avui dijous 28 de maig. I de Nelly Furtado passem a Maria Jaume amb Sonen ses campanes.

Doncs aquesta sona molt i molt bé i és així com engega la seva esperada carrera en solitari després del seu pas per Eufòries. Monique McCann. I avancem amb

0: No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

Doncs demà la tindrem presentant les cançons del seu primer EP a l'Harmonix d'Òdena. És l'abril i fins les 11 en companyia dels Exili Elba.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

cançons que connecten amb el més nou de l'escena catalana és la proposta de CH. I més música per aquest matí del dijous a les 11:16 amb Dani Sixi i Skid. No quiero...

preparant el seu primer treball per aquest 2026, Dove Cameron, amb aquest tsunami de bones vibracions, igual que aquesta que arriba amb Becky G i Bia. Highway.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

ser els guanyadors del Zona 9 fa un parell d'anys. Són Gavina MP3 i així arriben amb aquest vals de guitarres distorsionades. Diuen de tu cançons que demanen ser escoltades amb atenció, com aquesta que arriba amb la Ludwig Van, és el teu amor.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per 2.
3: Per 2.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

cap re dels temes plens de missatges de superació. Són el Savana, arriben des de Granollers amb l'avançament del que suposarà el seu tercer treball.

l'escena musical de Ponent també sona amb la proposta de Neptú. I en menys de 9 minuts, migdia, en aquest dijous, amb Jove Trai. I que menys ressona.

estat finalista del Zona 9. Sí. És la Bru des de les Terres de Ponent. I arribarem ja al migdia amb l'última d'aquesta hora, que és per Mimi Web, Eyes Closed. Bon dia.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant del Teta Fest, el festival musical feminista de Tarragona. Aquest cap de setmana celebren 5 anys amb noms com Lia Kali.
2: També que eren la Oz i Sandra Monfort. Manifestera, romancera, una coquetona que endula guassona. O Vanessa Martín i les de l'Osa. Les estrelles, està buit al carrer. Són alguns dels noms del cartell d'aquesta 5a edició del Teta Fest. Ara els acabarem de repassar tots. Són 5 anys de feina per donar veu a les artistes del país i, tot i que s'ha avançat, encara queda feina per fer. Així ho veuen declaracions a ICAT Montse García Biosca, cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona.
3: És un festival que està consolidat i, sobretot, que és necessari, no? I el repte és continuar innovant, ampliant i d'alguna manera interpel·lar a la indústria musical per demanar canvis, no? Que no s'ha de tratar solo de sumar noms femenins i, en el festival, sinó de transformar les dinàmiques en les que està funcionant, no?
0: El lema del festival d'aquest any és més veus, més ritme i més futur.
3: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes que en moltes ocasions s'han quedat fora, no? Més ritmes, perquè celebrem la pluralitat musical i fet de gaudir col·lectivament. I més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
2: El festival es farà divendres i dissabte al Camp de Mar de Tarragona. El cartell el completen Maria Fort, Poncelam, Marisa Vallerosso i també hi haurà el concert gratuït de les que faltaven.
0: I a més de música, dissabte a la tarda hi tornarà a haver l'Espai Aliances, un punt de trobada de dones i entitats feministes del territori.
3: Hem volgut ampliar-lo a diferents col·lectius de dones, dones emprenedores, dones d'entitats feministes, dones d'entitats socials, per teixir complicitats i iniciar una tasca col·lectiva. Contem amb un circ de dones, contem amb una cooperativa de dones que ens farà una sèrie de tallers, Joc de la Oca, i la resta d'entitats també ens mostraran tot el que fan, no? I tot el que volen visibilitzar.
2: Si voleu anar, encara queden entrades disponibles.
0: L'altre festival destacat del cap de setmana és el Festival Maig de Santa Coloma de Caral. Divendres i dissabte passaran noms com la Ludwig Band. Que bonic és dir-te fins demà
2: sense deixar-te de mirar. També la Élite o el Petit de Calaril. Quan el seu sol t'il·lumina rius. Però també és Batlana, Gavina MP3, Venus, Greta, la publicitat. També hi haurà el penúltim concert de Selva Nua i l'únic a l'estat espanyol dels britànics The Temples.
0: Una proposta fora del circuit típic de grans festivals. Es defineixen des del Festival Maig com un festival rural de música i des del 2014 busquen maridar propostes de qualitat amb la natura. També té encara entrades disponibles.
2: Continuem l'agenda musical de demà divendres a Ullastret, dins del Festival Ítaca, Masoni. El bisbalenc toca pràcticament a casa i en plena presentació de Banderes per Daltònics, el seu últim disc. El concert començarà a les 10 de la nit a la plaça Garbina d'Ullastret i encara queden entrades.
0: Del Baix Empordà anem al Pla de l'Estany. Aquest cap de setmana el Festival Recòndit porta Arnaldo y Claro. Quina por, quina enveja. Fa res van treure el seu 5è disc, L'Encant, i demà el portaran al municipi de Palol de Revardit a les 9 del vespre. Si voleu anar, també encara trobareu entrades disponibles.
2: A Sabadell, demà, doble proposta musical. Podeu veure a Sopa de Cabra. Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar. El festival Observa, a 11:15 del vespre.
0: I també a Sabadell, demà, Judith Nederman. Si la vida és un pont estret, no tindré por. Serà al Teatre Principal de Sabadell a les 8 del vespre.
2: I acabem a Vic, el festival El So de les Cases celebra 10 anys. Ja no tinc por a fer el ridícul. El que toca no em surt. Oc Déu serà un dels grups que hi toqui. També Xeri Maraster, Cristena i Goig serà en espais habitualment tancats al públic, com la capella del Rosari del Paracoll, l'espai Bisell o la capella del Cementiri.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia. Escoltes i cas.

obrim una hora més del dijous amb l'essència d'aquest nananà, l'essència 100% reconeixible de Mama Duixa, el proper 6 de juny, concert del senyor Rikiti a la Patum de Berga. Va, que així de força seguim, My Cat, amb l'explosiva cançó de Lady Gaga i Dolce.

0: malament.
1: Lluís Sánchez, des de Terres de Ponent, amb aquesta reflexió íntima sobre el passat i les decisions vitals i els moments ara íntims, i per compartir de ben a prop, Aicat, amb aquesta història compartida entre la Julia Blum i Gerard Toledo.

0: de les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes ICAT.
2: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app. Ok,
3: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
6: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
3: Escoltes, ICAT.

Hola, Picalit. Encara en aquest proper estiu amb bon ritme i amb ganes de repartir canya de la bona amb el Dive Into Me. I amb tota la il·lusió i amb ganes de veure el món d'una manera diferent. Així sona el nostre Somia Truites. I un

0: cançons que ja formen part del nostre imaginari i de les que seguim escoltant i recordant d'una manera especial. TikTok, el tema, sens dubte, insígnia de Kesha.
1: Escoltes i cas.

les coses senzilles, amb aquest parell de germans molt estimats i amb un munt de premis, eh? De la música dels Ginestar, la jove promesa ara del Firmament Pop, Nemo amb Art House.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
3: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Bons dies.

Sounds, la música en català que està en el seu moment més esplèndid, gràcies a grups com Dan Perau i el Comboi, goig de noves cançons, les que s'han marcat als rockers osonencs. I amb un missatge ben clar, sona la nova de Joshua Smith, el que està fet, està fet.

What's Done is Done, la nova de George Smith, nou tema, que promet convertir-se en un dels més destacats del seu repertori. I amb la persiana baixada, però amb el volum a tope, sentim aquesta proposta compartint entre Saxeni i

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono mercanto,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Gabriel y Paco Amoroso.

0: Una altra cançó amb la ironia i energia teatral de Catriel i Paco Moroso, la parella argentina del moment, demostrant un cop més la seva capacitat creativa. I ben romperos, arribarem a l'hora en punt. Els Catarres, amb ganes de compartir un diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se...

de Junts, amb una energia renovada i amb noves idees, donant les primeres pistes al que està per venir aquest Tot va tirant. Doncs el dijous, que va seguint el seu camí a ICAT, compartint ara el nou so de Tommy Richman, fent canvis positius per seguir atrapant-nos amb cançons com aquesta

Aquí teníem la tendresa del gat, una altra de les noves aventures que s'obren camí a la nostra escena. I bona roba que tenen, ara, quilòmetre zero, la felicitat que va cara, però sona bé amb aquest ritme festiu.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.

els talents, Stormzy i Odil, units per primera vegada i amb molta química, amb unes emocions funky que duren tot el dia, 24 hours, 24 hours. Ara sí, la 1:21, fem ara parada, una de les noves de Crap Apples, es diu...

0: va ser la veu principal de Coers, Kelly Isaia, aportant afrobeats als Països Catalans, Coco Xeri Coco. I anem a Icatja fent les primeres passes cap a l'estiu, compartint la festa i bon rotllo de fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: La veu de Cat Barnes, llançant una col·lecció de cançons estupendes i amb molt de gust. Aquí una d'elles, Lavender.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
3: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.

Aquí tenies a la gran propera, a la gran estrella del pop, i la Miller, fent brillar una de les seves primeres històries, aquestes Stars Lullaby. Doncs mira, parlant d'estrelles, aquí que n'arriba una altra, Ed Sheeran amb el

Escalfant-se motors per la nova edició del Primavera Sound amb la música de Fuckers, un dels atractius que podrem veure en directe el proper dijous al Parc del Fòrum. I anem posant rum a les dues amb Olivia Dean, amb un ritme i una elegància que ens recorda molt, els ja històrics Fleetwood Mac.

0: Escolta, Zicat.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
3: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
6: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Arribem ja al darrer programa amb convidat de la setmana i avui estem al davant d'una persona que ha fet votar en ve alta, votar audiències de milers de persones amb unes cançons que pel contingut no responen gaire a l'optimisme d'un festival de focs artificials i de confeti. Les lletres del nostre convidat prenen sovint un caire obscur, una idea de la vida no sempre lluminosa, però hi ha alguna cosa encomanadissa en ballar les tristors, ballar amb els ulls plorosos. Què vols que et plori, doncs, si no són els ulls, que diria el nostre mestre Quimi Portet. Marina Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui parlem de música, de pressió de la indústria, de cuidar el circuit de sales. Avui parlem també de filosofia i d'una ruptura sentimental dins el grup.
1: Ai, és que com m'agraden aquestes coses.
0: El nostre convidat es va enamorar de la teclista del grup.
1: Ai.
0: Llavors van tenir una relació i ho van deixar i el grup continua. Llavors és com si tu i jo avui ens enrotlléssim, cosa que no passarà.
1: No.
0: Avui no. Avui demà ja
1: demà
0: parlem.
1: Demà potser.
0: I d'aquí un temps estiguem aquí plorant els dos, super amb el cor trencat, però
1: i
0: hem
1: treballant.
0: De fer un programa, hem de tirar un programa endavant. És
1: això
0: heavy
1: és
0: la cosa, eh?
1: És fort, és fort.
0: Ho han superat ells i estem contents. Inaugurem avui els dijous de profunditat filosòfica. Els he decidit així.
1: M'encanta.
0: A veure si ho convertim tot en una tradició. Ens hi posem, Mariona?
1: Som-hi.
0: Vinga.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous dediquem el programa doncs això, a les parelles que neixen en un entorn laboral. Molta sort amb la cosa. Benvingut tothom a pausa.

I ara a les 2:02 de la tarda vindria allò de saludar el nostre convidat, però per coses del trànsit i tal encara no ha arribat. El que farem, doncs, és posar una cançó que el farà feliç quan arribi i la senti, perquè arribarà d'aquí ben poc, i és una cançó que signen uns senyors que es deien The Clash. És un disc anomenat London Calling. Us hem triat aquesta que es diu Wrong and Boyo.

0: És el viatge de Joe Strummer i companyia, els The Clash, viatge a terres de Louisiana, a Nova Orleans, amb aquesta cançó, que forma part del meravellós disc London Calling. I ara, a les 2:05 del matí, us expliquem per què ha sonat aquesta cançó. Aquesta concretament no, perquè ell no l'ha triat, però sí que va dir, home, els Clash són un grup important per mi. I la persona que ho va dir és el nostre convidat d'avui, que és ni més ni menys que el noble Marc Gili. Bon dia, Marc, com estàs?
1: Hola, què tal, Catalunya, com esteu?
0: El Marc, cantant i compositor, veu creativa, de Dorian, que han començat la seva gira de festivals. La setmana passada vau estar a Sevilla.
1: Sí.
0: A l'Interstellar.
1: Sí.
0: Què tal? Primer vol de l'estiu?
1: Va sortir molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Bueno, sempre no surt... Els primers mai surten perfectes, però va sortir molt bé tècnicament tot. Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Escolta, oients, per si us situeu, que jo suposo que... Si heu estat en coma els darrers 20 anys, potser us heu perdut Dorian.
2: És hora que els ubiqueu.
0: Sí,
2: ja.
0: Per exemple, amb aquesta cançó, que és un hit, sí.

0: Cualquier otra parte, aquest hit que formava part del primer disc de la vostra carrera, Marc, que no està mal començar una carrera amb un hit com aquest.
1: Sí, bueno, Cualquier otra parte estava en el segon àlbum, que és El futuro no es de nadie,
0: doncs
1: però bé, és etapa primera etapa de la banda i bueno, va ser el moment on es van partir les aigües per nosaltres.
0: Sí,
1: i és la cançó que ens va impulsar cap a la professionalitat i que ens va, després de molts anys de picar pedra, doncs vam començar a omplir sales i ens cridaven dels festivals. I, bé,
0: i
1: és una cançó
0: està,
1: que...
0: encara està passant avui.
1: I encara està passant avui, sí.
0: Que això no és fàcil aguantar-ho, tio.
1: És que, a veure, una carrera artística no se sustenta en un èxit o dos puntual, sinó són moltes coses més, moltes
0: pica,
1: més cançons...
0: Pica pedra
1: més
0: creativa, creativa, sí, no?
2: Sí. Bueno, és que jo crec que ara ha canviat una cosa, després en parlarem com del canvi que ha hagut en el format, no? La manera de consumir la música i l'art en general, però que crec que ara els nous projectes musicals que surten han après, jo crec que de manera errònia, que la manera que un projecte ho peti o que funcioni és això, tenir una pujada molt ràpida,
0: sí.
2: Quan jo crec que Dorian, per exemple, és un projecte que s'ha anat construint a poc a poc i que això és el que fa que un projecte duri també molt de temps.
0: L'èxit d'avui en dia podria ser que el primer disc hi hagi un hit que ho rebenti i, com ens va dir algú, més et val que el vídeo sembli rodat per una persona de l'escac, que sigui molt totxo, que sigui tot molt professional i you had one job, one shot. Saps què vol dir?
1: Penso que seria una maledicció, és a dir, a veure, hi ha bandes i solistes als que els hi ha passat un gran èxit amb el primer àlbum i que han aconseguit fer carrera, però normalment és una creu, perquè crec que corres el perill de pensar que tu mereixes, que, sí, ja, que per tocar a bonita doncs, tu sempre tindràs èxit, quan la realitat és que no és així i que moltes vegades l'èxit d'una cançó o d'un àlbum o d'una banda no depèn només del talent, sinó de molts altres condicionants ambientals que fan que una cosa peti o no. Llavors, sempre hem dit a Dorian que vam tenir la sort de trigar molts anys a que ens donessin el primer contracte discogràfic, que va ser un Via Crucis, i també un parell de discos, d'àlbums, en tenir un primer èxit potent, i que gràcies a això, aquells 5-7 anys d'underground, diguéssim, militant, ens van donar també la, diguéssim, capacitat de relativitzar les coses.
2: I creus que les noves generacions els costa aquesta perseverança? Perquè ara deies 5-7 anys d'estar picant pedra a l'underground i penso, crec que hi ha molts artistes, fins i tot que han passat per aquí, que no estarien disposats a estar 7 anys picant pedra sense tenir res com a retorn.
1: És que si no, és que si tu penses dos vegades et caus del cavall.
2: Yeah.
1: Nosaltres mai vam tenir un pla alternatiu a la música, era per nosaltres una qüestió de vida o mort. Realment ho pensàvem així en aquell moment, però realment ens ho creiem així, és a dir, no vam tenir mai diversos membres del meu grup no tenen estudis universitaris, penya de barri i a més boja per la música igual que nosaltres, que la resta, que els que sí que vam passar per la uni, tots iguals, vam fer pinya i al final doncs van anar arribant els resultats. Però és que és veritat que en els anys més durs, si tu penses dues vegades, no pots amb això,
0: yeah,
1: perquè és molt, molt, molt heavy. Estem parlant de que tens que compaginar dues feines, la feina que et dona la banda, que és brutal, uh-huh, amb feines precàries que tens que anar fent entre setmana i estàs destrossat, al final no pots més. Llavors tens que tenir una vocació molt, molt forta.
0: El bolo vindrà dissabte, que estàs fent cap tota la setmana,
1: sí,
0: i dissabte canvia els horaris per després, això no ho oblidem mai, dilluns al matí tornar-te a llevar.
1: I diumenge tens que tornar doncs,
0: de
1: 10 hores de furgó, 8, 7...
2: I entre setmanes surts de la feina i vas assajar,
0: sí,
2: el buc d'assaig que pagues el lloguer, és a dir, que no només no guanyes diners, sinó que inverteixes gairebé a fons perdut.
1: Sí.
0: Per tant, era Marc innegociable. La música
1: per nosaltres, sí.
0: Sí,
1: jo, aviam, és veritat que jo funcionava com a motor i cohesió del projecte, sí, i ho vaig tenir molt clar, era molt, diguéssim... Per mi era una qüestió vital de màxim nivell, mm-hmm, però tinc que dir que sense els meus companys, l'Abel i el Bart d'aquells anys i posteriorment el Lisandro, això no ho hauria pogut fer sol.
0: Yeah,
1: és a dir,
0: yeah,
1: ens ho creiem, érem un engranatge emocional perfecte, molt ben engraçat, i ni en els pitjors moments vam tenir dubtes de que volíem fer amb la nostra vida... volíem fer alguna cosa a la música i que la música seria la nostra vida.
0: Quins són els mals moments? Si ens pots fer una foto d'un d'ells. És un concert on sou més persones a l'escenari que al públic, per exemple?
1: D'aquests en vam tenir uns quants, a Múrcia, a Bilbao, a Bilbao amb els Lori Meyers, que pues, si vam anar a tocar i potser hi havia 50 persones.
0: Lori Meyers, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, clar, estem parlant d'aquesta generació, això també, en Santi Balmes també ens ho ha explicat mil vegades.
1: T'ho pot dir, bueno, els Love of Lesbian, que tenen alguns anys més que nosaltres, pocs, però alguns més, encara van picar més pedra perquè a finals dels 90, a principis dels 2000, no hi havia ni infraestructura de festivals en tot el territori com tenim ara, ni els circuits a les professionals que tenim, és a dir, era molt més precari encara, és a dir, i tant.
0: Parlant de festivals, abans que me n'oblidi, et faré la promo una mica, vale, Marc, i endavant. Els Dorian tenen, com hem dit, han començat aquesta gira de festivals d'estiu, el 30, que això és demà passat, us aneu a l'Spring Festival d'Alacant, llavors passeu per València, al Festival de les Arts, al juny, i anireu a Santiago, a Benicàssim, que sou uns clàssics allà, a Corunya, al Almodèver, a Menorca, si voleu veure la gent menorquina, aquesta banda...
1: Al claustre, al setembre.
0: Increïble, i també a Gran Canària, que aquí no ens estaran escoltant, però bueno, a novembre cap a l'Àtam.
1: Sí, a finals de novembre anirem cap a Llatinoamèrica, sí, i al febrer segurament també a l'Estiu Argentí.
0: Què feu a Llatinoamèrica? Feu Mèxic, no? Mèxic és una plaça guapa per a vosaltres, oi?
1: O no és Mèxic i Perú serien les dues més... on tenim molts seguidors.
0: Perú, eh?
1: Sí.
0: Perú, a què esteu? Perquè a Mèxic conec una mica, o tots ens ressona, doncs això, que si el Bumburi ha fet el que ha fet, etc.
2: I que gairebé que a Mèxic hi ha com un fenomen fan molt fort.
0: Que són fans increïbles. Però a Perú?
1: A Perú, des dels anys 80 hi ha hagut molta tradició de la New Wave i de la Dark Wave.
0: Vale.
1: I per extensió del synth-pop, del pop electrònic. I crec que per aquests motius, diguéssim que va quedar molt arrelat un tipus de so que té molt a veure amb Dorian. Crec que és perquè també ens ha passat a les províncies de Perú, que ens ha anat molt bé.
0: Províncies, no només a la capital.
1: Sí, llavors, és l'única explicació que li trobo.
0: Bueno, però és guai, tio. No tots els grups poden dir que tenen un fandom potent i consolidat.
1: Som molt bacos, a més.
0: Com Perú, eh? Escolta, tornem al que dèiem, però avancem una miqueta més. Parlàvem d'això dels orígens i de picar pedra, però anem ara, a l'actualitat, Marc. Em consta que estàs fent música. Em consta que esteu fent noves cançons, val? El vostre últim disc té un any i mig, dos de vida?
1: Un any i mig.
0: Llavors, l'aixeta creativa no es tanca mai?
1: Crec que la clau per fer una... diguéssim, per continuar tenint el foc creatiu després de tants anys està en tenir un peu al carrer o als dos.
0: Això t'ha de dir.
1: Experiències vitals...
0: Clar, és que si no...
1: És a dir, és normal que de vegades amb els anys ens anem acomodant i quan passa això comença a tancar-se aquesta aixeta creativa que dius, però si et mantens viu amb ganes d'estar al carrer parlant amb la gent jove i amb la no tan jove, és a dir, amb ganes de tenir experiències, si et passen coses a la vida, tard o d'hora les acabaràs convertint aquestes experiències en cançons, en bones cançons. Però t'han de passar coses, diguéssim, rellevants, és a dir, que tingués una sacsejada, no? Perquè si no, el trigger no s'activa.
0: Ja. Yeah.
1: No, és això. I d'altra banda, doncs bé, no sé, nosaltres tenim molta curiositat encara doncs, per totes... moltes manifestacions artístiques diferents, la fotografia, les arts plàstiques, el grafiti, la literatura, la poesia, tens que estar, no sé, amb ganes de viure, no?
0: Clar, és que molta gent, ho deies, fa un moment, que l'edat adulta et porta moltes vegades a no tenir llocs d'on nodrir-te. Llavors...
2: Bueno, també perquè igual no tens espai mental gairebé.
0: Això és una altra, perquè a la vida adulta hi ha moltes coses accessòries, diguéssim, que van entrant, com un fill, per exemple, o molts grups com un curro segon, perquè no oblidem que no tots els grups es poden dedicar a la música. Llavors, ho has de provocar, has de sacsejar una miqueta, el que no tens por que s'acabi un dia?
1: Jo no he notat aquesta sensació de que se m'acabava, al contrari, cada vegada tinc més ganes de fer música. Sí.
0: Hòstia, doncs bé, felicitats.
1: La manera que tinc d'explicar-m'ho i d'explicar-ho és la següent, amb una petita metàfora, no?
0: Sí.
1: Diguéssim que la nostra ànima és un got, val? I les experiències...
0: Espera, que li surt el filòsof que té dins, que aquest tio és filòsof.
1: Les experiències que anem vivint són el líquid, l'aigua, el que vulgueu, que va omplint aquest got. Uh-huh. Arriba un moment, passen mesos, et van passant coses a la vida, bones i dolentes, i aquest got es va omplint. I arriba un moment que vessa. En el cas dels artistes, quan el got vessa, sents una necessitat irrefrenable d'escriure, de fer cançons, de fer una novel·la... guió de cine, el que sigui, cadascú la seva disciplina. És a dir, no pots evitar-ho. I és, jo intento explicar-m'ho d'aquesta manera, perquè, per exemple, sóc capaç de fer 8 cançons en 2 o 3 setmanes,
0: sí,
1: i potser no fer-ne cap en 6 mesos.
0: Vale.
2: Clar,
1: per això vol dir que tant, primer tens que viure i després, pum, surt.
0: Vale.
2: És que és això que el que estava avançant, no? Com que el got a cadascú, o depèn de l'etapa vital, s'omple a una velocitat o a una altra.
1: Sí.
2: I llavors què has de fer? Les paus amb això, com no intentar forçar-ho?
1: No s'ha de forçar mai l'art. És que és un error total. Ell només surt amb coses mediocres. Si forces, si tu et proposes fer una cançó avui a les 9 del matí, t'agafes una guitarra, el teclat o el cintes, el que vulguis, i dius, vinga, anem, vaig a fer una cançó, malament. Sortiran jocs comuns, una cosa... no sé, sense sal,
0: yeah,
1: quasi creus... segur. Té que ser una cosa que t'estigui cremant a dintre.
2: Clar, llavors creus que l'art com a producte no és tan honest o no funcionarà mai tant com una cosa que surt de l'entranya?
1: Per quin tipus d'art?
2: Qualsevol tipus d'art que estigui fet, pensat, sí, directament, o sigui que l'objectiu sigui comercialitzar-ho.
1: Clar, és que fixeu-vos, és que és això, i crec... Clar, estem en un entorn capitalista, val? I el capitalisme és tot. Llavors, per tant, es mercadeja amb tot. I, per tant, hi ha una indústria que va com una mena de bulldozer, mercadejant amb la literatura, mercadejant amb la música, mercadejant amb el cine. Per tant, això és imparable. L'espectador ha de saber distingir entre el que està fet per mercadotècnia i el que és autèntic. Però clar, això... Abans hi havia la premsa musical, en el cas de la música, que feia de posava el semàfor en la jungla.
0: Sí.
1: Ara no, està l'oient, diguéssim, sobretot l'oient més jove, molt, molt indefens davant de l'acumulació increïble de novetats que hi ha tots els caps de setmana. I, sorpresa, les multis tenen ocupades les principals playlists de les plataformes.
0: Sí.
1: Sorpresa, les playlists tenen ocupat YouTube. Clar, què et fica endavant? El seu producte, no?
2: Clar.
0: Com vius tu a la teva posició? És a dir, ser un grup rellevant, publicar discos i tenir bones dades, bons números, etc, fer festivals tan grossos, és a dir, ser dins de tot això, però amb aquesta idea tan marcada que tens. Cavall de Troia, una mica?
1: Clar, és que nosaltres, Dorian, no hem estat mai en una multi.
0: No heu estat mai en una multi.
1: Sempre hem sigut no autogestionats, però el que fem nosaltres és joint venture amb segells aquí i arreu. A Latinoamèrica tenim un equip de promo i un segell i aliats de promotors en cada país, diguéssim. Però això és una xarxa que l'hem anat creant nosaltres al llarg dels anys, amb viatges i viatges i viatges.
0: Sí.
1: És un model, diguéssim, més semblant al que practiquen bandes com Fugazi, per exemple, o practicaven, que des de la independència tu pots arribar a tenir una xarxa multinacional, però tu tens el control de tot.
0: Tens el poder de decisió, com Fugazi, que posava les entrades.
1: I això ho fem nosaltres. Nosaltres obliguem els promotors a posar les entrades el més barates possibles dintre del nivell de la banda en aquell moment.
0: És a dir, cada territori. Marc, és possible, doncs, que quan un grup et diu és que no ho puc evitar perquè jo no ho controlo...
1: Mentida, és mentida.
0: És mentida?
1: Sí.
0: És possible mantenir el control sobre la teva...
1: Sí que pots.
0: No només obra, sinó l'economia del grup?
1: Aviam, sí, fins a un cert moment... O sigui, és a dir, els concerts tenen una producció i quan més grans són els concerts, més cara és la producció. Això és un fet. Per tant, és normal que un concert a l'Estadi Olímpic sigui més car que un concert a l'Apolo. Val, això,
0: sí, això
1: crec que tothom ho té clar.
0: Entrada, sí.
1: Ara bé...
0: L'altra cosa són els preus dinàmics i els 500 euros per entrada.
1: La indústria, des de fa 2-3 anys, s'està passant molts pobles amb això, però clar, estan estirant la corda i com veuen que la gent respon, van apretant. És que això és l'oferta i la demanda.
2: Creus, per tant, que també part de la responsabilitat de que els preus segueixin inflant-se és perquè el públic està disposat a pagar 300, 400, 500 euros per una entrada?
1: Efectivament, jo no pagaria mai 300 euros per un concert. És èticament impresentable. Yeah. Ho sento, però és així.
2: Són moltes sessions de teràpia. Jo
1: clar,
2: ho
1: és que es poden fer moltes coses amb aquests diners. Clar que sí.
0: Bueno, i l'altra cosa és que la foto del públic, diguéssim, la foto sociològica, ha canviat amb els anys, perquè les persones que es poden permetre aquests preus són persones que potser han seguit el grup de tota la vida, potser sí, però el fandom que hi ha darrere, que sí, té els curros normals i tal, s'han de quedar doncs, a 3 quilòmetres...
1: Nosaltres
0: o no anar-hi,
1: a Dorian sempre hem dit que qualsevol xaval de qualsevol barri ha de poder venir a veure'ns.
0: Meravellós.
1: Això és així, i sí que ho pots fer, ho pots obligar a fer-ho.
0: Uh-huh. Escolta'm, et vull preguntar l'última cosa abans de començar a obrir la caixa de sorpreses, que és aquest programa.
2: Ah, val, jo tenia una pregunta pendent, també, Albert.
0: Digues, si té relació amb això.
2: Sí, és per tancar una mica aquest d'això, que ara que ha estat recent el concert de Bad Bunny, però qualsevol concert multitudinari pot ser un exemple, o fins i tot festes majors i festivals, què n'opines tu, Marc, del tema aquest de generar zones VIP als concerts per les quals la gent paga més per tenir una experiència suposadament més propera, però al final és zero personal amb l'artista, i que per mi generen o acaben com reproduint aquesta societat de classes en la que si tu pagues més estaràs més a prop de l'artista.
1: Jo estic totalment en contra, i a més et puc donar un exemple que nosaltres, me'n recordo, a Alacant fa uns 3 o 4 estius, en un concert que era nostre i de dos grups més, és a dir, no era festival, però sí que era un concert per unes 3.000 persones, més o menys. Uh-huh. Ens vam trobar en una zona VIP al davant i no, ningú ens havia avisat d'això, i estaven els fans molt, molt lluny, i vam fer un... vam obligar el promotor a deixar entrar a un volum de gent que fos X fins a omplir la zona VIP, però dels que estaven a les primeres files del públic regular, per tal de deixar entrar els que eren més fans, els que estaven allà aparatats, passada la zona VIP. I els vam obligar a fer-ho, o si no, no sortíem a tocar, i al final ens van fer cas. Vam tocar les primeres cançons així, però de seguida vam veure que obrien aquella porta, i quan es va omplir la zona VIP, van tancar. Llavors vam dir, i tots els que han pagat VIP que es queixin en les properes setmanes, nosaltres els hi pagarem la diferència de l'entrada, amb el nostre fi.
0: Vale.
1: I es va queixar molt poca gent.
2: Fantàstic.
1: Així és que, bé, has de predicar amb l'exemple, però clar, això en un festival no pots fer, perquè clar, és una infraestructura enorme. Yeah. Però resumint, estem en contra.
0: Sí. David contra Goliat, els festivals. Per cert, referent a això també de Bad Bunny, no sé si he llegit algun article, ara no el trobaré, però feia referència a la casita. Sabeu que Bad Bunny, tant a la Super Bowl, ja va com recrear doncs, el que és una casa de barri de la seva natal Puerto Rico, també destacant que ell ve... d'on ve, no? D'una classe social determinada, etcètera, etcètera. Clar, el fet és que aquesta casita dalt dels escenaris d'aquesta gira està farcida de famosos, gent riquíssima del cagar, i per tant aquella casita queda absolutament romantitzat una pobresa, no?
1: Tinc entès que això que dius és totalment cert, però tinc entès que en cada concert deixen entrar a X persones del públic de les primeres files, els seleccionen i els porten cap allà. No sé quantes persones seran, potser són 20 persones, ja, no ho sé. No sé.
0: També
1: però sí que se li està criticant molt això,
0: sí.
1: I és veritat.
0: T'he de dir, com deia el Nando Cruz, el periodista, pobrets també els que estan allà a la casita, perquè de sobte Bad Bunny puja a la teulada a cantar, se'n va a l'altra banda de l'estadi i llavors deixen de sentir el concert. És a dir, que l'experiència la tenen una estona, però no durant tot el concert. La pregunta que et volia fer, ja per tancar aquest bloc, i abans de començar d'una passa de persones que volen parlar. Marc, la responsabilitat, la pressió mental d'aguantar un grup que es dedica a això, és a dir, la responsabilitat d'haver de fer un disc que funcioni i que no et fotis l'hòstia, quin nivell de, doncs això, de pressió mental i de temes... És a dir, quanta teràpia has hagut de fer per això? Quan t'hi has trobat en aquest...
1: Teràpia he hagut de fer per moltes altres coses, però...
0: Va, tothom, que ho faci tothom.
1: Sí, que tothom hauria d'anar, bueno, almenys una estoneta.
0: Però l'has notat, aquesta responsabilitat, i t'ha pesat alguna vegada?
1: Sí, en els primers àlbums sí, perquè els primers àlbums jo composava totes les cançons i amb la resta de la banda les arranjàvem, però jo les havia de composar i em pesava molt, perquè quan tu tens un àlbum, veus un àlbum amb 10 o 11 cançons, se n'han hagut de fer 20 o 25 perquè entrin les 10 que tu consideres en aquell moment que millor funcionen entre si i que són de millor qualitat, no? Uh-huh. Però clar, has composat dos àlbums i mig. Perquè llavors, clar, una sola persona és moltíssima feina i molta responsabilitat. Afortunadament a Dorian, des del nostre àlbum Justícia Universal, que es feia, ja serien els últims tres àlbums, sí. Han entrat la Beli i el Lisandro, els dos teclistes, i el Lisandro també guitarrista i productor, no només a arranjar, sinó que composen dos, tres, quatre cançons de cada àlbum, dos cadascú, o tres un i un a l'altre, o a l'inrevés, llavors diguéssim que jo faria les sis restants, més o menys.
0: Bueno, t'has rebaixat una miqueta la pressió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i és molt millor perquè la paleta de sonoritats i de recursos que tenen els àlbums, doncs és més rica, perquè una persona no abarca mai el que abarquen tres persones amb talent, és impossible. Clar. I per tant, els àlbums són més rics en matisos, amb sonoritats, amb recursos, diguéssim, estructurals, els arranjaments, tot és millor.
0: Bueno, però alguna cosa, però els grups bicèfals o amb més de dues ments pensants acaben funcionant tant, no?
1: Dos és perfecte, també. Dos, sí, perfecte. Sí, els Smiths, l'últim de la fila, no?
0: Exacte.
1: Sopa de cabra, jo què sé, n'hi ha molts casos.
0: Però amb quatre, per exemple, Beatles, bueno, tres i mig, si vols. Sí, perquè Ringo ens estimem molt, però bueno, tampoc sí. Era el gran compositor, però els tres principals compositors, allò era, cada cançó era un món.
1: Però eren tres, però el Harrison el tenien arraconat, eh?
0: Ja, pobret.
1: Pobre tio. Pobret, al final, fixa't els àlbums en solitari de Harrison, quan es separen els Beatles, són boníssims, perquè les tenia totes allà.
2: Harrison era el baixista, no?
0: No, guitarrista. Ah. All Things Must Pass, la cançó de Harrison famosa, es veu que els Beatles li van descartar.
1: No, és tremendo.
0: All Things Must Pass, que dius que sóc tonto.
1: Però mira, al final hi ha hagut una justícia poètica, perquè te'n vas a les plataformes i la cançó més escoltada dels Beatles és de Harrison.
0: És Something.
1: És Something, està entre les primeres.
0: És Here Comes the Summer.
1: Exactament.
0: Doncs mira, justícia poètica, efectivament. Escolta, que ja ho hem dit un parell de vegades, ens haurem d'afanyar molt, perquè és que són dos quarts gairebé.
2: Ja.
0: Que comenci a parlar de gent que coneix el nostre convidat, en Margili de Dorian. La primera d'elles, d'aquestes veus, ens explica quin és el seu moment de pausa.
3: Hola, jo sóc la Su. Se m'acuden molts moments de pausa, però el primer que m'ha vingut al cap és quan estem una mica en la ruta, anant cap als concerts, no? Que caiem allà al local d'assaig i ens pugem a la furgo amb la furgo carregada. Jo sempre em poso a un lloc concret de la furgo, que és el meu lloc, tothom ho sap. Em poso els meus auriculars generalment sense música, només amb cancel·lació de soroll o soroll blanc o alguna cosa que em faci com alienar-me de l'espai on estic, i em poso a llegir. I és un moment molt guai de concentració perquè, bueno, com que estàs anant a fer la cosa que més t'agrada al món, no? Que en aquest cas és cantar, però alhora també et dissipes, no? Com que sento que si estigués només pensant en el concert em posaria molt nerviosa, llavors em funciona moltíssim poder tenir un llibre a la mà i estar pues, vivint la vida d'una altra persona o llegint un poema o llegint una altra cosa que em faci no estar ocupant el meu cos en aquell moment. I és un moment de pausa que crec que em representa bastant.

0: Aquesta es diu Universal, és la cançó que compartien el penúltim disc, no? Vosaltres i la Su.
1: Sí.
0: Com es deia? Ritual.
1: Ritual.
0: Ritual. És que em sé els discos desordenats, Marc. No sé què m'ha passat.
1: Ja són uns quants àlbums.
0: És que són uns quants, n'heu fet molts, ja. La Su és una d'aquestes veus, el que dèiem, nodrir-se quan passen els anys, també es tracta de nodrir-se de gent amb mirades diferents i, per tant, gent més jove, molt sovint, no?
1: M'encanta la forma de frases ja que té la Su, en general, la seva obra és impecable i encaixa perfectament en aquesta cançó, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta cançó, mira, això que parlàvem abans, la vam fer a quatre mans, la Bel i jo.
0: La
1: música és seva i ja vas ficar la lletra i la melodia de veu. Uh-huh. I després la Soli va afegir aquest toc seu tan, tan maco, tan sensual.
0: T'he dit que sort que la lletra t'agradava, perquè si no ets dels que et coneixem i ens han dit que ets un tio força exigent, que si una lletra no et funciona, allò pot acabar a les escombraries.
1: És que no puc... Clar, pensa que això ho acabes cantant durant anys. Yeah. Llavors, jo si una lletra no em funciona, no me la crec de dalt a baix, encara que sigui per dos o tres versos, no es publica.
0: Llavors sembla un calaix.
1: I de vegades passa que és que no la defineixes, no l'acabes de...
0: Mai? O la recuperes?
1: Et pot passar que la recuperis i pum, i ho facis en un moment.
0: Vale.
1: És que és brutal, això.
0: És aquesta màgia, tio.
1: Sí.
0: És guapíssim.
1: I ha passat, ens ha passat, sí, sí.
0: Tenim més coses a la Su, perquè no ens quedarem només amb el seu moment.

0: interessant, però la seva passió a l'hora d'explicar-te aquestes coses, no? Jo recordo un dia que estàvem a fora de la terrassa d'un bar, crec que era el Gòtic, no sé si era el seu cumple, no sé, però estàvem a fora i li vaig explicar que m'estava llegint Rayuela i recordo com va començar a explicar mogudes del Cortázar, però mogudes com molt concretes, no? O també és la típica persona que sempre, bueno, després de passar una estona amb ell, masses amb recomanacions d'autors o de llibres que del cert et compraràs perquè te'ls ha venut d'una forma que ve de gust, que ve de gust. És una persona que viu la vida amb molta passió i la transmet d'aquesta manera. Jo crec que també es nota en la seva música, però també com a lector i com a fan, jo crec, no? d'altres compositors. I això és algo que admiro moltíssim.
1: Viquipèdia li diu a aquest home que tenim assegut aquí. Per cert, és la segona vegada que citem Rayuela, també, que Cortázar aquesta setmana. Ja vam parlar de Històries de Cronopios i de Fames, excel·lent llibre. Dilluns, en Màrius Serra, també va aparèixer Rayuela a l'equació i avui torna gràcies a la Su, perquè suposo que Cortázar per tu és referent.
2: Ha sigut una de les meves obsessions. Ara ja ha fluixat una mica, però el Rayuela l'ha llegit quatre vegades, tres en l'ordre normal i una en el sincopat. Però
1: amb la banda sonora
2: i en general tota la seva obra, i el perseguidor, que parla de Charlie Parker, i tot. Bueno, Històries de Cronopios i de Fames és meravellosa. Tot Cortázar. I després, un que no és tan conegut, que recomano molt, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que són dos llibrets petits, sí, on Cortázar juga amb la literatura. És un joc.
1: Conec el títol, però no he llegit, sí, que és, sí, la recomanació que ens emportem tu i jo, sí, Mariona, per acabar de completar. És veritat que et diu una mica Viquipèdia, Marc?
2: Sí, els amics em diuen Viquipèdia, sí. Sí. De vegades, bueno, sí... Darrerament em freno una miqueta, perquè... De vegades fot unes xapes que...
1: Però escolta, tanta memòria és perquè t'interessa? Perquè a mi em passa que no me'n recordo la meitat de les coses de la vida, però llavors recordes el membre del grup que va saltar el 1979 de tal grup de no sé què, del pub bar de Chicago. Passa,
2: quan llegeixo un llibre, prenc les meves marques i les meves notes personals en el marge del llibre. I si el llibre m'ha interessat molt, després tinc unes llibretes on filtro aquestes marques i aquestes frases que he subratllat i trasllado les idees principals del llibre i si és d'història, doncs les dates tal, diguéssim, en el meu llenguatge, no? Mm-hmm. O sigui, és a dir, perquè la millor manera d'explicar després les coses és que les hagis interioritzat a través de la teva manera d'interpretar-les. Llavors, clar, faig tants processos que al final se'm queden
1: a la memòria. Sí. Doncs ja està, tenim una Viquipèdia, sempre que tinguem algun dubte de la història del pop, de la història de la literatura, de la filosofia, trucarem amb Marc. L'altre és en Marc Rosa Sidoní, que també déu-n'hi-do, eh?
2: El Marc és molt bon lector, també.
1: Un altre dels teus, també.
2: Sí, sí. I de la història del pop sap moltíssim.
1: 100%. Són 3:15 de 3, encarem un nou tema, i ara punxarem un grup que suposo que són amics. Bueno, potser ara em diràs, estem baralladíssims. Si ve tu, està mort la, bé?
2: No, molt bé, sí, amb sí. Un manantial
1: breve i fugaz. I és que, Mariona Batalla, encarem el tema de la música independent, intentar definir també què és això de l'indie, mm-hmm, perquè crec que amb els anys s'ha pervertit d'una manera bàrbara, però vaja, som-hi.
3: Sí, jo no sé exactament què és l'indie, perquè jo crec que al final va acabar sent una cosa, com ara parlem de l'urban, que és una etiqueta que van posar més als mitjans que els propis grups, però independentment de no saber el que és, em fa la sensació que s'està diluint. Pot ser, Marc, que a tu et fa la sensació d'estar perdent aquesta escena com tan forta que hi havia d'indie?
2: No crec, aviam...
1: És totxo, el meló aquest.
2: Sí, el meló... Aviam, anem a veure. No s'està diluint, hi ha un underground real. El que passa és que en el que considerem festivals indies hi ha un cert número de bandes que ha crescut molt en els darrers anys i de vegades fent una música més accessible de la que feien quan començaven. O sigui, han anat, diguéssim, la bèstia s'ha anat domesticant, no? Això sí que és veritat. Però hi ha un underground real i un mogollon de gent jove fent coses brutals a les sales i als festivals més alternatius que n'hi ha, i moltíssims. Sobre el tema de l'etiqueta indie. Indie, tècnicament, independent, és l'artista que s'autogestiona o que es gestiona a si mateix amb uns equips externs, però el que dèiem una mica al principi de la... Sí. de l'entrevista. És a dir, el que no està subjecte a que des de fora insereixin en el seu art, en les seves decisions o en la seva carrera. És totalment autàrquic, autònom dintre de la indústria. El que passa és que a finals dels anys 80 i a principis dels 90, tant a Anglaterra com a Estats Units van tenir molt d'èxit, diguéssim, les propostes alternatives, diguéssim, més guitarreres, i això es va anar, diguéssim...

0: en països com el nostre es van associant indie a un so de guitarres o un tal, però en realitat indie pot ser un tio que fa trap, com un tio que fa electrònica, com un tio que té una banda de guitarres, com un tio que fa jazz. Sí. M'explico? Sí, és que sí, això és així.
1: De fet, els primers segells independents als Estats Units feien blues i jazz.
0: Efectivament, o el segell Electra, que al principi feia cantants de folk i un dia va fitxar uns tal de Doors, sí, no? Sí, i va empatar-ho, no?
2: Clar, justament jo tenia aquí...
1: Les portes a la percepció, eh? Avui, cuidado, que podem entrar en això i no sortir-ne, eh?
2: Clar, no.
1: No entrem a de dors.
2: Justament tenia aquí Marc apuntat la pregunta de, es pot ser indie amb una discogràfica gran darrere?
0: Sí que es pot també, perquè com et deia abans, també és una qüestió d'actitud, de que ningú et deixi que la teva sobirania com a artista, ningú insereixi la teva sobirania com a artista. Per exemple, a Nirvana van fitxar per Geffen Records, que era una multinacional, van vendre 10 milions de discos quan ningú creia en ells. La primera tirada de Nevermind va ser de 60.000 exemplars, que era res per una banda dels Estats Units dels anys 90, res, o sigui, la confiança era zero. Van acabar venent 10 milions de còpies i posant potes en l'aire a la indústria. I què van fer en el següent àlbum? Fer-lo sonar el més guarro i agressiu possible, i pel camí van perdre 6 milions de còpies. Yeah. Però això és ser independent, és el que et dona la gana, i estaven a Geffen. El mateix va passar amb els Sex Pistols, que van arribar a fitxar per EMI, per EMI. És a dir, es pot, i no és dolent que passi això. Està bé que les multis s'interessin pel que passa, però mentre no li fotin la urpa sobre l'artista.
1: Que això en festivals...
0: I mentre l'artista no es deixi ficar la urpa, també.
1: Ja. Que és que jo estava pensant en un grup determinat que sempre que els veig a Primera Sound, ara fa anys, perquè no hi veig tant, aquest festival, però sempre que veia The National... pensava exactament en això de domesticar un so, una escena i tal, una proposta. A banda que te'ls miraves i pensaves, senyors, que cantant les seves tristors, que estan forrats a pasta.
0: Jo sóc molt fan de The National, però també penso això.
1: Vale. Ets molt fan, eh? I a mi m'agradava molt, de veritat. Sí. Anava a veure religiosament cada vegada. Però sí que tenia aquesta sensació molt sovint, sí. No? I això a mi em sap greu. Això ens ho deia, de fet, el Ferran Palau, això de domesticar la música, que ell, a la que nota que hi ha una... que aquesta espurna ja li deixen d'interessar les coses.
2: De fet, a mi el que em preocupa també és com aquesta homogeneïtzació estètica o fins i tot sonora dels grups, no? Com que abans, i quan dic abans no parlo de fa tantíssim temps, sinó als 2010, potser, sí. Que hi havia escenes clarament marcades, no? Hi havia els pop, els indie, el metal, no sé què. Crec que això dins de l'underground segueix passant, però pot ser que l'univers més comercial s'estigui perdent una mica i que tot soni una... És que no vull sonar com polla vieja, però que tot sona i llueix una mica igual?
0: Aviam, no és nou això. És a dir, sempre que un grup d'artistes tenen molt d'èxit amb un so determinat, surt darrere una carretada de penya fent el mateix. No, això és així.
2: Però llavors no és una cosa honesta o genuïna, no. que et surt perquè et ve de gust.
0: Clar, és que des del meu punt de vista no, clar, estic d'acord amb tu. Clar, nosaltres quan vam començar, amb Dorian, doncs tècnicament no érem bons músics, però vam aconseguir entre els tres crear un so particular, una cosa que encara l'escolto avui dia als nostres primers àlbums i dic, això és singular, sí. Aporta alguna cosa. Hi ha errors de producció, hi ha errors d'interpretació, però és fresc, és bonic. Jo, quan em pregunten què li recomanaries a una banda que comença ara, a un artista que comença ara, sempre dic el mateix. Has de preguntar-te a tu mateix què puc aportar jo a la meva escena que no existeixi. Quina singularitat puc aportar jo? Una manera personal d'escriure lletres, una estètica personal, un so personal. I si ja són les tres coses juntes, increïble.
1: Clar.
0: Però tens que aportar alguna cosa. O sigui, és a dir, perquè si copies... la gent es quedarà amb l'original, yeah. Sempre.
1: No deixaràs un pòsit.
0: I tampoc deixaràs pòsit.
1: Clar, sempre es diu que el disc de la Velvet, no? El disc amb la Nico, el disc del Plàtan de la Velvet, mm-hmm. És el disc que més bandes va generar, tal i tot aquesta...
0: Va vendre poquíssim, però de cada còpia que es va vendre va sortir una banda nova.
1: Sempre hi ha aquest relat molt maco i molt, molt romàntic de tot plegat, però, vaja, els grups que sortissin imitant a la Velvet i prou, doncs...
0: Efectivament.
1: No deixen tan llegat. Escolta, estava per posar una cançó de Moderat, perquè sé que t'agrada aquest projecte. Bicèfal, també, que dèiem. Això és tremendo. Moderat vindran algun dia per aquí? Tenen algun concert?
0: No ho sé, ara vindrà a Parat.
1: Ve a Parat ell.
0: Moderat, de moment em sembla que està en com es diuen les cèl·lules terroristes, que estan dormides? Cèl·lula dormiente.
1: Hòstia, la cèl·lula dormiente. Era un grup, això.
0: Sí?
1: Sí, home, tio... Quin grup era? Ui, se m'acaba... Ah, no, era un grup que tenia el Joan Colom amb la seva parella.
0: Hòstia, no fotis.
2: Ah, no ho sabia.
1: Eren boníssims, la Cèdula Durmiente. A veure...
2: No es deran Cedun?
1: No m'estic aquí... No, Cedun també va ser un grup del Joan, però no era... Bé, bueno, ja després us ho busco.
0: Aquí ve la tornada. Moderat. Vámonos. Vámonos.

0: Doncs sí, trepitjarem aquesta cançó, llastimosament, però és que ens quedarem sense temps i hem d'obrir més temes amb el nostre convidat. Això es diu Bad Kingdom, una cançó dels Moderat que ha triat en Marc Gili. Podríem dir l'ànima creativa, o una d'elles, ara des de fa un temps, d'aquesta gent, dels Dorian, que estan en plena gira estiuenca. Ara, Marc, volem parlar d'altres coses, altres qüestions. La primera d'elles és una experiència teva com a... com es diu això? Com a botiguer, no, com a dependent d'un videoclub.
1: Sí, vaig estar treballant uns anys en un videoclub que es deia DVDs.
0: El DVDs.
1: A l'Arri de Gràcia.
0: Sí, senyor.
1: De cine independent, sí.
0: Aquest DVD, el DVDs, en aquell moment el dirigia en Dani Vega, el guitarrista de Mishima. Llavors crec que el va comprar ell i va ser el seu negoci durant una
1: sí,
0: època.
1: Sí, jo de fet vaig entrar en el DVDs pel Dani de Mishima, pel... Sí,
0: doncs
1: sí.
0: No podia ser d'altra manera que el Dani, de Mishima, ens digués coses avui.
1: Vale.
0: Li fotem?
1: Val.
0: Vinga.
2: Hola, Marc. Aquí Dani Vega, de Mishima. ¿Te recordes que treballaves al meu videoclub, tio? Bueno, llavors no era meu, però jo era el jefe. Era el teu jefe. I me'n recordo que, bueno, que compartíem molt... sobretot a tu t'agrada la Nouvelle Vague, no? I el cine francès de 50, 60, 70, Resnais, Agnès Bardà, Chris Marker... En fi, re, que t'envio un petó. A tu i a la Beli us tinc molta estima, ja ho saps. Em veu canviar la vida perquè em veu recomanar... Jo estava en crisi i em veu recomanar El jugador de Dostoyevsky i després Crimen i castigo. Això em va canviar la vida, literalment. I aquestes coses no s'obliden, tio. O sigui que desitjo el millor a tu i a Beli, us estimo molt. I espero que aquest llibre estigui sent un èxit i tots els discos que fareu, perquè encara fareu més discos, perquè sou uns workaholics molt talentosos i molt bonics. O sigui que, petonets!
0: El llibre al que fa referència en Dani Vega és aquest A Cualquier Otra Parte, un llibre sobre els Dorian, celebrant aquest 20è aniversari de la banda que avui ocupa l'estudi dedicat. Un llibre que signa Àlex Serrano, que per cert és un periodista que no tenia tanta relació amb vosaltres.
1: No, quan l'editorial ens va proposar aquesta biografia de Dorian, volíem que l'escrivís algú que no tingués una relació personal amb nosaltres, perquè fos objectiu.
0: Però tampoc era superfan, diu ell.
1: Ell sí que coneixia bé la història del grup, però no ens havia entrevistat mai.
0: Ah, era això. Val, era això.
1: Llavors, bueno, el que va fer, durant un any ens va estar interrogant per separat.
0: Sense dir-vos-ho? O què?
1: Sí, ho sabíeu. I vam estar doncs, unes tres sessions per cadascú de nosaltres amb ell, molt llargues, i ell després va entrevistar unes 22 o 25 persones més de l'entorn professional i personal de Dorian. Aquí home, estan entrevistats el Nacho Canuc de Fangoria, sí. El Marc Ros de Sidoní, els directors del Festival de Benicàssim,
0: el Florent
1: de Los Planetes i molts altres que parlen de... han ajudat a l'Àlex a crear el mosaic una mica de la trajectòria de Dorian els darrers 20 anys.
0: Mira, faig una cosa, no ho hem fet mai, faig un experiment. La primera persona que a Twitter, ara mateix, a X, ens reclami aquest llibre a qualsevol altra part, com que no tenim Twitter propi, ens inventarem un hashtag, que pot ser Dorian... Pausa Dorian. Pausa Dorian.
3: Pausa Dorian.
0: Val? Primera persona que a Twitter doncs això, escrigui amb el hashtag corresponent Pausa Dorian, s'endú aquest llibre, i si li signes, sembla?
1: Per suposat.
0: Us el signa el Marc. Això que sentim, per cert, banda sonora de...
1: Home, això ho tinc en vinil. Ascensor hacia el cadalso, de Louis Mal, amb Miles Davis.
0: És que l'he posat expressament perquè és una de les meves bandes sonores preferides.
1: Brutal, brutal.
0: I aquella pel·li és tremenda, i Miles Davis quan anava a París i deia, mira, aquí no em tracten malament, com els d'Estats Units.
1: Clar, és que el que els hi va passar als del jazz van ser que els tractaven com gossos al seu propi país, quan s'havien inventat aquesta música increïble. Sí. És veritat que hi havia... Els blancs gaudien del jazz, però sempre amb una distància,
0: sí,
1: no? Amb respecte de la comunitat negra.
0: Els lavabos pels negres...
1: I clar,
0: no
1: quan Miles Davis arriba, i els hi va passar als altres jazzmans de l'època, a París, es troba que els tractaven com unes estrelles, no? Sí. Perquè la gent de la cultura estava boja per ells. Però és que 30 anys més tard, o 25 anys més tard, va passar el mateix amb els del Tecno de Detroit i els del House de Chicago, que els tenien totalment marginats al seu país i van arribar a Berlín, a Alemanya, a França, aquí a Barcelona, i els tractaven com herois, no? I estaven al·lucinats Jeff Mills, Kevin Saunderson, tots aquests.
0: És molt fort pensar que Jeff Mills se'l tractava malament. Un dels creadors...
1: Els tenien marginats, no? Ja, és a dir, en plan, el Logan Garnier explica que quan va anar a Detroit per primera vegada esperava punxar en un gran club i punxaven tots aquests en una escola abandonada.
0: Hòstia.
1: és on es feien les festes. No donava crèdit.
0: Estaven creant una escena, estaven creant un gènere i no tenien llocs on defensar-lo.
3: Escolta, tenim Albert, persona que s'endú el llibre.
0: Ah, sí, eh?
3: És una persona, no sé si és noi, noia, noi, que es diu Elix85 a Twitter, a X.
0: Sí.
3: Si pots, porfi, dona'ns el teu nom i així que et dediqui el llibre al Marc.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Escolta'm, farem un canvi de registre. Hem de parlar, com que se'ns acaba el temps, hem de parlar d'una cosa important, que és, i tu he dit abans de començar, Mariona, t'he dit, tu i jo no ens enrotllem mai, per favor, aquí. Vale? Vinga, fot-li.

0: Aquesta cançó sensacional que esteu sentint, una, per mi, una de les, dels hits o de les cançons més rodones que han fet mai els Dorian, i mira que en tenen, és una cançó que es diu Algo Especial, que forma part del vostre últim disc, no?
1: Sí, sí, de Futuros Imposibles.
0: És la que l'obre, és la primera cançó del disc. Començar un disc així està molt bé, eh?
1: Sí, és maco.
0: És posar les cartes sobre la taula.
1: Sí.
0: Toma. Aquesta cançó, oients, parla d'una cosa molt concreta. Parla de... És una cançó agredolça, perquè jo la trobo bonica, és una cançó d'agraïment, i a la vegada és una cançó també amarga, perquè dins del grup, quan vosaltres comenceu com a Dorian, tu i la Belly no sou parella sentimental, però ho comenceu a ser, i hi ha un moment en què deixeu de ser-ho. I tot això durant el funcionament del grup, no?
1: Sí.
0: Que heavy solucionar aquest tema mentre la vida continua, el grup ha de continuar i els concerts es succeeixen.
1: Sí, va ser duríssim. Clar, la Beli i jo vam ser parella professional i sentimental durant molts anys. Compartíem tot, la música, la passió sentimental, el sexe, la vida, el dia a dia. Però bé, això es va acabar, com s'acaba, no, sense terceres persones, es va acabar perquè va col·lapsar.
0: Uh-huh.
1: I va col·lapsar en un moment molt complicat perquè estàvem sortint de la pandèmia. No va ser a causa de la pandèmia, en absolut va ser per això.
0: La vau passar junts encara com a parella.
1: Sí, però el fet que tenia el món esclatant al teu voltant, doncs, no ajuda.
0: No.
1: I vam passar un dol molt dolorós, molt dur, durant molt de temps. A ella se li va allargar una mica més, inclús. I a tot això tenim que fer una gira... Bueno, vam anar de gira per Estats Units i Mèxic. Clar, compartint no sé quantes hores... Vam fer tota la frontera nord de Mèxic dues vegades amb Estats Units. Són 6.000 quilòmetres, 3.000 d'anada i 3.000 de tornada, amb concerts a diferents ciutats de Texas i d'Arizona i de Califòrnia.
0: Això vol dir tot el dia dins un
1: cotxe.
0: Clar,
1: sí, va ser molt dur, molt dur. I després vam fer l'àlbum Ritual també en aquestes circumstàncies, que també va ser molt dur, uh-huh, amb unes sessions de gravació molt tristes. Però la banda ens va mantenir cohesionats. Els companys van ser molt hàbils perquè no van prendre partit per cap de les dues parts, perquè no s'ha de fer això, i es van mantenir a una distància emocional ni molt a prop ni molt lluny dels dos, i ens van anar acompanyant en aquest procés de dol, de tal manera que amb el temps els dos vam anar refent la nostra vida per separat, i ara mateix la Beli està feliçment casada amb un tio collonut que és el Manuel, que l'estimo molt. Tenim una relació, ella i jo, meravellosa, i ara ens estimem des d'un altre angle, tenim un altre amor, un altre tipus d'amor, i de fet ella és confident, és la meva confident de moltes coses personals meves, sí. És a dir, que és brutal. De vegades em diuen, però tu per què li dius això a la teva parella? I dic, però si és la que em coneix millor, la teva exparella,
0: yeah,
1: perquè em coneix millor que ningú. Llavors, si tinc que demanar-li algun consell sobre temes sentimentals, li pregunto amb ella.
0: Però, tio, hi ha un dia, perdó, no vull fer, sempre ho dic i n'acabo fent, pornografia emocional, no em vull fer, i acabo preguntant-ho, però hi ha un dia d'abraçada, allò que dius, vale,
1: sí.
0: Això, hòstia, que bonic que és ara de sobte, i us abraceu?
1: Un dia ens vam abraçar i vam notar, sí que va haver-hi un moment on, ja passat el dol, vaig començar a notar que s'apartava de mi, és a dir, emocionalment, que, com que s'allunya, se n'anava, val?
0: Vale.
1: Que vaig dir, bé, perquè ho ha de fer. Ho hem de fer així. Sí. Però després i pensava que no la recuperaria mai, emocionalment parlant. Vull dir, I de sobte ens vam començar a apropar una altra vegada i vam començar a sortir les converses. I de gira ens anem... Si estem de gira, per exemple, per Mèxic i tenim un dia lliure, ens anem els dos al cine i compartim aquests moments... És a dir, quan anem de gira per l'estranger, que de vegades passem diverses setmanes, és el meu cuate, és a dir, fem equip junts, perquè
0: hòstia,
1: quan vas de gira amb molta gent s'acaben fent petits equips, petits grups, no?
0: Hi ha una cosa, Marc, et tallo perquè ha de parlar la Beli Hernández, que també hem parlat amb ella.
1: Ah, a mi no sabia.
0: I jo li he demanat personalment, el tema de les lletres, quan les lletres parlen de tu, què? Hi ha una cosa que em fa molt riure, i suposo que ja saps què va, Beli.
2: La meva relació amb les lletres de Dorian, tenint en compte que sóc integrant de la banda i que el Marc i jo hem estat parella creativa i sentimental durant 20 anys, és bastant particular. Suposo que molta gent es preguntarà de quina manera gestiona el fet que moltes de les cançons de Dorian parlin sobre nosaltres i haver de treballar creativament amb aquest material tan sensible i que et toca tant de prop. Per començar, jo no acostumo a fer lletres a la banda, és un art al que li tinc molt de respecte i que se m'esclava per complet. Jo deixo més component o fer arranjaments, i és un terreny on no acostumo a posar-hi gaire collons. cullerada, tret que hi hagi algun dubte concret o alguna consulta sobre alguna cosa molt determinada. I tot i així sóc conscient que aparec en moltes de les lletres de Dorian. Però potser per una qüestió de supervivència emocional, mai no he volgut donar-me gaire per al·ludida ni he volgut endinsar-m'hi gaire. M'estimat més pensar en les nostres lletres com a ficcions o part d'un relat, cosa que també és certa, no? Les mars del mar, les lletres del mar, doncs, solen basar en la realitat, però no són sempre 100% autobiogràfiques. I mira, t'explicaré una anècdota que explica molt bé tot això. Hi ha una cançó del nostre darrer disc, de Futuros Impossibles, que es diu Algo Especial, que forma d'una forma bastant clara i evident de la nostra ruptura. De fet, a tot el disc, no, es parla d'una manera bastant descarnada i directa de la nostra ruptura, no? Que és una cosa que no havíem fet mai, no havíem parlat de qüestions autobiogràfiques d'una forma tan directa. Doncs jo no em vaig donar per al·ludida d'aquesta cançó parlava de mi fins que el Marc m'ho va dir, quan el disc ja estava molt avançat i vaig ser pràcticament l'última en adonar-me'n. I bé, dit això, he de dir que el Marc és un gran lletrista que fa totes les cançons des del més profund del seu ser i que és molt exigent en les seves lletres. De vegades, fins i tot ha arribat a desestimar cançons molt bones perquè segons ell no estaven a l'alçada i que espero que puguem reprendre perquè faria molta pena. Vinga, un petó a tothom.
0: Gràcies, Beli. Un petó a tu. El somriure permanent de la Beli en aquests directes en què tots esteu molt serios i ella està allà feliç.
1: Sí, una mica de contrapès, no? De tanta serietat.
0: De tantiu serios.
1: La Beli és tota llum.
0: Deixa'm dir-te una cosa, Marc. És superinspirador això que diu. Em fa gràcia que fos l'última en assabentar-se'n, però vaja, sí que hi ha potser un escut emocional i és bonic que...
1: Segurament sigui per
0: això, sí. Ens queda un minut i em sap molt greu, Marc, no haver parlat de la teva carrera de filosofia, del teu approach filosòfic a la teva obra, les teves pròpies lletres. Em sap molt greu això i crec que quan traieu un disc nou, que quan serà això? Posem un deadline aquí.
1: Crec que serà finals d'any que ve.
0: Doncs hauràs de tornar.
1: Això seguríssim, amb un gran plaer, perquè m'encanta la ràdio ben feta com el que feu.
0: Ai, que bé, tio. Marc Gili, ens quedarem amb el tiet, amb el tiet de tots nosaltres.
1: Som-hi.
0: Que és en Neil Young, que està sonant ja de fons.
1: Magnífic.
0: És molt fort, eh? Aquesta cançó, si veieu un documental, crec que és del Jonathan Demme, que és una pel·li en directe, el fregar de les escombretes de la bateria les fa amb una escombra. Ho heu vist, això, no?
1: Hòstia, no, que bo.
0: Un paio amb una escombra.
1: Quina meravella.
0: I un micro. I és tan bonic, allò. Neil Young, Harvest Moon, per tancar l'entrevista. Marc, ens veiem aviat. Molta sort amb tot i t'estimem.
1: Pues moltes gràcies. Ho he passat molt bé. Gràcies per aquesta entrevista tan bonica.
0: Que vagi bé. Mariona Talla.
3: Fins dilluns.
0: Dilluns ens veiem en Expositor. Tu i jo ens veiem demà, que posarem bones cançons. Fins demà.

0: Escoltes, Icar.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, molt bé avui. Bueno, una mica dispersa, però no perquè estigui cansat ni res, sinó simplement que... Saps aquells dies que notes que el cervell està com a un altre lloc?
1: Va més lent.
3: Sí, oh. I com que no estic gaire atent, sense voler-ho no connecto les coses i la gent me parla i no acabo d'entendre el que me diuen. Em sento com si parlés un altre idioma.
1: No, no passa res, això se soluciona.
3: Com?
1: Jo bé, però no ho sé, dormint.
3: Amb una...
1: Has dormit?
3: Sí, he dormit superbé.
1: Quantes hores?
3: De 7. De 7, de 1 a 8. Llavors he anat al gym. No me veus?
1: Ah, doncs mira, és estrany. Sí, et veig molt forta últimament, no és broma.
3: Me'n veus amb més bola?
1: Sí. Jo estic molt bé, però sí que estic molt cansada i sé que és de la calor, perquè estem patint una onada de calor, família, que m'ho està fent passar de debò molt malament.
3: Aquí estàvem, ara aquí fora, marcava un termòmetre de 34 graus, això què és?
1: No, és molt desagradable. Però bé, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 28 de maig, sabem que... Aquest matí m'ha impactat llegir moltíssim aquesta notícia perquè parla d'una noia universitària de Barcelona, pràcticament de la nostra edat, que gairebé mor per culpa d'un vapejador. Ella havia deixat de fumar cigarros normals i va començar a utilitzar un vaper d'aquests que tenen 2 milions de pipades, és a dir, aquest que porten tot el jovent. No, però sí que és veritat que veig molta gent jove...
1: Que són uns llams de vaper gegants.
3: Que gairebé les agafa amb les dues mans.
1: Sí, amb el puny, sí.
3: I té llum i té de tot. Però bé, al cap d'uns dies va notar que el gust havia canviat, però no hi va donar més importància, va pensar segurament, doncs mira... Li he donat molt d'ús, doncs ja aquestes coses sol rebaixar el gust. Però bé, poc després va començar a tenir febre, molta tos i fins i tot va escopir sang.
1: No, a mi això em fa molta aprensió, eh?
3: I finalment la van haver d'ingressar d'urgència a l'Hospital Clínic per una hemorràgia pulmonar. Els metges diuen que és el primer cas així detectat a Espanya i que això ha servit per alertar sobre els riscos reals dels vapejadors, que moltes pensem que són fins i tot millors que el tabac normal.
1: Que són com monos, d'aquests colors pastel, que fan bona olor, bon gust.
3: Té gust dolç, saps? Doncs, al final, totes dues coses són completament nocives. Per sort, la noia es va poder recuperar, però t'he de dir que a mi m'ha deixat molt tocada pensar que una persona tan jove i tan semblant a nosaltres, perquè podríem ser nosaltres...
1: Jo, que vinc molt a prop de l'Hospital Clínic, cada vegada que llegeixo que ingressen algú a l'Hospital Clínic, penso que podria ser jo. Perquè em queda com de prop, saps?
3: Podria haver mort per això, loco.
1: No, és molt greu. Por ti me monto en el carro y meto 120. Si me dice que quiero... Bad Bunny donarà veu a un personatge de Toy Story 5 que s'anomena Pizza amb ulleres de sol. Molt descriptiu. Aquesta pel·lícula de Pixar arribarà als cines el juny del 2026, per tant, aquest juny, i recuperarà els personatges clàssics com ara en Woody i en Buzz Lightyear, però també incorporarà nous personatges, sobretot relacionats amb la tecnologia i els canvis en la manera com juguen els nens.
3: Ai, clar, surten com grans, oi? Perquè he vist en Woody amb panxolina.
1: Sí, crec que sí, jo també he vist això. I us preguntareu, què pinta en Bad Bunny a Toy Story 5? Doncs resulta que ell durant la pandèmia va penjar vídeos fent doblatges com de broma, mig improvisats, d'aquesta saga de pel·lis. Mira això.
4: Hey, amigos. ¿Cómo han estado? Me sorprendieron haciendo un TikTok.
1: Això és ell, no és broma,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, m'abriu un
3: TikTok. Em fa una mica de cringe.
1: A mi em fa moltíssim cringe, quarentena, però he pensat que tenia sentit, doncs, que... Bueno... ho fes ell, no?
3: Sí.
1: Hi ha una mínima relació, per tant, per mi té sentit.
3: Suposo.
1: Jo aquesta faceta seva no la coneixia, però almenys ara m'ha donat un motiu per acompanyar el meu germà a veure la pel·lícula, que està completament obsessionat amb aquesta pel·lícula.
3: Toy Story, t'he de dir que a mi m'ha passat com tu en qualsevol pel·lícula, que és que em va fer por quan era petit.
1: A mi em fa molta por Toy Story, eh? Jo no la puc veure. Hi ha un moment que estan en un túnel raro de joguines que estan com a punt de caure a l'abocador i no puc. Jo he de marxar de la sala, t'ho dic de veritat.
3: I l'os aquell que és vell...
1: No, a mi em fa molta por.
3: Normal. És que quan surt una de les joguines mig corcada...
1: No vull saber-ho.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Teresa Amat, que és una àvia remeiera de la Garrotxa, ha explicat a RAC1 la seva recepta tradicional de vi amb frigola i mel.
5: Hasta aquí, de anís.
1: Una beguda que, segons ella, afavoreix l'estat d'ànim, ajuda a no tenir insomni, elimina toxines... Bueno, una beguda que és milagrosa.
3: Carai, tu.
1: També ha explicat que això s'utilitzava antigament com a vi purificant per netejar els òrgans. No entenc gaire bé...
0: què vol dir, però bé, no? I preparar el cos pels canvis d'estació, que ja vam explicar fa temps, que els canvis d'estació et poden fer estar trista. La recepta combina vi blanc rosat amb frigola, mel i una mica de vinagre, i es veu que antigament aquest remei es prenia fent novenes, que vol dir que el prens 9 dies seguits, fas uns dies de descans i 9 dies més.
3: Carai.
0: Jo sé que ho odiaria, perquè a mi ni m'agrada l'alcohol i encara menys si me'l fots amb vinagre, però he de dir que ara ho provaria només per la trama, perquè a veure si és veritat que et fa dormir millor.
3: S'han
0: no?
3: de fer coses per la trama.
0: Què?
3: T'he d'anunciar que estic a punt de marxar a viure a Astúries.
0: Pàtria querida!
3: Resulta que hi ha una tradició allà a Vilés que es diu El Rico del Beso, i una parella, la Yaiza i en Jesús, han batut tots els rècords fent-se ni més ni menys que 159 petons seguits.
0: Això són molt pocs, jo en puc fer 30 més.
3: No, però espera, perquè no és un repte de quants te'n pots fer seguit, sinó que la tradició consisteix a trencar un pot de fang, que és un putxero, on a dins hi ha llet pressa, que és un postre típic de la zona. Doncs ho estampen contra una creu i segons els trossos que surten, la parella s'ha de fer aquell nombre de petons. Ells ja anaven amb la idea de superar el rècord i per tant suposo que van estar practicant moltíssim.
0: Val.
3: I ho van aconseguir després de 5 minuts sense parar de petonejar-se. A més, t'he dit que ho van estar practicant moltíssim perquè la parella espera un fill.
0: Ah,
3: i explica
0: val.
3: Que volen casar-se l'any vinent.
0: Un àlgid de l'amor a Can, com es diuen, Yaiza i Jesús.
3: Sí. Ells estan al seu prime històric d'amor. Espero que els hi vagi superbé perquè per mi són els reis de l'amor.
0: Ho són, sens dubte. Avui és Sant Just, que ja me joderia, perdoneu, però ja me joderia dir-me just.
3: Ai,
0: perquè
3: doncs
0: vol dir que ets, bueno, curt de gambàs. Vamos, que vas, que justeges.
3: Pobret, jo pensava que era bon ballador pel Just Dance.
0: O que és molt just, no? Podria ser advocat.
3: Ah, també és veritat.
0: Quantes...
3: coses.
0: Quants significats la paraula just. N'hi ha 79 a Catalunya, que crec que són uns quants.
3: Doncs sí.
0: A mi m'ha sorprès pensar que em diria 13. No, no, 79, mira, molt bé. I el refrany d'avui diu... qui poda en maig i alça en agost no fa pa ni most. Una mierda més, com cada dia. Família, benvinguts al Loft, és així.
3: Què vol dir? Alça? Alça?
0: No sé.
3: Ah, una falca... bueno, perfecte, sí, molt bé. Em sembla estupendo, no ho he entès. Fantàstic, en qualsevol cas, farem avui gala.
0: Doncs mira, el tema del dia d'avui és la nostra little Olivia Rodrigo. En parlarem de seguida tristes i soles i també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba. Tu, de què parlaràs avui?
3: Parlaré de la Charlie d'Ameli.
0: Tinc moltes ganes que facis la secció fent meditació guiada.
3: Això ho farem d'aquí poc, però bé, avui us xerraré una mica del context històric actual de la Charlie d'Amelio.
0: Vale, va. Avui, a més, passarà per aquí la Betty en Frunz.
3: Està mirant el meu bíceps.
0: Si és que tens un bíceps, a veure, pots fer força. Oh, molt bé. Nervis. Bueno, va, avui passarà pel Love la Betty en Frunz, que fa temps que hauria d'haver vingut i per fi han trobat el dia. A més, és dijous i això només pot voler dir una cosa.
3: Com cada dijous, ens reunim amb els veïns del Nota de Veu i tot i que ens els estimem, com a bons veïns ens agrada barallar-nos. És per això que farem una competició per saber qui sap més d'un tema, que avui resulta que no hem pogut fer trampes perquè ha fet el guió al Sam, perquè diu que vol que no fem trampes. Sam, farem trampes, t'aviso.
0: Farem trampes, Sam, no sé com, però ho aconseguirem. Tot i que t'estimem i intentarem fer-ho dissimuladament per respectar els teus processos creatius i el teu guió.
3: Que maco.
0: Comencem.
3: Som-hi.
6: Això és... el Loft.
0: Heu de saber que avui queden 15 dies perquè arribi el millor dia de l'any, el dia que comença el Cabró Rock, i per tant posaré una de les cançons que no sonaran al Cabró Rock, però que és d'un dels grups que sonaran al Cabró Rock. Això és Finals Blaus d'Oques Grasses, una cançó que haurien de tocar en directe en comptes de fer semejante mierda de bolo que fan. Va, la posem i de seguida tornem. Sobre una

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Els dies que vindran.
3: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
4: Passen 13 minuts de les 3 de la tarda i acabo de veure una foto de l'Alberto Gadel amb un vestidet molt curtet de color blau. Ai, m'he equivocat d'auriculars. Bueno, família, va, seguim amb Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
5: La Gala Castelltort.
4: I és el pitjor dia de la meva vida. Avui el tema del dia és una perfecta que està a punt de convertir-se un cop més a la nostra pop girl del moment.
5: Ella ja va anunciar que d'aquí dues setmanes traurà el seu tercer disc, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
4: Que s'ha de deixar de fer títols tan llargs. Entre aquesta Hamba i el Harry Styles, jo ja...
5: S'ha posat de moda, no ho entenc, però bé, ja n'hem pogut sentir el segon single que es titula The Cure, acompanyat d'un videoclip. Estem parlant ni més ni menys que d'Olivia Rodrigo. El seu primer single d'aquesta nova era és aquest que sona ara mateix a ICAT, que és Drop Dead, traduït a Me Caigo Muerta. I, de fet, vam analitzar el seu videoclip molt a fons perquè ella és reina de referències.
4: Sí que és veritat que ens està funcionant molt tota aquesta nova era seva, tot i que el títol sigui, com dèiem, impronunciable. Per sort, el nom de la cançó The Cure ens ha deixat respirar una mica, que, a més, té un gran lore el nom d'aquesta cançó, perquè recordem que és el grup preferit del seu ex.
5: No, és que...
4: Pelos de como escarpias.
5: Literal.
4: Pèls de punta. Recordem que l'Olivia Rodrigo va començar de molt petita. Ella es va autoexplotar de la mateixa manera que hem fet nosaltres, però a un nivell, molt més internacional. I per això els seus dos primers discos tenien un to molt d'adolescent rebel, amb una estètica, per mi, massa infantil.
5: Aquesta nova música, però, sembla que té un to molt més madur, tot i que es manté en aquesta temàtica de l'amor, perquè ella també té de dir que és una pop girl, per tant, no s'ha parlat d'una altra cosa.
4: Sí, això és així.
5: I conserva una estètica bastant infantil, també, cosa que es pot veure molt bé en el seu videoclip. Potser ho fa per mantenir-se una mica en la línia editorial i no perdre el seu públic, o què?
4: Però no creus que el seu públic ja li compra bastant tot?
5: No només li compra bastant tot, sinó que, al igual que ella fa... O sigui, té la mateixa edat que el seu públic, més o menys, i, per tant, si ella creix, el públic també creixerà amb ella. Crec que és l'important d'artist, que com a artista tu segueixes algú i evolucionis amb ell. No?
4: Sí, i agafar la gent jove, no?, també, que és el que vol tothom. Clar. Diuen, a mi em sorprèn molt quan diuen que els artistes sempre volen a la gent jove.
5: Yeah.
4: Perquè penso, agafa tu target i calla.
5: Literal. Però suposo que deuen ser com els que més... fidels són.
4: Ja, yeah, potser sí, no ho sé. Sigui com sigui, agafem la lupa i analitzem-lo. Que, per cert, The Cure van al Primavera Sound i jo tinc moltes ganes de veure'ls perquè em sé tres cançons que ja és més del que em sé de molts grups que van al Primavera. Però bé.
5: Que hi apareixerà l'Olivia Rodrigo per allà.
4: Seria fantàstic. Bueno, perquè això que dèiem, que el títol de la cançó és una petita referència a la banda The Cure liderada per Robert Smith, que ella n'és molt fan i, a més, són molt amics, han compartit escenari i tot, i recordem que també és el grup preferit del seu ex.
5: Entrant ja en el tema del videoclip, el primer que veiem és una estètica d'infermera vintage.
4: Bah.
5: I el que crida l'atenció és que tot el decorat està fet de cartró i de fils de llana com si fos una mena de joc. T'he de dir que està molt ben detallat.
4: Sí, però
5: la veritat
4: és horrible per mi, eh? Bueno, almenys a mi no m'agrada gens.
5: Tot el material mèdic, la seva llibreta i fins i tot la radiografia i la guitarra que està tocant és amb aquesta... Bueno, no sé com, amb molta textura. Doncs quedeu-vos amb aquest petit detall de la cançó perquè serà important pel final i pel missatge de la cançó.
4: Entrant en la trama, bàsicament és ella sent una petita infermera que busca un antídot, però sembla que mai l'acaba de trobar. Ella fa proves i prepara una vacuna, però quan la injecta amb el cor amb què fa les proves, aquest s'acaba morint.
5: No.
4: Sí.
5: Ho he viscut molt ara mateix. Juntament amb el que diu la lletra, això ja ens situa en el tema de la cançó. Ella busca una cura a tots els seus desamors anteriors, però clarament no li està funcionant. I us preguntareu, Why this is not working? Doncs
4: oh, perquè... why is this not working?
5: Clar, ella està buscant la cura en un lloc equivocat. Ella she's just a girl.
4: El següent que veiem és ella passejant-se per la clínica i observant com les altres infermeres fan proves a diversos homes. Elles estan buscant la cura en altres homes i, per tant, és a dir, en un nou amor. Ai. Una cosa que, si... Bueno, és que anava a dir si has fet una sessió de teràpia, però no, ja ho saps.
5: Tia.
4: Una cosa que ja ho saps.
5: Ella és també com una mica... O sigui,
4: un potser... clavo no saca otro clavo. Ajuda, eh? Però... això sí que ho fa, que ajuda, ajuda.
5: Potser està jugant aquest joc irònic de la Sabrina Carpenter una mica, me recorda.
4: Sí, oi?
5: Com aquesta ironia, aquesta enriure-se'n dels homes, no? De fet, hi ha una escena on enfoquen la llum...
4: Sí.
5: Enfoquen amb una llum una orella d'un costat i surt el raig de llum per l'altre com...
4: com dient que els homes no escolten.
5: Que t'entra per aquí, te surt per allà, saps?
4: És bastant divertit, això, sí.
5: Llavors, ella, distreta prenent notes d'aquests homes, es punxa el seu dit.
4: Mare meva, família!
5: Aquí és quan la cosa es descontrola, perquè li comença a sortir sang dels dits i de tot arreu. Però, atenció, en forma de fil de llana.
4: Just en aquest moment, ella comença a cantar I'm Unraveled. Bueno, és que allò de l'anglès és... es podria traduir literalment com estic desembolicada, però aquí el significat seria com que ja té les coses clares. I un cop més us preguntareu, què és el que té clar? Oh! Doncs si seguim mirant el videoclip veiem que totes les infermeres corren a buscar-la i hospitalitzar-la, però no perquè estigui, li estigui passant res dolent, sinó perquè el que fan és aprofitar la seva sang.
5: Oh! Enxufen aquests fils que són la seva sang als cors que s'havien mort i aquests, a poc a poc, comencen a reviure. És a dir, que la cura estava dins seu i no dels homes.
4: Ella odia... ella és la típica que diu odio els homes, odio els homes.
5: Jo l'estimo.
4: Ja saps que soc misògina i que no estic a favor d'aquesta frase.
5: Sí, a mi una poc,
4: jo amo els homes.
5: Però veus, ella és la... realment és molt woke, eh? La cura està dins teu, tu tens com...
4: A veure, és woke això o és sentit comú?
5: Bueno, mira-la, les infermeres estaven aquí, cegues, buscant una cura on no havien de fer-ho. I llavors ella, pum, com la Viagra. Ella, un petit error i troba la solució al problema més gran del seu món.
4: Abans d'acabar, però, recordeu que hem dit que el detall del cartró era important perquè s'acaba així. Bàsicament, al vídeo es veu que la clínica era una petita maqueta i l'Olivia, de mida real, la deixa al terra i l'esclafa. Sí, l'esclafa. És perquè deixa la seva era teenager? O perquè ja està farta a buscar l'amor? No ho sé, per mi això, lliure interpretació.
5: Ai.
4: Però ella està, mira-la, molt enfadada.
5: Està superboja, eh? Després seguim aprofundint en l'univers Olivia Rodrigo amb Mariana Córdoba, perquè crec que això tot, és, bueno, tot aquest món i aquesta nova era està sí? portant una mica de polèmica.
4: Ah, sí?
5: Sí, sí, sí, té la marinera.
4: Opa, vale.
5: Ara et sembla si posem la nostra Olivia?
4: Sí, la nostra Olivia. Folklore!
5: Vinga, va, doncs l'Olivia dels tiets.

0: Estàs sentint el Love.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. El DJ lo pone, bailamos pegados. En directe a ICAT.
3: Falten 7 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
4: I l'Alberto Gadel.
3: Jo us he de dir que fa uns dies que la Charli D'Amelio no em para de sortir al TikTok i això només significa una cosa i és que se vienen cosites.
4: S'esdevenen cosetes.
3: La Charli i la Dixie D'Amelio són dues germanes americanes que es van convertir en les superestrelles del TikTok en un tancar i obrir d'ulls.
4: Sobretot la Charli.
3: Sobretot la Charli, però bé, al final, sí, totes aquestes coses que passen. Va ser un èxit abismal el que van tenir, però t'he de confessar que no tot té un bon final.
4: Ui.
3: Ho recordo, que quan es va fer viral la Charli tenia 16 anys, més o menys 15-16 anys, i la Dixie només 18. Per tant, per conseqüència, la seva família també es va veure arrossegada a la fama.
4: Clar.
3: De fet, hi ha aproximacions que diuen que el seu patrimoni és de 45 milions de dòlars i Forbes...
4: De la família o de Charli?
3: I Forbes, que és la llista aquesta de rics, les situa entre les creadores amb ingressos més alts de tot l'ecosistema digital de l'any 2025 amb uns 23,5 milions de dòlars.
4: Quina barbaritat.
3: És bastant bèstia.
4: Que són 2 milions al mes, eh?
3: No, no, és que és molt heavy.
4: És una barbaritat.
3: Però ara bé, el que ha fet explotar internet ha estat que, pel que sembla ser, Charli D'Amelio ha decidit trencar completament
4: què?
3: Amb tots els lligams de la seva família.
4: Per què?
3: Comencem al principi. Roxanne, Roxanne. Tot aquest moviment de la família D'Amelio, etc, etc, comença l'any 2019, abans de la pandèmia, tots aquests mesos que TikTok estava escalfant per convertir-se en l'aplicació número 1 del planeta.
4: Que encara la gent se n'enreia, però...
3: Sí, sí, era una cosa com molt, no nínxol, però sí que és veritat que era d'un sector de la població. No era com ara que tothom té TikTok, sinó que només en tenia un cert grup de persones. Doncs la Charli, com a adolescent que era, puja un TikTok un mes a l'institut ballant amb la seva amiga. Què passa? Aquest vídeo es fa molt viral, però extremadament viral, i això fa que de cop i volta, doncs, aquests vídeos d'ella simplement ballant o fent lip-sync facin la volta al món en hores.
4: És molt bèstia.
3: T'he de dir que diuen els rumors urbans que amb aquesta amiga que surt al primer vídeo, que no fa absolutament res, ella només mira, es va enfadar perquè, clar, el vídeo es va fer viral, ella no es va fer viral perquè per totes era la Who, i la Charli, que era la protagonista del vídeo, es va emportar tota la fama i és completament obvi. Però bé, tothom parlava d'aquest hype, el hype de la Charli D'Amelio, i de cop i volta una noia supernormal dels Estats Units era una celebritat d'internet. Un moment bastant bèstia.
4: De fet, sempre expliquen que normalment era al revés. O sigui, que la Dixie era com...
3: La popular.
4: Es diu Dixie, oi?
3: Sí.
4: Que era com la coneguda i que a la Charli tothom li deia que era la germana de la Dixie, però...
3: Clar, que era, i era més aviat tímida i anava a la seva.
4: Exacte.
3: I la Dixie era la típica noia popular de l'institut. Però bé, recordem vídeos molt icònics com el de Yellow Hearts. She put my name on yellow hearts. I put his name in yellow hearts. O el vídeo que va fer per primera vegada amb la seva germana al lavabo de casa seva. I might link my thing from barking. 7 a.m. in the morning, she's calling. Clar, en aquests moments la Charli encara estava despegant i tothom deia com... Què té aquesta noia, què té aquesta noia, no sé què... Però bé, penseu que la Charli pujava de seguidors d'una forma bestial.
4: Sí.
3: En mesos va arribar als 50 milions i en un temps més tard als 100 milions de seguidors.
4: Que va ser quan va dir, faré una cosa pels 100 milions i era tenyir-se els cabells.
3: Literal, però bueno... Va batre moltíssims rècords la Charli i ella ja ho comentava a l'entrevistes que la sorprenia com d'un dia per l'altre s'havia convertit en una superfamosa. A ella li era completament igual tot això perquè el seu somni realment era dedicar-se al món del ball i ella sempre ho explicava als seus TikToks.
4: Que és el que fa ara, no?
3: Que és el que està fent ara, però bé, en aquell moment era rotllo, doncs mira, jo ballo, però... també faig TikToks, però no era una cosa que... O sigui, ella tampoc volia convertir-se en una influencer com a tal.
4: Ja, és veritat.
3: Però bé, com que les dues germanes eren menors, qui va pujar ràpidament al carro va ser la mare i el pare, que són la Heidi i el Marc. Van deixar la seva feina i van començar doncs, a guanyar diners a través d'elles, fent-los una mica de manager, de, bueno, això, de representant, de fer ells també publicitat, perquè al final tot aquest hype que tenia la Charli es transmetia.
4: Es va estendre al seu entorn.
3: Sí, 100%, i van crear com la Hype House, que era una casa on tot de TikTokers dels Estats Units es cardaven allà durant no sé quants mesos a fer contingut com bojos. És a dir, les marques deien, vale, o sigui, l'agència, per tant, deia, jo et pago el lloguer d'aquesta mansió, a canvi, tu has de fer 10 TikToks al dia i crear xipejos, fer hype amb aquestes...
4: Com un reality, però a través de TikTok.
3: Literal. Però bé, van deixar la seva feina, tot això, i ho recordo que la Charlie, sola, completament sola, l'any 2021 va facturar 17,5 milions de dòlars i arribava a cobrar 25.000 dòlars per una sola... No, no, no, 250.000, perdó. Ah. 250.000 dòlars, un quart de milió.
4: Sí, sí.
3: Per una sola publicació.
4: És molt bèstia.
3: I en aquella època va fer literalment de tot. Col·laboracions amb marques de cafè, de llits, de roba, de matalassos. La Charlie era una màquina de fer diners i la seva família va veure una gran oportunitat. De fet, quan feia pocs mesos que havia començat a ser viral, ells van decidir que el millor per la seva carrera, suposadament, era anar-se'n a viure a Los Angeles. T'he de dir que van a comprar-se una casa enorme, es van començar a comprar cotxes de luxe, va ser bastant... nous rics, al final.
4: Em fa molta por, en plan, em faria molta por tenir uns pares així.
3: Literal. Segur que us recordareu totes les polèmiques que hi havia en aquella època, sobretot per les col·laboracions que feia, per exemple, amb la de Walmart, que la gent va criticar a la família per fer un vídeo simulant que treballaven de caixeres a un supermercat. I clar, la gent estava en plan TikTokers treballant per primera vegada, us esteu rient... de la feina dels demés, no sé què.
4: Sí.
3: Però bé, amb tota aquesta fama que estaven acumulant i la portaven a les espatlles, van decidir que era bon moment per intentar imitar, van dir, aprofitem tot això per treure més pasta, què fem? Doncs imitem la família més famosa del món i ens obrim el nostre propi reality de D'Amelio Show.
4: És veritat, no recordava aquest petit dato.
3: Aquest reality va durar uns 2 anys, que jo no ho sabia, això, pensava que havia durat 10 capítols.
4: Jo també em pensava que era una temporada i prou.
3: I bàsicament volia ensenyar com era el costat més humà de la família i recordem que només començar, és a dir, el primer episodi que van treure d'una cosa així, ja va tenir polèmica amb uns nuggets de pollastre.
1: Do we have any dino?
5: Eww!
1: Don't let the dogs...
3: Aquesta frase de "Do we have any dino nuggets?" bàsicament era perquè en aquesta primera... com demostra... aquest primer episodi pilot venien James Charles a sopar i ensenyaven com sopaven i un chef privat els hi feia una paella. Era una paella que portava cargols. Vale? I doncs les ties muntaven un pollo amb els cargols, no sé què, i clar, la gent els les va cancel·lar dient que desagraïdes, sou riques, sou tontes, lo típic. Allà van veure en el reality que la Charlie
4: a
3: realment...
4: A mi encarden un cargol i vomito,
3: És que és el que vaig pensar, jo dic, segurament, xaval, als Estats Units no saps el que és, que si no t'agraden els cargols t'aparegui un cargol al plat. Perquè realment, si no t'agraden...
4: És molt desagradable.
3: És el pitjor que et pot passar en aquell moment. Sí que entenc 100%. Que un problema real i tota la pesca, però conyo, entén-me, saps?
4: Sí, sí, sí, 100%.
3: Et pot fer fàstic qualsevol cosa de menjar en qualsevol context vital que estiguis tenint.
4: Sí.
3: Però bé, allà vam veure en el reality que la Charlie ho estava passant malament i i es veia que aquesta nena tenia moltíssima pressió. No només perquè era una persona amb molta fama i molt poca edat.
4: Bueno, molt poca edat i una fama que valia...

0: enrere.
1: Sí, 100%.
0: Però pel que es veia als vídeos abans de la fama, o sigui, ells tampoc eren una família de pocs diners, o almenys això és el que s'aparentava des de fora. Però sí que és veritat que entenc que potser era una família benestant d'Estats Units, que podien anar a col·les privats, etc. Però clar, passar d'això a tenir milions i milions i milions i molta fama, que això també no només són els diners, sinó que tot el reconeixement 100%. Del públic, et deu tornar completament boig i deu ser difícil voler deixar de banda tota aquesta vida, més si no depèn de tu.
1: 100%.
0: Però bé, la relació amb la seva germana, pel que es pot veure, sempre havia estat propera, però no intensa, sobretot perquè la Dixie sempre quedava en un segon pla. Al final del dia, la teva germana és la persona més famosa d'internet i tu mai podràs arribar a ser ella. De fet, quan...
1: I més si estàs acostumat al revés.
0: Clar, deu ser molt complicat. I de fet, quan va intentar desmarcar-se i començar la seva petita carrera musical... Es va generar un gran rebombori, perquè no sé si recordes que uns mesos més tard, fent un directe de TikTok, on apareixien les dues germanes juntes, la Charlie, de cop i volta, se li escapa una petita nota molt ben afinada.
1: Que és l'única nota afinada en tot el TikTok.
0: Literal. Però clar, tothom va dir...
1: Ella és la cantanta.
0: Ella, la Dixie, perquè està al seu costat i tan punt canta bé, posa una cara de susto, diu, li ha passat la vida per davant sabent que mai podrà superar la Charli D'Amelio en res.
1: Oh, és que la gent és molt malvada, 100%. Tia.
0: Però bé, fa un temps totes dues van aparèixer en un programa, fa uns 2 anys, d'aquests que tenen un polígraf, i van confessar, sobretot la Dixie, que odiava treballar amb la Charli.
2: Do you like working with me? Sometimes, today. Today, in general, no.
3: Telling the truth.
0: Bàsicament,
1: em moro.
0: La Charli li pregunta a la Dixie, t'agrada treballar amb mi? I ella diu, bueno, a vegades, com dies com aquests. I diu, no,
1: però
0: no.
1: Ho diu amb una tranquil·litat que espanta, eh?
0: 100%. I ella li diu, no, no, en general. I la tia diu, no. I el del polígrafo diu, ha dit la veritat. Però bé, crec que ens confirma que potser la relació no era tan maca com la pintaven de cares enfora.
1: Sí.
0: Des del 2024, la Charli va decidir centrar-se en la seva carrera de Broadway i va fer el que actualment coneixem com a trencament de llaços de forma oficial, que és un unfollow a Instagram dels seus dos pares.
1: Què? Ha deixat de seguir els seus pares?
0: I els pares han deixat de seguir a ella.
1: Què?
0: Arriba a Broadway.
1: Estic al·lucinant, eh?
0: És que arribar a Broadway per a una ballarina és el putíssim prime.
1: Sí, sí.
0: A més, se la veu molt feliç, se la veu contenta, se la veu que està fent el que realment li agrada i el que li apassiona. I no,
1: no
0: és una
1: i
0: cosa...
1: és bona.
0: No és com certes influències que diuen soc ballarina, llavors pengen un vídeo i penses, bueno, potser t'agrada ballar, però...
1: No, no, ella és molt bona.
0: Ella és boníssima.
1: Jo no en tinc ni idea, però hi ha gent que tu la veus i ja ho veus que sí.
0: Doncs resulta que no ha rebut cap mena de suport per part de la seva família, que no l'han anat ni a veure.
1: És broma.
0: I es van enfadar amb ella per voler deixar, doncs, això. Jo crec que va dir, no vull ser la màquina de bitllets d'aquesta família, m'apiro.
1: I la Dixie sí que es porta amb els seus pares.
0: Amb qui encara segueixen, però la Charli, la... És que la relació amb el Dixie amb els seus pares, hi ha llocs que diuen que també s'ha trencat i hi ha llocs que diuen que no. Però ara bé, els pares sí que segueixen a la Dixie.
1: I la Dixie segueix els pares.
0: I la Dixie segueix els pares. Però...
1: I la Charli i la Dixie segueixen.
0: I la Charli i la Dixie sí que encara segueixen. Llavors, pel que sembla, almenys a Instagram, que la relació de la Charli amb els seus pares sí que s'ha trencat, però la resta no. Però bé.
1: És molt bèstia.
0: Ara acaba l'últim detallet, que és que se sap que totes dues van coincidir al Coachella perquè les dues hi van anar, però que no es van saludar.
1: Conya.
0: Ni es van dir absolutament res. Per tant, podríem entendre que la Dixie està del costat dels seus pares.
1: Clar.
0: I que la Charli s'ha pogut alliberar de tota aquesta toxicitat i ara ha decidit trencar llaços i anar-se'n.
1: Uala, què? Però i aquesta nena té com la nostra edat?
0: Té, crec que és del 2004, com jo.
1: És que és molt petita, no?
0: I de fet, crec que només cal veure que s'ho passa molt bé últimament per Instagram i que no para de penjar coses d'alternativa i fins i tot se'n riu una mica de tot aquest passat.
1: Ah, sí.
2: Let's go try the Charli from Dunkin'. Dressed appropriate. I haven't had this drink in...
0: Bàsicament és ella anant-se'n a provar la seva beguda tan viral que es deia Charli, del Dunkin' Donuts, que ja no existeix, i ella va provar-lo i es grava demanant a la barra, teniu un Charli? I ells li diuen, ja no el fem. I ella, ah, vale, doncs, i demana la beguda sense el nom Charli.
1: Ala!
0: I diu, estic a la meva

0: Li pela tot a ella, mira-la.
1: Sí, sí, sí. I a més diu, m'han confirmat que estic a la meva flop, era per cinquena vegada. No passa res.
0: Oh, que divertida.
1: Ella està feliç, però bé, fins aquí la repassada de la seva vida.
0: Ara l'estalquejaré un rato.
1: És molt alternativa, ara.
0: Ah, sí? Ho estic flipant.
1: La podem veure fent els seus projectes com a ballarina i mantenint, doncs, una relació, pel que sabem, sana amb tota aquesta carrera d'influencers. Per tant, jo estic content.
0: Molt bé, m'ha agradat,
1: És que és divertida aquesta història. Jo quan la vaig descobrir he pensat, like i section love.
0: Saps que un dia crec que has de parlar de l'Addison Rae, ara que s'apropa el primavera?
1: Ho ha fet la Mar Vallverdú. Doncs
0: pues que vingui la Mar a parlar-ne.
1: Ah, doncs mira, també podem plantejar així.
0: No? Ara música, però.
1: Sí, ara hem parlat de dues germanes icòniques d'allà als Estats Units, ara parlem de dues germanes icòniques d'aquí a Catalunya, la Muixca i l'Alba Farelo. Això és sexe.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Tres quarts justos de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Garel
2: i la Gala Castelltor.
1: I avui, com que el tema del dia és l'Olivia Rodrigo, parlem de l'Olivia Rodrigo i el seu tercer àlbum després de Guts i Sour.
2: De moment coneixem només dues cançons, que és Me Caigo Muerta, Drop Dead i The Cure. Ja hem analitzat els dos videoclips, però necessitem més informació.
1: Així que ja sabeu que toca, família. Mariona, Córdoba!
3: Hi there!
1: Avui he dit co.
3: I t'ha funcionat?
1: No.
3: Jo trobo que ha quedat molt bé.
1: Ah, vale, doncs ho faré així a partir d'ara.
3: No, com a tu et vingui de gust, però no t'ha quedat gens malament,
1: vale,
3: trobo.
1: Doncs variaré.
3: Vale, direm. Cada dia serà una sorpresa. Molt sí. Bé. Vinga. Doncs bueno, ja ho heu parlat bastant, però el nou àlbum es titula, que per cert volia comentar el títol, ja el vam comentar, però You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: Molt llarg.
3: Una mica més i em quedo sense aire.
1: Però m'agrada el nom, eh?
3: O sigui, la frase...
1: És maca.
3: M'encanta, però com a nom d'àlbum em sembla estrany. Però, després, llegint sobre el tema, he entès una mica el perquè d'aquesta elecció.
1: Ah, val.
3: Sí, jo crec que funcionarà, això. Però bé, vinga amb més informació que ha desvetllat i que ha revelat l'Olivia Rodrigo, i és que l'àlbum tindrà 13 cançons, per tant, dins de la normalitat més absoluta, no? I es divideix en dues parts, dues temàtiques, molt diferents entre elles. Per una banda, la part de Girl So In Love, que són 7 cançons on parla més sobre l'amor, l'enamorament i estar en parella, i després, per altra banda, la part de You Seem Pretty Sad, amb 6 cançons més tristes. D'aquí una mica com aquest títol tan llarg que el que fa és dividir l'àlbum en dues temàtiques. O sigui, tot va al voltant de l'amor, però des de perspectives doncs, una mica diferents. Segons ha explicat Olivia Rodrigo, serà un àlbum més experimental.
1: Ah, val.
3: Cosa que a mi quan es diu això...
1: A mi em fa por això sempre.
3: Em fa por. Jo penso, la liarem i no hi haurà... O sigui, no hi haurà manera
1: serà
3: de tornar
1: un flop,
3: a escoltar-te.
1: Bueno, sí.
3: Exacte. De fet, diuen que fins i tot les minúscules, perquè tots els títols que han publicat d'aquest tracklist del nou disc d'Olivia Rodrigo són en minúscules, com una moderna.
1: Ah, val, m'agrada més.
3: Exacte. Però diuen que aquesta elecció, posar-ho tot en minúscules, és una picada d'ull a Lana del Rey.
1: Ah, sí? Però hi ha molta gent que ho fa en minúscules, no?
3: Sí, però... sí, és a dir... Pel que ella ha pogut explicar en poques entrevistes que ha fet sobre el disc i pel rotllo de la temàtica i tal, té bastant de sentit que sigui una cosa més pausada, estil Lana del Rey, amb lletres molt ben pensades,
1: val,
3: amb un punt fosc sempre, val, saps? O sigui, potser és com l'era menys rockera d'Olivia Rodrigo fins ara.
2: Epa.
3: Cosa que a mi em sap greu, perquè a mi m'agradava que hi hagués una pop rock.
1: Sí. Jo no sóc consumidora d'Olivia Rodrigo, però és veritat que les seves lletres eren prou divertides. Estaven.
2: Però era prou... O sigui, ella era prou cridada, per dir-ho així.
3: Rollo, sí.
2: No és com la Lana del Rey, que és com que narrés alguna història, sinó que l'Olivia es caracteritzava per ser super...
3: Jo crec que potser és això, ha baixat una mica com el ritme, potser que és més pausat, però que la picada d'ullet cap a Lana del Rey potser és més amb el tema de les lletres...
1: Ah, val.
3: I amb... O sigui, ella el que ha explicat és que se n'ha adonat durant el procés de creació d'aquest disc que li encanten les cançons d'amor tristes, que és tot un gènere.
1: Però és el que feia ella.
3: Sí, però diu que...
1: Però tristes
3: ara...
1: també musicalment.
3: Exacte, val, perquè com ella estava passant per un moment com similar, que és bàsicament el títol del disc, You Seem Pretty Sad, o sigui, sembles massa trista per una noia enamorada,
1: uh-huh,
3: és una mica el que vol intentar fer ella, perquè diu que a totes les cançons d'amor que li agrada sempre hi ha alguna cosa de desig que no s'acaba d'aconseguir, d'una impossibilitat, potser
1: val,
3: d'una incompatibilitat, però
1: val,
3: que l'estimes igual, però hi ha aquesta cosa com que impedeix que sigui perfecta, saps? I també diu, el que diuen tots els artistes, que és una cosa que és molt cansina realment, que és que és el seu àlbum més madur.
1: Sempre és l'àlbum més madur de tothom.
3: Què dius? Òbviament. Perquè
1: l'has fet més tard.
3: Clar,
1: sí,
3: ets
1: sí,
3: més
1: no,
3: gran.
1: No.
3: En plan, òbviament és més madur. Tot i que l'edat no va... No és, sí, és a dir, l'edat i la maduresa no van de la mà. Vull dir-te, tu pots tenir
1: sí,
3: 35 anys i ser un complet immadur.
1: Absolutament, i això passa molt, eh?
3: Passa moltíssim, s'ha d'anar amb compte. Jo tinc moltes amigues que diuen, no, busca't el de 30 i alguna
1: cosa, no.
3: Perquè així serà madur i estarà centrat.
1: Busca un centrat i prou, és igual.
3: I prou, exacte. Potser fins i tot és un any o dos més petit que tu, vés a saber. Llavors... En part, jo crec que sí que és el més madur per un motiu, que és que arriba després de la primera ruptura com de relació adulta, entre cometes.
1: S'aprèn molt,
3: és el que ha dit ella, precisament. I bàsicament ho ha explicat en una entrevista al New York Times, a un podcast de música que es diu Popcast, que per cert...
1: No m'agrada el nom.
3: Oi, m'encanta el nom. No. Em va fer ràbia de dir com no ho havia pensat.
2: És raro que a Catalunya hagin fet alguna cosa així.
1: Absolutament, perquè com que ens agraden molt els noms de merda.
3: Totalment. I llavors en el podcast Popcast, ella explica molt bé el procés emocional que ha passat durant la creació d'aquest nou disc.
4: When I was younger, I was always like reaching for something. I was like, oh, if I have this, then I'll be happier. If I have this thing in my, even in my career, I'll be happier. If I like have this guy and he loves me the way I always thought he would love me, like I'll feel better about myself. And
3: explica que es pensava que per tenir una relació i que algú l'estimés arreglaria tots els seus problemes. Que és una cosa que a mi alguna vegada també se m'ha passat pel cap,
1: 2003,
3: no? Dir, fins que no trobi una parella no estarà com tota la vida puesto. I això és una mentida absoluta, perquè a més ella explica molt bé que va resultar ser completament tot el contrari. És a dir, que la relació ja està enamorada generava com un efecte mirall en ella que l'enfrontava com amb tots els seus problemes i les seves inseguretats, que eren de cop i volta molt evidents.
1: Clar.
3: I això passa 100%.
2: Però jo no tinc per què l'amor fa aquestes coses.
3: Bueno, perquè et fa ser vulnerable, et posa en... Jo crec que emocionalment et porta a l'extrem, no? Quan t'estimes molt algú i no el vols perdre, t'entren totes les inseguretats teves de per què t'haurien de deixar, per exemple, o com exigències que tens amb tu i que fas que també com ho reflecteixis en l'altre. Jo crec que va una mica per aquí Olivia Rodrigo en aquest nou disc.
2: Hola.
3: Tot
1: jo
3: molt guai,
1: Kel, algú... Sí, és el que anava a dir. Jo tinc ganes de que algú parli de coses que no estiguin tan suades. Que jo entenc que l'amor sempre funciona, però, tio, dona-li una volta.
3: Sí.
1: També no... Bueno, és que potser no té edat per donar-li una volta. No
3: clar,
1: sé.
3: És que jo... O sigui, és molt jove,
1: sí.
3: Encara.
1: És del 2003, ara ho he buscat.
3: És del 2003, és molt jove. Sí, diu que el va escriure amb 22, que ja no era una teenage, i jo penso que amb 22 encara tens moltes coses que són no de teenage, però que les arrossegues encara, que no has après en certes situacions de la vida, prens X coses, i ell encara no ha tingut gaire clar. Temps de viure tot això, però òbviament aquestes reflexions les comences a fer quan tens una primera relació amorosa com més establerta potser, no? O alguna relació que t'hagi marcat moltíssim.
2: També ella, al ser una popstar, entenc que la seva vida és completament diferent, llavors als 22 sent una estrella així de mundialment coneguda,
1: és com tenir-ne 30.
2: Deu ser convalidació d'un títol, vamos.
3: És com els gossos, que de cop i volta un any nostre són 7 seus.
2: 100%.
3: Una mica com una popstar. I el llistat de cançons, a mi, o sigui, m'ha agradat molt aquesta com divisió entre aquest sentiment d'estar super in love i que tot sigui perfecte, i aquesta part com més trista, tot i estar enamorada, però funciona una mica igual amb la portada, perquè no sé si ho recordeu, però a la portada hi apareix ella amb un gronxador.
1: Ah, sí, que surt com del revés.
3: Que surt com flotant a l'aire, no?
2: És molt guai, la portada.
3: És molt xula, i ella surt molt somrient i molt feliç i molt contenta en un dia perfecte. I la contraportada és tot el contrari. És fosca, és negra nit, i ella ja està fora del gronxador, és a dir, està a terra dreta i aguantant el gronxador, però amb un posat com molt seriós i molt com reflexiu.
2: I si està al revés, no té sentit també com que és el contrari d'això, el que se sent. Que és com, aquest seria l'eufòria màxima perquè estàs volant i somrient, però si està al revés vol dir que estàs en el pozo i tristíssima.
3: Molt bé, sí, podria ser 100% també. També, per mi ha estat més com el tema aquest de dir que està flotant en l'aire de lo contenta que estàs i com no adonar-te realment de tots els problemes que vindran quan comencis a baixar, saps?
2: O potser la portada és la Girls So In Love i la contraportada és...
3: Sí, és com la divisió de les cançons. És bastant guai. A mi m'ha agradat bastant aquesta com dicotomia. I a més, això et funcionarà molt a tu, Gala.
1: A
3: diuen que la portada està inspirada en un quadre d'un pintor francès que és Jean Honoré.
1: Ah!
3: Que és el gronxador, el típic...
1: A veure, és una jamba en un gronxador, o sigui...
3: Sí, però he buscat una mica d'informació i és una obra com molt provocadora i com amb molt de simbolisme sobre el desig, la infidelitat i la decadència del context en aquell moment polític i tal, però té com aquesta doble moralitat entre la diversió màxima d'aquesta noia en un gronxador passant-s'ho pipa amb el seu vestidet rosa, com Olivia Rodrigo, però també amaga com altres coses fosques com el final del quadre que ve a dir una mica com el You Sempre Te Sat, però aquí el So In Love.
1: Potser sí que és una mica això, no sé, no m'ho havia pensat, és veritat.
3: Sí, i a més, la protagonista del quadre, del gronxador, porta un modelet molt similar
1: al
3: que ha escollit Olivia Rodrigo per a concerts com, per exemple, el de Barcelona, el dia del Barça.
1: Sí, això és veritat.
3: I, de fet, això ens dona peu també a comentar la polèmica que ha tingut Olivia Rodrigo, perquè ha estat molt criticada perquè utilitza com una vestimenta de nena petita, però amb un punt sexy.
4: That wasn't inappropriate, but me like fully covered up in a dress that people deemed to be like childlike was inappropriate, and I just think it just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture. And
3: Olivia Rodrigo diu que li resulta inquietant que quan ha portat modelets molt sexis a l'escenari per ella, no? En el sentit de, jo que sé, de cop i volta un sostenidor o un pantalonet super mega curt, ningú ha dit res, però quan s'ha cobert amb una roba que la gent considera infantil sí que ha resultat inapropiat. I diu que això demostra com de normalitzada està com la pedofília en la nostra cultura, i també assenyala el típic discurs que ens fan a les noies de no et posis això perquè et sexualitzaran i la culpa serà teva. Al final el que ella defensa és que la culpa és de qui la sexualitza per portar aquesta vestimenta, aquest modelet, no d'ella, que tampoc tenia la intenció de que la gent s'ho prengués d'aquesta manera i simplement s'ho passava bé.
1: Jo.
3: O sigui, a mi crec que el de normalitzar la pedofilia m'ha semblat com un argument, com agafar un argument super woke per fotre en el teu
1: sí,
3: discurs.
1: Sí, jo l'he trobat
3: forma
1: una mica amb pinces, però bueno, potser és que no ho entenc, no ho sé.
3: Forçat m'ha semblat a mi, no? Sí, de dir, no d'esto. Però sí que m'ha agradat la part aquesta de, al final, o sigui, qui et sexualitza s'ha de revisar ella, tu, no has d'anar canviant tu la teva forma de vestir o la teva forma d'actuar perquè l'altre t'està sexualitzant. Yeah. És el seu problema, m'entens o no?
1: Sí, sí, sí, 100%.
3: És una mica això.
2: A mi m'ha fet gràcia perquè és que heu passat molt ràpid, però el quadre aquest surt a Frozen. En
3: ah,
2: el
3: sí?
2: Moment, sí, a la cançó de Por primera vez en años. I jo té que, també volia ser com Liberté, no sé.
3: Bueno, també és un quadre que està molt relacionat amb la llibertat sexual. Per tant,
2: per això
3: tindria tot el sentit del món, realment, i en deixar anar com aquests estereotips de parella romàntica i com més que es posa, potser. No, o sigui, al final és que cadascú ho interpreta com vol, que és art, no?
2: Que bonito, tio.
3: Sí. Tinc ganes, del 12 de juny, aviam què tal.
1: 12 de juny surt,
3: Sí, 12 de juny estarem atents
2: molt.
3: I ja farem una anàlisi perquè hi haurà moltes
1: indirectes.
3: Jo
1: no estaré atenta que estaré el Cabró Rock.
2: Home.
1: Jo ja l'escoltaré quan torni de la ressaca.
3: És veritat, jo estaré a Canàries també.
2: Entre això, mira, o sigui, si portem dues cançons i ja tenim tota aquesta polèmica, totes aquestes referències, 12, que ens esperen 10 cançons més.
3: Sí, sí.
2: Que serà
1: pura anàlisi.
3: Sí. No, i sobretot indirectes a l'ex, que a mi això ja m'apassiona sempre.
2: Perfecte, doncs a favor. Mariana Córdoba, thank you very much for your investigation. You are the best.
3: You're welcome.
1: Ara et posem una mica d'Olivia Dean, The Man I Need.
3: Ai, m'encanta.
1: I ara sí que de seguida passa per aquí la Betty en Frunz. Va, som-hi.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. iCat.
1: Your husband is coming.
2: Passa un minut de les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I avui fa il·lusió perquè passa pel Loft una persona que jo, de veritat que no entenc com encara no havia passat per aquí, però mira, sort que hem trobat el moment. Ella és una creadora de contingut de la... no la millor, però potser la segona millor comarca de Catalunya, Osona, i que acumula més de 100.000 seguidors a les xarxes socials. Betty en Fronts, com estàs?
4: Hola, què tal?
2: Benvinguda al Loft.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Vens d'Osona, avui?
4: Vinc del millor lloc del món. De Vic.
2: Per mi el segon. Tu ets de Vic?
4: No.
2: D'on ets?
4: De les Masies de Voltregà.
2: Ah, vale, molt bé.
4: Però és que Vic és la capital, saps?
2: Sí, sí.
4: Llavors és perquè la gent ho ubiqui una mica.
3: No, però això està... Jo feia això abans.
4: Vale.
3: I m'han dit que no, que tu has de dir d'on ets.
2: Es veu que s'ha de deixar de fer.
3: Sí.
4: No, jo sempre dic Vic i després dic, però d'un poblet del costat.
3: No, no, no. Has
4: no?
3: de dir
2: ah, vale,
3: de les Masies de Voltregà. 100%. I ja llavors, si te pregunten d'on ets, tu vale. Llavors ja dius, d'un poblet al costat de Vic.
4: Vale.
3: Perquè si no és posar-te per sota.
4: Ja, això és veritat.
3: I no ha de ser així.
4: Ja, això és veritat.
3: Perquè jo abans deia la platja d'Aro. No, no, no. De Santa Cristina, d'Aro, i si em diuen d'on, i jo del costat de
4: platja d'Aro. És que Santa Cristina és brutal, també.
3: Ja ho
2: sé. És que la gent d'Osona us encanta baixar a platja d'Aro.
4: És que, jo us explico, o sigui, platja d'Aro està envaït d'Osona.
3: Sí.
4: Perquè, o sigui, jo tinc la teoria de que la gent de Barcelona, quan vol estiuejar i vol desconnectar, va a pobles petitets a platja, aparentment tranquils, que llavors s'omplen de turistes igual. En canvi, la gent de Vic, de poble, és com anem a buscar l'ambientillo.
2: Ah, val.
4: Llavors anem a platja d'Aro.
3: Vale.
4: Llavors tot Osona hi ha platja d'Aro.
2: És molt bé. Tu estiueixes bueno, a platja d'Aro.
4: Sí.
3: I una pregunta. Has agafat alguna vegada el bus de Viaut Vic Platja d'Aro?
4: Evidentment.
3: Hola! Mai tingut més fomo, tia.
4: Sí.
3: És que clar, és que som d'allà no podíem agafar-lo.
4: Pues és que aquell bus era molt tremendo. Unes merdes allà.
2: Hi ha un bus que va des d'on?
3: Tia, un bus que te deixa a Vic i que t'arrocull de Vic i et porta a Platja d'Aro Viaut.
2: I llavors, en sèrio?
4: Sí, sí, totalment.
2: Que fantàstic.
4: Molt fort. La gent, buah.
2: Escolta, tu has parlat força el contrast entre venir de poble i viure a Barcelona, perquè entenc que hi vas viure un temps aquí a Barcelona.
4: 4 anys.
2: Quatre, la carrera?
4: La carrera.
2: Que vas fer publi.
4: Publi.
2: Molt bé. I com va ser aquesta experiència?
4: Pues és que jo vaig començar molt il·lusionada, però és veritat que el quart any ja no, he, o sigui, no puc més. O sigui, perquè és això, se m'ha solapat les xarxes amb la carrera. Ja massa publi, massa màrqueting. Estic farta.
2: Ah, val, perquè no l'has acabat. De quin
4: ja any acabat, ets? Ja l'he acabat. 0-3.
2: Ah, 0-3.
4: L'he acabat aquest any, perquè em va quedar una assignatura.
2: Vale. Per sí. tant, ara ja ets graduada.
4: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. I llavors vas tornar cap al poble?
4: O sigui, sí, sí. Jo, o sigui, bueno, aquest últim any, com que era una assignatura, jo ja vaig deixar a Barcelona.
2: Ah, val.
4: I ara a poble, d'allà no em treu ningú, eh?
2: No hi tornaries,
4: no,
2: a Barcelona?
4: No, no, no, no.
2: És que nosaltres estem cada dia pensant que volem tornar i que estem fartes de Barcelona perquè crema molt.
4: Crema molt.
3: Però, tia, una cosa, sent influencer no sí. t'acosta.
4: No, no, no, no, no. T'ho juro, t'ho juro.
3: No sents que perds oportunitats?
4: Em perdo. Moltes.
2: Te la suda.
4: Me la suda.
3: Ah,
4: me la suda molt. És que jo amb les baquetes, tal... Oh, m'encanta.
3: Tu està tranquil·la allà.
4: Saps què m'ha passat? Que jo vaig demonitzar moltíssim el poble. Jo,
2: 100%.
4: Tota la meva vida... Tota la meva vida al poble. Allò, lo típic de que jo el primer any a Barcelona era en plan... Oh,
2: que és un metro.
4: Plaça Catalunya. Uau! En plan, era una expat. Saps?
3: Vale.
4: Jo flipava. I és això, no? El primer any jo era en plan la gent del poble. Ui, no, el poble, tal... Me n'avergonyia, inclús. Mm. I va anar passant el temps i vaig dir... No en tenia ni idea. Ja va ser en plan... Sí, em va servir molt per tenir vida a ciutat i tal, però llavors necessitava ja... I ara
2: tornar.
4: I és que ara veig Vic i dic... No, no, és que jo perteneixo allà.
3: Clar.
4: No sé si ho he dit bé, perteneixo?
2: Pertanyo,
4: crec. Pertanyo, pertanyo.
2: Però, bueno, sí, t'hem entès.
4: Sí, oi que sí?
2: Absolutament. Bueno, aquesta petita cançó que ens encanta sobre Barcelona. Una de les coses que més ens obsessiona de tu és que vas treballar pel Clavero fent vídeos a Vinywood aquest estiu passat.
4: Tan fort.
2: Vinywood, que si no ho coneixeu, és la seva marca de cafè. Com et va sorgir aquesta oportunitat?
4: Pues és que mira, pues això, jo com que estiuejo a Platjaro, em vaig enterar que obrien una pop-up. I t'ho juro que va ser enterar-me'n, perquè un amic meu vaig veure que havia penjat una story del cafè.
2: Val.
4: li replico l'història i dic, no m'ho puc creure al Clavero Platja Aro. I em diu, la seva nòvia, la Poli, està buscant una creadora de contingut i li ha dit el teu nom.
2: Ala.
4: Va passar mitja hora missatge de la Poli per WhatsApp.
3: Que fort.
4: I jo estava a Platja Aro, perquè era estiu i jo ja estava allà. I literalment li vaig dir, estic a l'apartament, vols que m'apropi a la pop-up? I allà ens vam conèixer.
2: Toma ja, i ho repetiràs?
4: Pues a mi m'encantaria, eh? El que no se sap si tornen a obrir. No se sap.
3: Vale.
2: Que guai.
4: Heavy.
2: Ara comentàvem que tu has estudiat publi, entenc que tot això t'ha servit per arribar més gent també amb les teves xarxes, en plan que deus haver agafat coses de la carrera. O potser sense voler.
4: Jo diria que encara que no hagués estudiat publi, m'hagués anat igual, perquè al final el que he après a la carrera, sobretot jo diria que és més la part pràctica de fer webs, de no sé què, al final jo penso que el que et fa connectar amb la gent i tal ja és una cosa que has de portar de naixement, d'un caràcter, de dir tens aquest caràcter, t'agrada comunicar, saps?
3: Però tu quan fas un vídeo, però penses en una mica rotllo, va, això crec que cridarà l'atenció, crec que pot ser un bon hook, això generarà engagement, això generarà debat, o dius, tinc ganes de parlar d'aquest tema, foto un vídeo.
4: Vale, jo no faig mai allò que dius de, vale, com enganxo a la gent? Jo escullo temes que sé que enganxaran o que sé que agradaran, però no faig allò típic d'un principi amb
2: els primers 3 segons, tal.
4: No, això no. Jo penso que sorgeix sol. Evidentment, sóc una mica intel·ligent i dic, vale, aquest tema avorrirà a tothom, aquest tema jo sé que pot generar ganxo, interacció, tal. Llavors, jo va més per temes, jo crec, de dir, aquest tema jo sé que triomfa, aquest tema no triomfa.
3: Vale. I fas proves de, vinga, va, a veure si això funciona, i llavors ho repetim o...
4: With the flow, eh?
3: With the flow,
4: with
3: eh?
4: With the flow, totalment.
3: Perfecte.
2: La gent connecta molt amb tu. És perquè ets genuïnament com et mostres o fas tu diferències entre la Betty i llavors l'Elisabet?
4: Mira, és que jo... això em fa molta por perquè jo el que veus és el que soc. O sigui, i de fet, la gent, quan em coneix en persona, diu... Encara estàs pitjor amb l'Anna, encara estàs més boja que les xarxes. Jo crec que al principi em cohibia més i també com que la gent es generava una imatge de mi, a lo millor, pues, ai, no sé, al principi, els primers mesos, és com estàs més cohibideta, penses més de què parlar...
2: T'està passant que ara estàs més oberta.
4: A la suda tot, eh?
2: A mi em passa al revés.
3: Sí?
2: Jo cada dia em tallo més, però perquè... En plan, al final del dia nosaltres hem tingut persones al costat que han viscut polèmiques de la puta hòstia i a mi em fa molta por mirar el que dic.
4: Jo no he viscut.
3: Bueno, clar, sí que és veritat.
4: Jo penso que has de saber de quins temes no parlar i llavors per la resta fluir.
3: I ser tu mateixa, no?
4: Clar, el que em passa és que a mi quan em critiquen realment per la persona que jo sóc. Per això em fa una mica més de mal.
2: Val, ja t'entenc.
4: Ah, clar. Sí, és diferent que et critiquin per...
2: Perquè tu tens un personatge, t'estan criticant un personatge. És com que ho pots diferenciar, no?
4: Et critiquen el personatge, però a mi si em critiquen a la Betty.
3: Clar.
4: Saps? Llavors és més ouch. Però bueno.
2: Bé. Però entenc que també t'envien molts missatges bons.
4: Sobretot molt... Sí.
2: Que guai. I què et diuen? Algun que t'hagi fet com especial il·lusió o d'algú que t'hagi fet especial il·lusió?
4: La veritat és que em fa la mateixa il·lusió d'una random que em digui que l'inspiro o que una persona coneguda m'ho digui. Em fa la mateixa il·lusió. Avui m'han obert unes noies dient que han fet un treball al batxi sobre mi.
2: És que això, el primer cop que passa això, pelos de punta.
4: És molt fort.
2: És molt bèstia.
4: És molt fort.
2: És salvatge, sí.
3: És superlol. I escolta, tu, ara amb tot això del tema xarxes i tal, tens clar, claríssim, on vols arribar. Quin seria el teu...
2: Perquè llueixes que ho tens clar.
4: Tinc les coses clares.
2: Que sí. És que jo no sé si és que ella és estratega de màrqueting o que simplement ho té molt clar i ja està.
4: Sí, i la seguretat a mi mateixa és una cosa que he guanyat molt amb el temps i ara em considero imparable.
2: Molt bé.
4: Les coses com molt... Doncs jo ara, evidentment, anar fluint, però jo tinc al meu cap uns objectius, tinc... sí, vull dir, allò que dius, no és com que vaig fluint de forma que no sé què passarà demà. Jo sé que vull que passi d'aquí uns anys,
2: ah,
4: saps?
2: Molt bé. I com, mira, següent pregunta que tenim apuntada. Tu et veus fent això d'aquí 5 anys o què et veus fent d'aquí 5 anys?
4: Jo m'hi veig molt d'aquí 5 anys.
2: Quins objectius tens?
4: A mi m'agradaria molt acabar fent alguna cosa gran a nivell Osona.
2: Vale.
4: En plan, jo al final... o sigui, jo veig com les xarxes socials en dos àmbits. Un, pues, evidentment, connectar amb l'audiència i tal, i tenir la meva comunitat. Dos, fer alguna cosa de la meva marca. Llavors, pues, muntar alguna cosa a Osona, però alguna cosa per compartir. En plan, jo què sé, és que et diria inclús obrir una cafeteria, jo què sé.
2: Que guai, molt bé.
4: Sí, alguna cosa de la meva marca personal. Llavors, tots els seguidors que guanyes, al final guanyes com potencials clients. Llavors, pues, no sé, anar jugant una mica amb això.
3: She's a shark, eh?
2: She's a shark.
3: She's a fucking shark. I escolta, i tot aquest món de, jo què sé, mitjans tradicionals, t'agradaria fer tele, ràdio alguna vegada?
4: Això sí que no m'ho he plantejat mai. Jo és el que penso, en plan, anar fent vídeos, o sigui, al final, cada vídeo que fas és com una coseta que sumes al teu currículum, saps? Llavors, jo vaig fent vídeos i si algun dia sorgeix l'oportunitat de Beti, et volem de col·laborador tal, pa'lante. Però no m'ho he... O sigui, saps? No, com no ho penso jo amb la vida. El que, per on la vida em porti.
2: Fluint, però fluint. Tenint les coses clares.
4: Fluint, però tenint objectius.
2: Molt bé. I ara estàs preparant alguna cosa, algun projecte gros?
4: Saps què em passa, tio? Que la gent em diu... Quan, clar, quan, jo què sé, quan te'n vas a esdeveniments i tal, lo típic de que parles amb influs, no?
2: Que això com ho portes? Perquè jo fatal.
4: No vull saber res.
2: Ah, és que no. De veritat, l'small talk i el networking és el pitjor que m'ha passat a la vida.
4: Soc tan poc americana, o sigui, és que jo ha arribat un punt que ho dic que no a tots, la majoria dic que no. I si vaig, és en plan, de lluny, hola, tal, no, ni dos petons, què tal? És que si has d'anar fent l'small talk...
2: Ja és molt desagradable. Bueno, no desagradable, entén-me, però és molt incòmode.
4: És, o sigui, el que més em fot és que l'small talk és... I com et va amb el món de xarxa? És que el tema de conversa no se'n va més enllà dels números públics. No.
2: Molt bé.
4: Jo amb les meves tres amiguetes de xarxes i vaig a l'evento i si no vaig sola i allà... Bé.
2: Sola?
4: Oi, tant. Però
2: que valenta, hermana.
4: Jo me'n vaig
2: sola. Jo ahir vam anar a un sopar de Primavera Sound que organitzava com una marca de begudes. I vaig haver de demanar-li, si us plau, a la Pilar, que convidés a l'Alberto, perquè jo sabia que allà sola no hi anava.
4: No.
2: Ni de broma.
4: És que ja et dic, aniria sola i si no he de parlar amb ningú, no parlo amb ningú, eh?
2: No! Home, i què fas?
4: Tia, jo estic allà...
3: Vibing,
4: una cerveseta i em prenc la cervesa, em vaig a fer el meu Aikos i ja està.
2: Ella em de perfecte, escolta.
3: El meu Aikos. Bueno, mare Déu. Tornant a la teva com trajectòria i tal, ara fa quant que fas vídeos en català?
4: En català? En català farà un any. Jo crec que aquest setembre farà un any.
2: És que jo avui t'he estat assalquejant per TikTok i he trobat el primer vídeo parlant que vas fer. És del 2024, realment no fa tant temps aquest vídeo i al principi vas començar en castellà, no?
4: Clar, però és que jo tinc una explicació molt fàcil i ràpida.
2: No, a veure, no és pas...
4: No, o sigui, a mi em feia tanta vergonya penjar vídeos parlant.
2: Clar.
4: En tenia moltes ganes, però em feia molta vergonya. Què passa? Que si parles vídeos en català, o sigui, si parles vídeos penjant, parlant en català, he dit, parles vídeos?
3: Sí.
2: Si els vídeos parles en català.
4: L'esquizofrènia, que si parlo en català, la gent ja em coneix, arriba a la Beti, saps? El castellà era com una barrera de dir... Si parlo en castellà és com que no podeu arribar tant a mi.
2: Val.
4: Era com...
2: Com per protegir-te, quasi.
4: Modosita, totalment. Totalment, perquè quan a mi m'escoltes parlar català sóc tan expressiva, tan tal, que ja arribes a la meva persona. En canvi, en castellà era com una barrera de dir, no va tant en sèrio.
2: I llavors, quan vas decidir canviar d'idioma?
4: Pues tot va ser per una ruptura.
2: Què?
4: T'ho juro, tia, jo vaig tenir una ruptura que a mi em va fer molt mal al cor. No. Vaig tocar tan fons, jo sempre ho explico, vaig tocar tan fons que vaig dir, ja està, neix una nova Beti.
2: Ah, vale, ni ho era.
4: De tot. O sigui, la meva vida estava ja planejada, jo tenia uns plans de futur, tot se'm va anar a la merda. I jo vaig dir, a partir d'ara, me la suda tot. Tot el que jo vulgui fer ho faré, tot el, com jo vulgui ser, seré. S'acabó, va, t'ho juro, i des d'aquell dia, ja està.
2: Carai. Ni ho era i a fer vídeos
4: ni
2: en català.
4: Tia, ni ho era, en català. Any. No, de la ruptura no, però clar, fins que no vaig tocar peus a terra i tal...
3: Vale.
2: Amor, és molt lent un procés de ruptura. Perdó. Jo encara estic com al cul i fa com un any.
3: Vale.
2: I te ratlles.
4: Abans no ho vaig superar, van haver-hi moltes èpoques, saps?
3: Vale.
2: Absolutament. En alguna entrevista, concretament a una de RAC1 que he llegit avui al matí, has parlat obertament sobre ser influencer i el que es guanya en aquest món. Creus que hi ha massa misteri al voltant de quan guanya la gent que es dedica a xarxes?
4: Totalment.
2: O sigui, totalment. Tu no tens cap problema per parlar-ne?
4: No.
2: Però t'agradaria que se'n parlés més, potser?
4: Sí, clar que sí. Què tenim a amagar? Jo què he d'amagar? O sigui, saps què passa? És més. Saps per què jo crec que els influs no parlen dels diners? Perquè molts d'ells volen com perseguir connectant amb la seva audiència per molts milions que tinguin al banc, volen encara d'anar d'humils i fer els típics comentaris de no m'he comprat aquest cafè perquè és molt car. Amore. Amore, tu vols anar d'humil i quan en el fons ets milionària. Jo prefereixo que si ets milionària te l'estiris de... però que vagis de cara, que no pas anar d'humilde quan per una publi acabes de cobrar 15.000 euros. És que les coses com són, saps?
2: Mm. Molt bé, aquesta és justament la resposta que nosaltres necessitàvem. Ens podries fer una forquilla de la campanya més cara que has cobrat? Una forquilla, per tant, pots dir, no cal que ens diguis el preu exacte,
4: vale,
2: però
4: vale.
2: Entre X i Y, saps?
4: Vale, vale, sí, chill. Sí, sí, vale.
2: A veure.
4: Entre 2.000 i 3.000.
2: Ah, molt bé, per un vídeo.
4: Sí.
2: Molt bé.
4: Sí, sí. Per un vídeo còpia TikTok, dos stories.
3: Vale. Sí, una mica
2: molt
3: bé. Contingut.
2: Mm-hmm.
3: Vale,
2: jo crec que n'hauríem de parlar sobretot... A mi el món del nínxol català d'internet no m'agrada perquè és tota l'estona molt fals i a mi em cansa molt. No perquè jo sigui la més real, sinó perquè de bo m'incomoda.
4: Ah, no, no, no, totalment.
2: Però crec que n'hauríem de parlar més perquè hi ha gent que està cobrant 300 euros per fer un reel i n'hi ha que n'estan cobrant 3.000.
4: Però és que sí, saps què dic jo? Quan em trobo els esdeveniments a Influs, els dic tu què cobres? Però jo els hi demano tal qual.
2: És que crec que no n'hi ha per tant.
4: És que, però què? O sigui, per què no m'hauries de voler dir el que cobres tu? Si tenim els seguidors por ahí, tio, a mi m'ajudarà i a tu t'ajudarà.
2: Clar.
4: Perquè si tu estàs demanant 1.000 i jo estic demanant 1.700, doncs tia, demana 1.500.
2: Clar, 100%.
4: Sí, s'ha de ser espavilat.
2: Absolutament.
4: Sempre ens ho diem, amb les més amigues del mundillo que cobrem. Tipo, nenes, m'ha arribat aquesta campanya. Jo he ofert tal. Ah, pues jo tal. Vale, pues jo apretaré més. No sé què.
2: Amb qui et portes d'aquest món?
4: Jo et diria que em porto bé amb tothom, perquè al final al mundillo català som quatre gats,
2: sí,
4: saps?
2: Sí,
4: i tots
2: sí,
4: ens
2: sí.
4: coneixem entre tots. Real Friend, Mireia Jordà.
2: Ah, molt bé, és veritat que he vist Insta Stories.
4: Tania Carretero. Ayla Madison.
2: Ai, vaja perfecta, l'Aila.
4: I me n'estaré de... Bueno, i la resta és que jo tinc molt carinyo a tots, perquè al final és això, som quatre gats.
2: Molt
4: però
2: bé.
4: Aquestes tres, les meves reals.
3: I una cosa, en tot aquest món d'influs, tu tens objectius. És que ara estava pensant en els teus objectius de com d'arribar a certs puestos de... Vull col·laborar amb aquesta marca perquè em porti tal puesto, o alguna cosa així. O són més objectius, doncs això, més com tranquil·lets, entre cometes. Mm. Rotllo obrir, potser alguna cosa, però sense especificar exactament el què. No, eh?
4: No, no, no, no, que va, que va. Ni, no penso ni en les marques ni en res.
3: I en números?
4: O sigui, en números sí que tinc un objectiu de dir, vale, a finals de 2027 vull arribar a tal. I jo lluitaré i seré constant per aconseguir-ho. Però no basaré el meu contingut de forma estratègica perquè cada vídeo em pugi tals seguidors, no. Jo seré constant i això em portarà a triomfar, saps?
3: Vale.
2: Que guai, molt bé. I no tens com por de... una polèmica molt totxa o alguna cosa així.
3: Res que...
2: Tu n'has tingut de polèmiques? És que saps que no ho sé, perquè ho he buscat
4: sí, sí.
2: i em sortia Betty Ann Fronts polèmica i he pensat, fantàstic, no sé de qui m'està parlant i a sobre no m'ha sortit el vídeo, llavors he pensat, bueno, li demanaré a ella.
4: N'he tingut.
2: I com ho has viscut? Perquè és que només portes un any fent vídeos en català, és molt poc.
4: La polèmica, l'última, bueno, ja et diria que l'última i l'única que he tingut, literalment, va ser... jo vivia a Sant Antoni, a Barcelona.
2: Ah, vale, sí que la sé.
4: Va ser un vídeo dient que el meu barri de Barcelona havia notat molt la degradació, es diu així?
2: Sí,
4: bueno, que s'havia degradat perquè, bueno, perquè van haver-hi moltes reunions de veïns, cada vegada com s'havia tornat més insegur, vaig fer un vídeo dient que a mi em feia por el meu barri. Bueno, allà es va liar una mica, la veritat.
2: Sí. I ara considera... O sigui, vas perdre campanyes per això i tot.
4: No.
2: Consideres que s'ha calmat o hi ha gent que encara t'ho recorda?
4: No, que ja mai més. És que
2: doncs
4: em va durar res, o sigui, dues setmanetes, tal.
3: I a tu personalment et va angoixar?
4: Vaig passar una crisi tremendíssima.
2: Clar.
4: Jo m'anava a dormir, jo tinc una Mare de Déu al quarto, imagineu si tenia pànic, que m'anava a dormir amb la Mare de Déu així, en plan, protegeix-me perquè no m'adormiré tota la nit.
3: Ui.
4: De no menjar... Jo tenia... Vaig passar molta por.
3: Però a què li tenies por?
4: És que la primera polèmica... Que jo m'havia arribat a fer por sortir de casa meva perquè m'esperessin a la porta i em peguessin.
3: En sèrio?
4: T'ho juro.
2: És que hi ha un tema que és... Jo entenc que si tu la lies dient alguna cosa, la gent es queixi. Però
4: sí,
2: d'aquí a desitjar la mort i amenaces rares, hi ha un puto tros.
4: Amenaces.
2: Hi ha un moment que... Vale que potser has dit una cosa que és una barbaritat, però hi ha un moment que t'estàs passant. I quan la persona ja està tenint de debò problemes... reals amb la seva vida, com de pensaments raros i coses rares, crec que és moment de parar. En plan, que jo entenc que tu l'hagis pogut liar, sí. I crec que has de sortir demanant perdó i crec que has de reflexionar i potser has de callar la puta boca per sempre perquè no tens res a dir, de veritat, i no tens res a portar. Però d'aquí a que la gent tingui por de sortir de casa, hi ha un tros.
3: Home, 100%.
4: Clar.
2: Absolutament.
4: Sí, sí, total, total.
2: No és gens fàcil. Però bueno, mira, pitjors coses ens podrien passar.
4: De i de tot s'aprèn, vaig aprendre moltíssim.
2: Clar.
4: I jo, és que el pitjor és que ara jo veig aquest vídeo i dic... Tia,
2: que hauries callat, amore.
4: Calla-te la boca, o entenc perfectament que es va malinterpretar, tens un perfil, molt perfil, per parlar de segons quins temes, millor xapar la boca i ja, no ets la més adequada, llavors si vaig i... Vaig aprendre
2: de
4: l'error.
2: De tot s'aprèn, molt bé.
4: Sí, vaig aprendre'n molt, la veritat.
2: Molt bé.
4: Això de moment no he tingut cap altra polèmica, ja veurem.
3: A veure, d'aquí a final d'any, tens algun objectiu, però d'aquí a final d'any...
2: Anar al Cabra Rock.
4: Pues
2: amor, és d'aquí 2 setmanes, ens veiem allà.
4: No, estic nerviosíssima.
2: Per veure Oques Grasses, a més a més, que tu ets gran fan d'Oques Grasses.
4: No, ja estic... No, he plorat el bus venint cap aquí.
2: Sí,
4: no, t'ho juro, és que, clar, com que sé que els veuré, ara m'afecta ja molt...
2: Molt, molt, jo estic fatal.
4: Mira, la blusa, m'encanta. M'encanta.
2: Bueno, va, d'aquí un any et tornem a convidar i ens expliques com van aquests objectius. Ara et deixem amb una cançó d'en Bad Bunny, que ens has dit que era el teu artista preferit.
4: Mare meva.
2: I que vas anar al concert, a més a més.
4: No,
3: calla, no vull saber-ho.
2: Vale, perfecte. Ai,
4: no,
2: cari. Per no morir de FOMO, et posem 120 i de seguida tornem.
4: A 120, uau.
2: T'agrada? Moltes gràcies per venir, Betty.
4: Moltes gràcies a vosaltres.

Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.

0: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Falten 2 minuts per 4:45 de la tarda i seguim al Loft i Cat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I ara és torn de tenir la nostra perfecta de confiança asseguda al sofà, Laura Tapioles. Com estàs?
3: Bona tarda. Ara molt bé, perquè aquí s'està molt fresquet. Fa una calor al carrer.
2: És que jo normalment aquí l'estudi fa molta calor. Jo avui he entrat i he pensat, ah, mira!
3: Heu encès l'aire condicionat.
1: No, és que és una mica...
3: És contrast.
2: Has de fer màgia.
1: Rotllo, ho controla un senyor d'allà dalt, que no sabem qui és, i llavors a vegades acerta i a vegades no tant.
2: Normalment no l'encerta, però literal. Avui ha estat més
3: avui fantàstic. Fa una calor. Impressionant. Tenim la gent de Londres agobiada, perquè clar, no havien sentit mai 35 graus, van fer ahir rècord històric.
1: La puta.
3: Sí,
1: ui,
3: sí,
1: perdó.
3: Sí, sí.
2: Estan preocupats.
1: Perdó, perdó.
2: Bueno, és un dato que sorprèn.
1: Bueno, així no veren, no? Ja tenen la calor allà. Que
2: això és veritat,
1: la
2: veritat, és veritat, però pluja.
3: Albert Rey.
1: Tinc amb la boca molt suelta avui.
3: Ja et veig. Tinc una cosa perquè te la omplis.
1: Epa, què?
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Això li encanta.
3: Crec que no et puc donar la cosa que vols amb la que te la omplis, però tinc carquinyolis per vosaltres, i em serviran per explicar-vos una teoria que us he vingut a portar aquesta tarda.
2: Absolutament a favor, moltes gràcies.
3: I a més per fer ASMR, si algú li agrada ni vol fer... aquestes
2: coses. A veure, aquest carquinyoli és perfecte.
1: Teniu la música. D'on són?
3: Són de Cala Pepi, que és una senyora d'Ull de Molins, és un poblet molt petit del Montsant, i els he portat de regal amb uns pares, però després he pensat, és que són perfectes per explicar-vos això. Llavors,
2: ah, i ho sentim, pares de la Laura.
3: Joan, Nuri, Alberto i la Gala tastaran els vostres carquinyolis.
1: Ai, perdó, els he tocat tots.
2: Me'n pots un a un?
1: Sí.
2: Quins nervis. A veure...
1: Com era millor? Això no s'ha de xocar amb algú, no?
3: No,
2: bo. No, això és
3: molt
2: boníssim.
3: Bé, eh? Ha fet el crunch. Aquest tall es pot fer servir de...
1: De recurs,
2: eh? Moltes gràcies, Laura.
3: Voleu saber per què us porto carquinyolis?
2: Sí, també, ara ens interessa.
3: Perfecte. Us he portat carquinyolis per explicar-vos una nova teoria que corre a internet i fora d'internet, que és l'auge de l'autenticitat. Des de fa uns anys cap aquí hem passat de l'internet de la perfecció, de l'aspiracionalitat, a l'internet de l'autenticitat. Bé, no només això passa a internet, sinó que passa en general. És el mateix que passa als menjadors, que ja no volem que siguin minimalistes, blancs, tot net i tot perfecte, sinó que ara volem menjadors de fusta, imperfeccions, quadres, emmarcats a mà,
2: també
3: catifes.
2: També passa amb els cartells de les botigues, que ara volen que sembli fet a mà.
3: Exactament, ara tothom intenta fer logos dibuixats a mà, intenta buscar com aquest punt tradicional, els bars serveixen macarrons i fan servir gots de Duralex, etcètera.
2: Absolutament.
3: TikTok també passa, també hi ha, per exemple, tot un munt de vídeos de gent que va a la fèria de Sevilla, de nenes que es vesteixen de fallera i ensenyen tot el procés, de receptes tradicionals que es recuperen.
1: Aquest auge també del Barça, que crec que també va lligat a tot això.
3: Tens tota la raó. També creus que va lligat a l'autenticitat, no?
1: Sí, perquè per mi tot té la mateixa relació, perquè igual que l'Aitana Soriano de cop i volta és la més fallera, doncs vaig pensar, potser per això les catalanes de cop i volta som les més Barça.
2: Ben bé. Folclore.
3: Perquè és ben bé una institució de la catalanitat. Clar. I és l'únic lloc on durant el franquisme seguia parlant català, tal. Llavors, ha fet un comentari fife, eh?
2: Sí.
3: Pots felicitar-lo.
1: Per què?
2: És molt que bé. Últimament ens encanta parlar del Barça.
3: Sí, esteu molint.
2: Estem d'un Barça, pff, aquesta temporada.
1: Jo sóc observadora de la vida, llavors és l'únic que sé.
2: Molt bé, visca el Barça.
1: I visca la vida.
3: Som-hi!
2: Catalunya, more, no es diu visca el Barça i visca la vida, es diu visca el Barça i visca Catalunya.
1: Ah. Jo què sé, tio.
3: Ja està bé, ja està bé. Bé, el que us deia, que aquesta autenticitat que torna en molts entorns i diuen les assagistes de TikTok que això és una mica una reacció a l'auge de la intel·ligència artificial, a que ara que està tot fabricat de manera artificial intentem buscar maneres de tornar a la humanitat, i la humanitat és en la imperfecció, és en la tradició, és en la història, és en els petits detalls que fan ensenyar una cosa que no és perfecta, que és el que podria fer la tecnologia.
2: Absolutament.
3: I això ho explica un home que és sociòleg i músic, que es diu Hans Laguna, i ha tret ara un d'aquests quaderns a la programa fantàstics, que es titula Yo siendo yo, el teatro de la autenticidad en las estrellas del pop.
2: Oh, que guai!
3: I parla, és molt xulo, encara l'estic començant, però de moment la tesi que explica és aquesta idea de l'autenticitat portada als músics. Com les estrelles del pop, més enllà de tenir talent musical, també han de tenir la capacitat de transmetre autenticitat, genuïnitat... O sigui, han de transmetre's com aquesta sinceritat emocional, es poden derrumbar, per exemple, a la Rosalia, quan va passar tot el tema del Picasso, fer un vídeo tocat emocionalment, explicant, ostres, és que això m'ha fet mal, tenia un punt de proximitat.
2: O el que fa als concerts, que és completament assajat, però que és estar tota la...

0: bàsquets funciona és tenir aquest component d'espontaneïtat, raw, que es mostrin vulnerables, que trobin una coherència entre el personatge públic i el seu producte musical. I això no només passa al món de la música, passa igual a tots els sectors, al món de la creació de continguts, al món de la cultura, que acaba sent una mica el mateix, també passa i les marques ho saben. I van a buscar creadors que els puguin donar aquest valor afegit a la seva marca, que sigui el valor de l'autenticitat.
1: Vale.
0: De fet, la Berta Prieto us sona, sabeu qui és?
2: Sí.
0: La dramaturga. Ella explicava, després de Sant Jordi, en un article al quadern El País, que Sant Jordi va ser un exemple de l'explotació de ser absoluta, que les marques muntaven esdeveniments relacionats amb Sant Jordi quan realment no reivindicaven mai la catalanitat,
1: no, el club,
0: ni la diada, ni tan sols donaven roses, de sobte donaven clavells, ni convidaven o bé creadores de contingut o bé gent del món de la cultura perquè els aportessin aquest punt d'humanitat, d'autenticitat, de joc, d'estar connectats i arrelats amb la terra. I clar, que era una manera d'explotar-ho, no, també?
2: Sí, 100%.
1: Home, va haver una marca de roba molt famosa que va fer un esdeveniment d'aquests. I, de fet, crec que la Berta Prieto gairebé la citava en l'article aquest.
0: Em sembla que sí.
1: Però bé, a mi m'ha convidat i vaig dir que no, perquè... O sigui, ja quan va arribar la proposta, em va trontollar des d'un primer moment, sí.
0: Per aquesta mateixa raó.
1: Perquè vaig pensar, ui, que raro és això. Primer de tot, que el mail crec que era en castellà, i llavors això ja em va fer tremolar. No, i la
0: Jorge.
1: Resta... Clar, és que vaig dir, potser no toca. Però bé.
0: Sí. Bé, més enllà d'aquest drama que és si específicament tot està manufacturat i fa mandra que l'autenticitat sigui una cosa que també es pugui triar des de departaments de màrqueting, sí que crec que hi hagi a internet específicament un entorn i un contingut més humà, més proper, més sincer, més espontani, ens acosta una mica més a la idea d'internet inicial, que era aquest internet com per trobar-nos, per fitxar-se.
2: Quin internet tan fantàstic.
0: Una mica romàntic, no?
2: Home, absolutament.
1: El primer vídeo de YouTube és la visita al zoo del xaval, no recordo com es deia, però era un vídeo del xaval per primera vegada el zoo gravant-se, i és el primer vídeo de YouTube.
0: Sí.
1: I crec que era com l'inventor o algo així del YouTube.
0: Ho veus?
2: Bé, que xulo.
1: I era una digicam i ell així, que lo que mono, saps?
0: I de fet Instagram va néixer una mica amb aquesta idea, amb la idea de fer una foto al moment i penjar-la.
2: Ah, sí.
0: I ara això no passa, ens correm els carrusels fins l'infinit, l'editem...
2: La foto de l'ocell mort, que no falti el carrusel...
0: La foto de l'ocell mort?
2: Bueno, com per fer-se l'alternativa. Ah. Jo he vist moltes fotos de modernets...
1: Amb un pardalet mort.
2: Un pardalet mort. Tu no ho has trobat mai? Una foto molt ampliada d'un cafè...
0: Això sí.
2: Una foto... Pues ja, en el mateix carrusel hi ha un ocell mort sempre. Timothée Chalamet.
1: Per exemple... No, és molt complicat. Però
0: ara m'hi fixaré, gran teòrica d'internet. Bé, per explicar-vos tot això, us he portat tres perfils que a mi em sembla que no fan estratègia, sinó que són autèntics de veritat.
2: Ai, que guai,
0: i
2: molt
0: que
2: bé.
0: Pengen contingut, o bé per devoció i per friquisme d'un tema, o bé per avorriment, o bé des de sense aquest repensar-ho tant, que fa que aquesta autenticitat no sembli del tot real.
1: Vale.
0: El primer d'ells és una tia que fa amanides i es diu The Everyday Salads.
2: Aquesta m'encanta.
0: És fantàstica. Sí. És una noia que les penja tal qual, vull dir, fa un carrusel amb tres o quatre fotos de l'amanida d'aquell mateix migdia i en una descripció explica què porta l'amanida.
2: I la puntua sempre.
0: La puntua, i és molt sincera amb la puntuació, vull dir, a vegades posa, 9 de 10, fantàstica salsa, no sé què, ha sigut perfecte barrejar les anxoves amb el formatge feta. I a vegades posa 3 de 10. Aquí m'he motivat, he volgut barrejar massa coses, la ceba no quedava bé amb les olives i tal. És fantàstica.
1: Sí,
2: ella m'agrada molt, jo la segueixo perquè agafo molta inspo, les més amanides, la meitat de vegades són copiades seves.
1: És que fa molta gràcia.
0: És fantàstic. Sí, no. Ara que ve l'estiuet, a més a més, una bona amanida ens funciona.
2: Un gaspatxo i una amanida.
0: 100% amanides de llenties és amb el que jo sobrevisc tot l'estiu.
2: Llenties d'aquelles petitones.
0: L'altre dia vaig tastar unes llenties caviar, que no sabia que existien.
2: Vale, són les que jo em refereixo.
0: Sí.
2: Les llenties caviar són... Bueno, m'encanten a mi. Les altres llenties a mi no m'agraden.
0: Jo les la primera vegada que les tastava eren boníssimes, finetes, fosques...
2: Són perfectes. Sí, jo també compro llenties caviar.
0: Perfecte, doncs, The Everyday Salads. Perfil número 2 que venim a recomanar-vos. És un compte hiperespecífic que es diu Rajoles de Barcelona.
2: Oh.
0: I és un senyor molt simpàtic que li encanten les rajoles modernistes de la ciutat i que es dedica a penjar tot tipus de rajoles diferents que apareixen a pisos, que li envien, que troba mà, que troba llibres antics, explica la història, n'ha fet exposicions fins i tot.
2: M'encanta.
0: És fantàstic.
1: Saps com es diu el noi?
0: No sé com es diu el noi, hem parlat pel seu Insta diverses vegades.
1: Però el seu oficial o el de...
0: No, el de Rajoles de Barcelona. Oh. Què vol, saber com es diu ell de persona?
1: És que jo vaig entrevistar un dia a un home de 70 i pico d'anys que... Bueno, per un tema, vale? I llavors, quan estàvem parlant, me diu, tu, t'he vist el teu perfil i he vist que tens rajola hidràulica al teu pis. I faig col·leccions, bueno, col·leccions, com faig fotos i m'agrada recopilar totes les rajoles hidràuliques que pugui. Me podries passar fotos de les rajoles del teu pis? I jo li vaig passar.
0: Maquíssim.
1: I llavors, ara estava pensant, dic, potser

0: és d'aquest perfil,
1: potser, mateixa...
0: potser
1: si
0: trobo
1: ets...
0: la meva rajola.
1: Vale, després li enviaré un DM i li diré com et dius.
0: Vale.
1: Perquè no pot ser això.
0: Doncs si m'ho fas, me faràs un favor. Bueno, un favor. A veure, que és curiositat pura, saps? Però dic, potser hi ha la meva rajola aquí i no ho sé.
1: Oh, i tant. I a més, a vegades per històries fa aquesta cosa tan maca d'avisar quan troben un sac de rajoles antigues que la gent ha llançat. Saps allò que quan llença els mobles hi ha gent que llença rajoles. I l'última vegada que ho va fer va haver-hi una polèmica perquè algú va anar i es van portar totes les rajoles i n'hi havia moltíssimes.
0: Hòstia.
1: I clar, ell va dir, ostres, ja, o sigui, vull dir, això és una cosa que jo comparteixo per gent que té la mateixa sensibilitat que jo, que et fa gràcia tenir-ne una o dues, cuidar-les, no, que et facis un terra sencer de manera gratuïta. I clar, vull dir, va ser una mica polèmic, perquè si no ho sabies, tindria tot el sentit del món anar a buscar totes les rajoles iguals per fer-te el terra.
2: Sí, realment sí, perquè si et surt el terra gratis és una bossa de rajoles que
1: clar,
2: mira.
1: Clar, però suposo que el món nínxol dels rajolaires enamorats dels rajoles modernistes, això no es fa.
0: No els hi va agradar, això.
1: No.
0: Una falta de respecte.
2: Molt bé, m'ha agradat molt aquest de les rajoles, eh? L'estic mirant i m'està fascinant.
1: Sí?
2: Ja l'he seguit.
1: Perfecte.
0: Doncs a veure,
2: hi ha una tercera recomanació.
1: Sí, una tercera recomanació, que és La Febre, Enric Luzán. Pels que no el conegueu, aquest senyor és un home de 38 anys d'Esplugues de Llobregat que fa 6 mesos va sortir a fer la volta al món a peu. I que en tot aquest procés penja un vídeo a YouTube cada dia.
2: Cada dia, i l'edita ell i tot.
1: I l'edita ell, o sigui, cada dia fa tots els quilòmetres que ha de fer, para, planta la tenda, es fa el sopar, es posa a editar el vídeo i el penja a YouTube.
2: Jo flipo. No, sí, sí. Qui, hi havia, conec algú que li agrada molt. L'Eudald Feliu, el nostre redactor digital, està obsessionat
1: mira,
2: amb aquest
1: home. Mira,
2: li encanta aquest home.
1: La gent està enamoradíssima d'aquest home i, de fet, va venir als Premis Crit perquè el van premiar.
0: I era.
1: I li demanaven fotos, vull dir, com si fos la gran superestrella. I, a més, data curiosa, és que ell, quan ha fet aquesta cosa de tornar, o petits moments en què ha decidit desplaçar-se del seu viatge, torna exactament al punt on és. Vull dir, no farà ni un pas.
0: Hola.
1: Fet amb cotxe, amb avió, amb vaixell, el que sigui. No. Ell va arribar. Em sembla que era a Istanbul, va venir fins a Barcelona, va fer els Premis Crit i va tornar exactament a les mateixes coordenades geogràfiques on ho havia deixat.
0: Torno a Barcelona. Que mono.
2: Que mono,
0: fantàstic. Un dels vídeos més vistos, eh? Té la marinera, la tornada els hi va fer molta il·lusió. Ells havien pensat, ja ha acabat.
1: I no,
2: doncs,
1: eh?
2: M'han agradat molt aquestes... Ens han agradat molt aquestes tres recomanacions. Laura, moltes gràcies per passar pel Loft.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Torna quan vulguis. Nosaltres ara t'acomiadem i posem una mica de música i de seguida arriba el nostre perfecte Eudald Feliu i els nostres perfectes del Nota de Veu per fer una mica de competició. Que avui prepareu-vos perquè...
0: Hi haurà trampes.
2: Es veu que no podrem fer trampes.
0: Les farem igualment, però bé, End of an Era de Dua Lipa per despedir-te, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Adéu, preciosos.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Si te quieres divertir.
0: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Com cada dijous, ha arribat el moment de que passin per aquí els nostres veïns del Nota de Veu. Hola, com esteu, nois? Com esteu, Fran i Aina?
3: Hola, molt bé.
4: Bona tarda.
2: Avui heu de saber que el qui ha fet el guió no ha estat a l'Eudal, sinó que ha set en Sam, perquè ens vol prohibir que fem trampes.
4: Bravo, shoutouts per en Sam.
3: Com ho posa en justícia.
5: En Sam és la policia de diversió, no sabia que havia canviat de feina.
4: No se'n parla prou de com pateix en Sam aquí a l'altra banda del vidre.
2: Eudal Feliu, com estàs?
6: Bueno, que sapigueu que jo acabo de rebre una agressió precisament per culpa d'això.
5: Agressió no era.
2: T'hem dit que callis!
5: Que tan fort no t'hem picat.
2: T'hem dit que callis, Eudal!
6: Entenen colpit, ho veieu, no?
4: Però també et diré que tu, Eudal, portes així des del setembre.
6: Sí, i tant.
4: El síndrome d'Estocolm ja no es diu Estocolm, es diu síndrome d'Eudal.
5: Feliu.
4: Marxa d'aquí corrent.
6: Va, avui, que sapigueu que no tenen les respostes als nostres companys del Loft, us explico en què consisteix.
2: De fet, no les té ni la Jana.
6: No les té ningú. És que, de fet,
2: és molt desagradable.
6: No les tinc ni jo.
2: Ho hem aconseguit, eh?
6: El Sam ha agafat la paella pel mànec i s'han acabat les trampes.
2: Molt bé, Sam.
6: Avui ho farem com s'ha de fer. Us explico en què consisteix el joc.
2: Vinga.
6: Alberto, no cal que miris la pantalla perquè no hi ha res. Consisteix en el següent. Sonarà un tros d'una cançó al revés. D'acord? Tindreu exactament dues oportunitats.
5: Ja, molt bé.
6: La primera oportunitat sonarà un trosset, molt curt. Si l'endevineu, us emporteu un punt. Si necessiteu reescoltar-ho, tindreu l'oportunitat de sentir un altre trosset també al revés i llavors us emportareu només mig punt.
4: I anem per torns o hem d'alçar la mà?
6: Anireu per torns. Val. Farem tres rondes. Si hi ha empat, farem una final. D'acord? I aquesta sí que serà el més ràpid de tot.
4: La gran final.
6: Exacte. Comencem pel primer.
2: Hem d'anar ràpid.
6: No, ràpid no. Tindreu vosaltres la vostra.
2: Vale, vale.
5: Qui comença?
6: Comencem per Equip Loft. La vostra cançó sona d'aquesta manera.
5: The best of both worlds.
2: Hannah Montana. The best of both worlds.
6: You get
2: the
6: best. Resposta correcta, primer punt per Equip Loft, primer punt lícit de tota la temporada.
4: Jo, sincerament, els donaria dos punts.
6: Molt bé.
4: Per no haver fet trampes.
6: Un aplaudiment.
2: Això és reforç positiu. La meva mare fa el mateix amb el meu germà Tea.
4: Clar, veus? Doble punt.
6: Va, seguim, Equip Nota de Veu. Atenció, perquè la vostra cançó sona d'aquesta manera.
3: És la Lia Cali.
4: Sí. Júlia? Júlia, pot ser?
3: Sí, jo crec que sí.
4: La que canta...
3: És la que pata... Sí. Pam, pam, pam, pam,
4: és
3: Júlia.
4: És Júlia de la Lia Cali.
6: Sí. Sí. Doncs és...
4: És que val a dir que ahir la vam posar tres vegades al programa.
3: Justament ahir.
4: Perquè ens agrada molt, de veritat.
2: El Sam s'ha posat de la seva.
3: Sam, bé.
6: Us he de dir una cosa.
4: Les, del Teta Fest.
6: Les cançons que sonen avui són les que escolliu vosaltres pels vostres respectius programes. Llavors...
2: Oh!
6: Estem
2: donant
6: la mà, eh? Va, doncs a veure si aquesta és una d'aquestes cançons. Gala, anem a veure com sona la vostra segona cançó.
5: Això és batllat.
3: I tant.
5: Me gusta tu espalda, tu me
2: gusta, que bona.
5: Me manda.
2: Pedos com escàcia!
5: Te daré de batllal.
6: I la resposta és... Efectivament, correcte, de batllal. Escolta't, de moment...
2: Digueu la veritat, teniu les respostes.
3: No, no.
4: Tatuades a l'anus.
2: No, mentalitzat.
5: Les hem memoritzat.
2: Memoritzat.
5: Són tres noms.
6: De moment, 2-1.
5: Nosaltres ho hem fet.
2: No, 3.
6: Ah, vale. Voleu que siguin...
5: Era doble.
6: Sí, els hi estem donant doble.
2: Era doble.
4: Clar que sí.
6: Bueno, escolta, jo ja, aquí ja no m'hi posaré. Doncs 3-1, què voleu que us digui?
3: Escolta, en Frank, què hem fet tan malament?
4: Reforç positiu.
6: Reforç positiu. És a dir, esteu com intentant que no facin mai més trampes, no?
4: Correcte.
6: Va, som-hi. La segona cançó, diria que és de Nota de Veu, sona d'aquesta manera. Atenció.
4: Hosti, Ostres, hola! És Antònia Font, segur? Sí, és la veu d'en Pau de Bon? Cap sí, mena de dubte. Sí, és en Pau de Bon.
5: El nota de veu.
4: Perdona, la millor barba dels Països Catalans. Tu l'has vist? Busca'l. Pau de Bon.
6: No, si no ho teniu clar, podeu sentir un segon.
4: El que no tinc tan clar és la cançó.
2: Quina cançó han posat recentment d'Antònia Font? Ahir en van posar alguna?
4: Ahir diria que no.
6: Recordeu que podem posar-vos un segon fragment, el que passa que llavors només opteu a guanyar mig punt.
4: Sí, o què?
2: Sí,
4: o
2: no, no, jo no sé quina és. No, no.
4: És que jo tampoc en tinc ni idea.
6: Doncs posem la segona part.
4: No, no, no, no! És el petit caravent de Mishima.
6: Sí, és, deixeu que sigui jo qui més estima.
2: Ah, és,
6: qui més
2: estima. És veritat.
4: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
4: No, no, no, de debò que no, tia.
6: Més d'un i mig.
4: Ens estan doblant.
6: Ens estan doblant, de fet, és veritat.
2: Quina barbaritat.
6: Va, seguim. Equip Loft, atenció, perquè la vostra cançó abans d'anar a la final sona d'aquesta manera. Ho tens clar?
4: S'està parlant que per fi punxen bones cançons al Loft?
2: És la Loli Van.
6: Sí?
4: Segur.
6: Donem aquesta
2: però quina cançó és?
7: On t'has ficat aquesta nit?
4: Sí, sí.
7: On t'has ficat?
8: On t'has ficat aquesta nit?
6: Podria ser que per primera vegada s'estigui demostrant
2: que sou quan, més bons.
6: Bueno, no, no, que sou més bons, no, que quan no feu trampes podeu ser igual de bons.
2: Clar, 100%. Som més bons, nois.
6: Alberto.
2: I si mai hem fet trampes i tot era una invenció vostra i sou, ens esteu fent gaslighting, que és un tipus de maltractament, by the way.
5: Van en contra nostra, no és bo, perquè a la vida hem fet trampes en aquest programa. Però bueno.
6: Vale, tenim, crec que tenim l'última per a l'equip Nota de Veu. Anem a veure com sona la vostra última cançó i ens anem directe a la final.
4: 31 pam, fijíssim, és l'Edi. Tu la saps, la cançó? Jo sé que és l'Edi, 31
2: pam. Sí, sí, jo també he de saber la cançó.
4: No em semblava ni Teteo i Caliu ni Mama ho sento, que són les que punxen més.
2: Pot ser Dorayaki? No, no és Dorayakis. No.
6: Si voleu, la podem tornar a posar, això sí, llavors només tindreu...
2: És la família.
4: És la família? Ah, doncs la família.
6: I la resposta és...
7: Soc en Carles Porta. I el que em portes, que és d'un crim. I la senyora, que soy imparable.
2: La bona vida.
4: És que clar, hem sentit només la veu de l'Edi i no sabíem què era la bona vida.
6: Segurament la segona part sí que hi sonava la Muixca. Llavors, aquí no us emporteu cap punt, però jo crec que podem fer l'última prova.
4: Sí, sí, sí.
2: Va.
6: I fem-la...
2: Quina encerta primer, no?
6: Fem-la com si fos... Imaginem-nos que heu quedat empatats. I amb això desempatem.
2: A veure, quants punts tenen ells?
4: No, això un. És com els partidets del camp de futbol. Qui marca l'últim guanya.
2: Sí, no, això no va així.
4: Qui marca l'últim guanya. Estàs fent caqueta? T'estàs cagant
5: no. Ara compta 3 punts.
2: Escolteu un moment, perquè la Jan em comunica pels cascos que, segons en Sam, que és qui ha fet el guió i, per tant, qui mana, l'última pregunta val 3 punts.
5: Vale.
4: És el millor, en Sam.
5: Però llavors la setmana està molt complicada, entenc. O no? No, és 0 de més. Vale, perfecte. Llavors va, o sigui, ens posaràs la cançó al revés i nosaltres la primera persona que ho digui s'emporta els punts.
4: Una cosa, fem que aixequem la mà.
2: No.
4: Ho dic perquè si parlem els dos a la vegada...
6: Val.
2: Mala sort.
4: Perquè no s'entendrà res. Val, endavant. Va.
6: Però qui ho digui bé, eh?
2: Va, vull tinc molts nervis a sobre.
6: Un moment.
2: Va, no.
6: Penseu bé,
4: Exacte.
6: Atenció, perquè el punt final, el punt que us pot fer guanyar la prova d'avui, 3 punts i, per tant, desempatar aquest marcador, sona d'aquesta manera. A la història del concurs musical Loft i Nota de Veu, Fran Lluís Giró ha dit Maria Jaume Sant Domingo Forever i, per tant, els 3 punts se'ls emporta l'equip Nota de Veu.
5: S'ha acabat. Últim programa que això es fa sense nosaltres tenir unes trampes perquè no som petits. I recordem que encara estem a l'hora que aquesta emissora ens va deixar nosaltres al mànec. Per tant, a partir d'ara les trampes són obligatòries.
2: El ball del mànec és un ecosistema. per tant, vigileu amb el nostre ecosistema.
6: També van dir de la il·lusió.
2: Perquè ens ho manegarem.
4: Si em feien por quan feien trampes, ara que no em fan...
5: Prepara't.
4: Ara que em perdó...
6: No, no, és que ara no poden fer-ne. Jo, de fet, no sabia ni les respostes. Les tenia el Sami prou.
2: Aldal, you shut the fuck up, perquè ets un trampós.
5: Vinga, va, hem d'anar plegant-nos.
6: Vale, vale.
5: Ja sabeu que...
4: Però li estan fent molt de bullying.
6: No, estic maltractat.
5: Ja sabeu que els divendres posem música. No hi ha cap mena de trampa, sinó que vosaltres ens envieu quina és la cançó dels artistes que us agradaria escoltar en directe aquest estiu al 667-07-6116 i nosaltres us l'estrimegem, iCat, si és que som tan simpàtiques.
2: Vosaltres també ho podeu fer, nota de veu. 667-07-6116. Ens envieu quina és la vostra cançó que voleu escoltar en directe a l'estiu. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva.
5: I si ens trobeu a faltar, sempre podeu trobar-nos al vídeo podcast de Spotify, a 3Cat, a YouTube, everywhere you go.
2: Tot i que l'heu perdut, felicitats, sou els millors.
3: Oh, us estimem.
2: Que vagi molt malament. Va, molt, molt, molt.
5: Ciao.

Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dijous. Avui és 28 de maig, flairem el cap de setmana. Recordeu que els divendres no hi ha Nota de Veu. La que ve en el nostre lloc és ni més ni menys que la DJ Trapella. Per això nosaltres el dijous tanquem la setmana i avui fins i tot tanquem el mes de maig. Dilluns, quan ens tornem a retrobar, ja serem dia 1 de juny. Aquí al meu costat, una dona amb moltes... amb moltes ganes. És que anava a dir una dona amb moltes dones de cap de setmana. Seria estrany el significat.
2: Sí.
1: Moltes,
2: és estrany.
1: Moltes ganes de cap de setmana, sí. Aina Ostrell, bona tarda.
2: Moltíssimes ganes de cap de setmana.
1: Oi que sí?
2: Moltes, i tant,
1: algun
2: sempre.
1: Algun pla especialment xulo que tinguis així entre cella i cella?
2: Tinc.
1: Ai, ai, ai. Ai, és que m'ha fet una por la mirada ara del tinc.
2: Tinc, a banda del 3CAT en viu.
1: Ah, és veritat?
2: Que recordo que ens veiem aquest dissabte.
1: Que
2: és que ve que venir,
1: passat.
2: Que l'hauré de trucar des de l'anella olímpica i dir, Frank, hola, on ets?
1: Ostres, és veritat, m'ho he d'apuntar a l'agenda.
2: Dissabte, a les 2 del migdia, tenim programa, no te'l veu des d'allà, amb en Julen,
1: sí,
2: que ens acompanyarà tocant els seus nous temes, i també la gent de Catalunya Freestyle, que són uns cracs i que faran impro en directe.
1: És un bon pla de cap de setmana que jo havia oblidat ja, per tant, no pateixis que m'ho apuntaré, no fos cas que el dissabte no em presenti.
2: I d'altra banda, dissabte al vespre tinc country.
1: Ah, és veritat.
2: Sí, fem una marató.
1: Sí, quantes hores?
2: Doncs penso que 3 o així.
1: Bé, marató, mitja marató si arriba.
2: Escolta'm.
1: A veure, una marató de country, sí o no, de tota la vida, què? 6 hores, 12 hores.
2: Vine un dia 3 hores a ballar a country i m'expliques després què tal.
1: No podré ni badar boca.
2: Tu saps la quantitat de concentració i neurones que he de destinar a recordar els balls?
1: Però pots seguir a la resta de gent.
2: Sí,
1: perquè us poseu en línia i això.
2: Sí, exacte, és un ball de línia, però llavors hi ha molts girs.
1: Vas mirant de reull.
2: És ràpid.
1: Ara mires el de la dreta, ara mires la de l'esquerra.
2: Sí, però si t'equivoques, com que estem tots apretadets en línia, topes, saps? I clar, és com molt incòmode trepitjar la gent.
1: Porteu barret.
2: Hi ha qui porta barret, sí.
1: Sí?
2: Jo no en tinc.
1: No.
2: No.
1: I t'has pensat si algun dia t'agradaria performar
2: no en tinc,
1: amb,
2: però porto outfit, de country.
1: En sèrio?
2: Sí, home.
1: Serrallets?
2: Porto... Tinc jaquetes de serrallets, però ara
1: Aina,
2: que fa calor...
1: Aina Montana.
2: Exacte. Ara que fa calor, comptava portar... Tinc una jaqueta sense mànigues texana.
1: Uau, això fa molt de marató de country.
2: Què et sembla?
1: Molt, molt, sí.
2: Amb una samarreta sota i llavors em posaré també texans, o sigui, texà i botes de country.
1: Uau, marró. Les
2: sí,
1: botes.
2: Les tinc com d'un marró fosc tirant a negre, però és marró.
1: Texar per dintre de la bota?
2: Exacte.
1: Oh, tens el look home, ideal.
2: Home, 100%.
1: Increïble, eh?
2: Què et sembla?
1: I on ho feu, això?
2: A Rubí.
1: Val, per si algú vol passar allà a saludar.
2: Sí, sí,
1: o
2: sí.
1: O a posar-se la línia i intentar seguir els teus passos.
2: És molt complicat, eh, posar-t'hi si no en saps gens. O sigui, val la pena fer alguna mica de classe, mirar-se algun vídeo a YouTube, si no, que hi ha molts balls també penjats, perquè costa, costa, si no.
1: I en tot cas, primer observar i després ja atrevir-se.
2: Sí, exacte.
1: A l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández, el control tècnic del Nota de Veu, que sé que té plans de bicicleta aquest cap de setmana. No country, però sí pedalar una bona estona pel Vallès. Per tant, això és planar-ho en tota regla.
2: Que bé que s'ho munta en Nil, eh?
1: Clar que sí. Ara s'apunta això de la bici, que va molt bé per alliberar tensions, per descansar la ment, no?
2: I per esvergir-se sortint per la natura. Perquè tinc la sensació que hi ha altres esports que són com més tancats, no? I que a vegades costa més com anar lluny. Per exemple, a mi m'agrada córrer també, però has de córrer molt per arribar una mica lluny de la ciutat,
1: clar,
2: segons com.
1: I amb bici, al final, tot és més a prop.
2: Exacte.
1: Acabareu venint totes les meves.
2: Tant de bo les ciutats tinguessin menys cotxes i més bicis.
1: Ui, gràcies. Boníssimes barres, que ha deixat aquí l'Aina. I boníssimes barres també les que ens tiren ara, atenció, Flashy Ice Cream.
2: Oh, oh, és que és una exclusiva, eh?
1: Venen des de Sabadell i estrenen cançó al lloc on passen les coses, sobretot en òptica escena musical catalana, que és el Nota de Veu d'ICAT. És una cançó que es diu Imagina, de la Flashy, que no la teniu enlloc. no la teniu a cap plataforma de streaming, no la teniu a cap xarxa social, no la teniu a cap altre programa, només sona ara i aquí, per vosaltres, en directe. La sentim i reaccionem a aquesta estrena exclusiva de la Flashy, que es diu Imagina.
3: Com està tota la gent de la nota de veu dedicat? Soc l'Sniki de Flashy Ice Cream i us presentem el nostre nou single Imagina. Ja sabeu que això és pa ballar-lo ben pegat, a disfrutar-ho.

0: té una plaça de record.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: I un gran ball.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Els dies que vindran.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Passen 10 minuts de les 5, ja hi som, Nota de veu i ICAT. Avui és dijous 28 de maig i atenció, perquè vaig amb unes barres potents ara. Ara sí me les compres,
7: vinga.
6: Aina. Tinc molts motius per pensar que Banyoles, eh?
7: Sí.
6: És un dels millors llocs del món.
7: Per què?
6: Doncs tinc unes quantes barres, tinc uns quants motius per pensar-ho i ara tot seguit te'ls desgranaré.

0: D'entrada, no totes les viles, pobles i ciutats de Catalunya tenen un tren pinxo. Això Banyoles ho té, té un tren pinxo.
1: Exacte.
0: Val, que tu pots anar allà i fer la volteta a, en aquella massa acumulació d'aigua que és molt distintiva de Banyoles.
1: L'estany.
0: Molt bé. Volia que caiessis en el parany de dir-li el llac, per exemple.
1: Home, no.
0: O l'embassament.
1: L'estany de Banyoles.
0: N'heu de dir sempre l'estany.
1: Esclar.
0: Ok? A Banyoles tenen estany. Res més que estany. Vull dir, perquè tinc motius per pensar que Banyoles és un dels millors llocs del món. Te'ls desgranaré mentre et faig preguntes sobre Banyoles. I poso en qüestió els teus coneixements banyolins.
1: S'ha dit que li he fet voltes en bici a l'estany.
0: Ah, molt bé. Quantes?
1: Què et sembla? No ho sé.
0: És que has dit voltes en plural.
1: Bueno, perquè és una activitat que he anat a fer. Fer voltes a l'estany de Banyoles en bici.
0: I quantes en vas fer? Repeteixo.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Home, és que vaig fer l'activitat d'anar a fer voltes a l'estany.
1: No ho sé, vas fent voltes, vas xerrant... Sí.
0: A veure, quants habitants diries que té Banyoles? Va, et dono tres opcions.
1: A veure.
0: Ara sóc com l'Eudald Feliu del Loft i faig de role master. Primera opció, Banyoles té 10.000 habitants.
1: No, més.
0: Segona opció, Banyoles té 15.000 habitants.
1: Més.
0: Tercera opció, Banyoles té 20.000 habitants.
1: La tercera.
0: Molt bé, la tercera, 20.000. Em pensava que et faria caure en què era la del mig, però veig que no, eh?
1: No, no.
0: Que estàs hàbil, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Bona presa de decisions.
1: Què més, què més, què més? Ara m'està agradant aquest concurs de Banyoles.
0: Espera, que així anem configurant el perfil del poble.
1: A veure.
0: Ciutat. Clar, 20.000 habitants és com la mida ideal.
1: Sí.
0: A més, són capital de comarca, Banyoles?
1: Pla de l'Estany.
0: Molt bé, eh? Pots respondre de forma menys repel·lent.
1: Per què has fet cara com de sorpresa?
0: Perquè em pensava que no ho sabries.
1: Home!
0: La comarca del Pla de l'Estany.
1: Sí, clar.
0: Llavors, el ser capital de comarca ja et garanteix doncs, tots uns serveis, no? Tot un saber que trobaràs coses a peu, a quilòmetre zero, allà, al lloc on vius.
1: Correcte.
0: Que això no passa a totes les viles de Catalunya.
1: A veure per on vas.
0: Llavors, té una mida ideal, Banyoles, i t'ho dic jo, més enllà de fer voltes en bicicleta a l'Estany,
1: sí,
0: per anar a tot arreu en bicicleta.
1: Ah?
0: Sí, sí, sí, sí. A més, tenen una bona xarxa de carrils bici.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, i a més, també, com que hi estan molt avesats, és fàcil que tu vagis a Banyoles i et trobis bicicletes pel carrer. Llavors, tinc la sensació que la gent ja ho té com ficat en el xip a l'hora de conduir. És a dir, que culturalment Banyoles ja té la bici incorporada.
1: Fixa't, doncs he fet bé d'anar a l'Estany en bici.
0: Que és allò que ens passa als que anem en bici a molts llocs de Catalunya, a molts indrets d'altres països també, que notes que hi ha països on hi ha més tradició de bicicleta, i es respecta d'una manera
1: el
0: tipus de circulació, i hi ha d'altres que no tant. A Banyoles, polses cap amunt, és un safe space totalment per circular-hi en bicicleta.
1: Ciutat ciclista.
0: 100%, exacte.
1: M'encanta.
0: Té la mida ideal. Sabem els habitants que té. Llavors té un bon casc antic, també, Banyoles. Tu em sabries dir, estimada Aina Ostrell.
1: Ai, a veure.
0: Per un croissantet de xocolata o per un tallet de formatge.
1: És que, t'he de dir que només he estat a l'Estany, crec, eh? No he estat mai a Banyoles en si.
0: Com es diu el monestir que hi ha situat al nucli antic del municipi de Banyoles? No intentis mirar la meva pantalla.
1: No, no hi veig, és d'aquí tampoc. Monestir de Sant...
0: Et dono tres opcions?
1: De Sant alguna cosa, no?
0: Et dono tres opcions?
1: Vinga, va.
0: Vinga, Sant tres opcions? Sí? Monestir de Santa Clotilde de Banyoles? Monestir de Sant Esteve de Banyoles? Monestir de Sant Cebrià de Banyoles?
1: Sant Cebrià.
0: No, és Sant Esteve de Banyoles! I ha caigut de quatre potes.
1: Com pot ser?
0: Perquè sabia que amb això de Cebrià...
1: És que he pensat on vas dient Cebrià.
0: T'engaliparia. Clar, clar, clar, clar. Sant Esteve de Banyoles.
1: Ets el meu tiet malvat, eh?
0: Totalment, sóc aquesta persona. Doncs és el que consolida el nucli antic. A partir d'aquí va anar creixent la ciutat. Pensa que va ser construït, aquest monestir de Sant Esteve, l'any 812.
1: Déu-n'hi-do.
0: S'està parlant del segle IX, eh?
1: Que guai.
0: Segle IX. Imagina't, ja tenien tren pinxo, ja tenien estany.
1: Ja tenien bicis, fins i tot.
0: La gent ja hi anava en bicicleta i van començar a fer créixer Banyoles a partir del monestir de Sant Esteve, que hi ha en el nucli antic. Tu sabries dir-me el gentilici de Banyoles?
1: Banyolí.
0: Segur? Et dono opcions? Primera opció. És que no miris la pantalla.
1: No, és que hi vaig amb banyolí.
0: A veure, banyolès?
1: No, per favor, banyolet.
0: Què passa? Banyolès. Banyolenc?
1: Sí, banyolenc.
0: O banyolí, banyolina.
1: Banyolí, ja t'ho he dit bé.
0: Banyolí?
1: És que em fas dubtar.
0: Has fet una M, podria ser. Banyolí, banyolina. Vinga, va, que mola molt Banyoles, de veritat. Gran emplaçament, amb l'entorn, amb l'estany. S'hi menja molt bé a tot arreu on aneu. Jo crec que és una ciutat infravalorada, et diria també. Com parlàvem ahir de Tarragona, amb el Teta Fest, doncs avui també ve a tomb d'un pla musical. Perquè l'últim cap de setmana de juny, ja és tradició, a Banyoles s'hi celebra la Fònica, el festival de la veu de la capital del Pla de l'Estany. 22a edició, que és una autèntica bogeria. I tenim una nota de veu del capo de la Fònica, del seu director artístic, d'un home que, a més, pedala i pedala molt, també és molt fan de les bicicletes, és en Francesc Viladiu. Shoutouts per ell i per tot el seu equip, que es curren molt fort la Fònica de Banyoles, que avui, aquest migdia, s'ha presentat ja.
2: Bon dia, sóc en Francesc Viladiu, director artístic del Festival de la Veu de Banyoles, la Fònica, i us convido del 25 al 28 de juny al nostre municipi, a Banyoles, amb un festival repartit en més de 20 escenaris per la nostra ciutat, amb la voluntat de donar a conèixer el nostre poble i, evidentment, també les propostes que s'hi presenten en grans noms, com pot ser el de Kiko Veneno, el de la Magali Sare, en Marco Mezquida i la Lina, el Petit Acalaril o els minibús intergalàctic, però també amb moltes propostes desconegudes, més de petit format, repartides en diferents locals i que esperem que això, que us agradin. Per tant, esteu molt convidats a venir a Banyoles a fer un bany a l'Estany i a descobrir el nostre poble.

0: són a l'Osa, que evidentment tampoc es volen perdre passar per Banyoles pel Festival Afònica, que serà l'últim cap de setmana de juny. Ara ens ho deia en Viladiu, en Francesc Viladiu, que n'és el director artístic, del 25 al 28. 25, 26, 27 i 28. Sempre cauen aquelles dates que m'agraden molt a mi del mes de juny, que van de Sant Joan a Sant Pere.
1: Ai, tota la raó,
0: a
1: clar.
0: A mi, aquesta mena d'afegitó de final de juny, que va de Sant Joan a Sant Pere, perquè sembla que entre que entres a l'estiu, no?, al solstici...
1: És el divendres de l'estiu.
0: I la revetlla, exacta. I mola molt, molt, molt, molt passar per la Fònica. En dono fe que hi he anat un munt de vegades, i també a Banyoles, que crec que és un dels millors llocs del món. I tinc més barres per demostrar-t'ho.
1: A veure?
0: Amb preguntes per posar a prova els teus coneixements banyolins.
1: Sí?
0: He de dir que, de moment, tens un notable, eh?
1: Què et sembla?
0: M'està sortint molt bé. A veure, any 1992.
1: D'acord.
0: Tu no havies nascut?
1: No.
0: Però saps que a Catalunya, amb seu a Barcelona, s'hi van fer uns Jocs Olímpics.
1: Correcte.
0: Ok? D'acord. Doncs Banyoles va ser subseu olímpica.
1: Ah, sí?
0: Sí. Va haver-hi moltes subseus, per exemple, a la Nova Creu Alta,
1: sí,
0: a Sabadell, s'hi van fer partits de futbol dels Jocs Olímpics. Doncs altres municipis de Catalunya van acollir, doncs, tot tipus de proves i disciplines.
1: Que divertit.
0: De què creus que va ser subseu olímpica Banyoles en els Jocs Olímpics de Barcelona? Atenció. Tu creus que va ser subseu olímpica pel que fa a proves de ciclisme?
1: No.
0: Tu creus que Banyoles va ser subseu olímpica Barcelona 92 pel que fa a proves de rem? O subseu olímpica en modalitat d'halterofília? Que és allò d'aixecar peses.
1: Clarament de rem.
0: Molt bé, bravo, ho has encertat.
1: Què et sembla?
0: Molt bé, i atenció, ara vaig amb la barra més grossa de totes. Jo estic defensant des de les 5 de la tarda que Banyoles mola molt. Doncs mira què m'he trobat ara. Segons un estudi realitzat l'any 2011 per la Universitat d'Oviedo, Banyoles és el municipi català on es viu millor.
1: Ah, sí?
0: I el setè municipi de tot l'estat espanyol.
1: Per què?
0: En aquest estudi s'hi valoraven aspectes com el consum, els serveis socials, l'habitatge, el transport, bicicleta, el medi ambient, bicicleta, el mercat de treball, la salut, bicicleta, la cultura, bicicleta, l'oci, bicicleta, l'educació, bicicleta, i la seguretat, també bicicleta.
1: Poca broma, eh, amb això de la bicicleta.
0: És que aquest estudi va tenir en compte 700 municipis de més de 10.000 habitants.
1: Ostres.
0: I es va fer amb dades de l'any 2001, entrant ja al segle XXI. Com us deia, Banyoles, la número 1 de tot el país, que és Catalunya, la número 7 de tot l'estat, que és Espanya. Què et sembla?
1: Sembla increïble.
0: Perquè vegis, per darrere de Banyoles, Ripoll, Olot, Sant Cugat del Vallès o Torelló.
1: No, bravo per Banyoles, clar que sí.
0: I a Banyoles s'hi fa la Fònica, el festival de la veu de la capital del Pla de l'Estany, i en aquesta 22a edició, la del 2026, que s'ha presentat aquest migdia, nosaltres teníem ganes de reaccionar al cartell i punxar-ho absolutament tot. Hi haurà l'Osa, sí, entre el 25 i el 28 de juny a Banyoles. També hi haurà un artista que ens agrada molt a l'Aina i a mi, que és dels preferits del Nota de Veu, i és un artista que cada vegada té més fans. Gavina.mp3.

0: persona.
1: Com ens agrada Gavina.mp3. Imagina't que bé que sonarà a Banyoles dins de la Fònica edició del 2026. A més, mira que bé que t'ho poso, això. Dissabte, 27 de juny, 11:15 PM. Escenari de la Muralla. Gratuït.
2: Oh.
1: Gavina.mp3. Però és que a l'Osa, que l'hem punxat abans, mateix escenari, la Muralla, dia abans, divendres 26 de juny, també gratuït.
2: Ostres. És que és un planarro.
1: Últim cap de setmana del mes de juny, s'ha d'anar a Banyoles sí o sí i gaudir amb tots aquests artistes que formen part de l'edició número 22, que és una bestiesa ja, eh?
2: Sí,
1: més
2: sí.
1: De dues dècades fent la Fònica de Banyoles. Tampoc s'ho vol perdre, això, l'Anna Andreu.
3: Tota la sort cap a esperança, me'l repartir de la teva menjança, que encara no sap ningú

0: L'Anna Andreu, que fa molt per les propostes delicatessen de la fònica, perquè és com un d'aquells festivals que té un valor afegit, m'entendreu? El valor afegit de la comoditat, de la sostenibilitat, de que no hi hagi empentes, de que no hi hagi cues, de que puguis respirar, de que et puguis moure, de que et puguis alçar en qualsevol moment i anar a buscar alguna cosa per veure, de que si tens ganes de ballar, doncs amb el que estan cantant ho puguis fer. És un festival còmode, és molt agraït com a públic, és molt gustós. I ara imagineu-vos l'Anna Andreu el diumenge 28 de juny a les 9 del vespre al Teatre Municipal de Banyoles. Asseguda a la butaca, assegut a la butaca i gaudint d'aquesta meravella de cançons que ens llança l'Anna Andreu, que ja fa uns quants anys, des de que va sortir de Calido Home, que vol en solitari i que ens té acostumats a cançons guapíssimes. Seguim desgranant la programació, perquè ara potser et sorprendré amb el que ve.
1: A veure.
0: Mira, jo fa, què, potser 3 anys, sí? Vaig veure la Ludwig van a la Fònica. Van sortir tots a l'escenari vestits de cap a peu de ciclistes.
1: És que
0: perquè
1: són boníssims.
0: En Viladiu, que és el capo de la Fònica, té molt de material, té moltes gorretes, té molts mallots, i llavors els en va cedir alguns. Van sortir a l'escenari, va ser guapíssim, moltes fotos, molts vídeos, un tros de concert. I la Ludwig, d'alguna manera, que ara explicarem, repeteix també a la Fònica 2026.

0: Dèiem que d'alguna manera hi haurà la presència de la Ludwig en aquesta programació 2026 de la Fònica de Banyoles. Hi haurà aquesta veu, la que sentiu, que és la veu principal del grup, que és en Quim Carandell, que, atenció, al·lucinareu, ha exhaurit entrades ja.
1: Que bèstia.
0: Avui.
1: No, no, menys de 24 hores.
0: No en queden. Ni una. Hi ha dos passis d'en Quim Carandell. Clar que la cosa s'ho val, és molt excepcional, perquè és aquell concert ja clàssic que es fa a la barca Tirona, mentre navega per l'estany de Banyoles. Llavors, això ho fan el diumenge. No digui 7:45 del vespre, digui The Golden Hour.
1: És que, mare de Déu, quin planarro!
0: La primera sessió és aquesta, la segona a 9:45.
1: Que, per cert, deixa'm dir-te, també subratllar, que evidentment que és un format com més íntim i tal, però Quim Carandell... un cop més, en solitari.
0: Sí, el recordem també al Let's Festival,
1: sí,
0: a l'Hospitalet, a la Sala Salamandra, i ara ens el tornem a trobar aquí, al cartell de la Fònica, en solitari, sense la Ludwig. Bé, veurem si sense la Ludwig, perquè vagi ser que vas allà, i hi ha en Gabri a la guitarra,
1: sí,
0: i en Quim a la veu.
1: No es perden cap festa els de la Ludwig.
0: Veurem què passa. Jo crec que hauríem d'intentar abusar una mica de la bona gent de la Fònica, i dir que potser volem anar a gravar un reportatge pel Nota de Veudicat, perquè no hi ha entrades, estan exaurides, però ens encantaria, oi, Aina?
1: Home, és que és brutal.
0: Ser a la barca Tirona.
1: Ai, sí.
0: Navegant per l'estany, mentre va caient el sol.
1: Calla, calla, calla, calla, que m'hi estic sentint, m'hi estic trobant.
0: Va caient el sol per la Mare de Déu del món. Els últims rajos de llum reflexen al damunt de les aigües de l'estany.
1: De l'últim diumenge d'estiu.
0: Clar, no.
1: Ai, d'estiu, perdó, de juny, de juny.
0: El segon diumenge, no, primer potser, no? Primer diumenge d'estiu, pròpiament d'estiu, sí.
1: Ah, clar, sí, sí, sí.
0: Però vaja, sí, que el pla és bastant irrepetible.
1: És espectacular.
0: És molt, molt xulo, això és imbatible, ho haurem d'esprema, eh? Haurem de parlar amb la bona gent de la Fònica, a veure si s'hi posen bé, perquè s'han exhaurit, han volat molt ràpid, molt, molt, molt, les entrades d'en Quim Carandell per veure la Tirona. Més entrades que volaran, més propostes que tenim moltes, moltes, moltes ganes de veure allà, a la Fònica. Doncs atenció, diumenge 28 de juny, quan tornem de l'estany, ens n'anem a la muralla, que hi haurà allà el petit de Caleril.

0: l'estany.
1: Ai, sí!
0: Fem volta a l'estany, fem la Tirona i fem el petit de Calaril.
1: Fet.
0: Clar, ens quedem a Banyoles perquè, a més, hi ha coses tan guapes com l'Arenà, que n'hem parlat aquí. Jo encara no les he vist mai.
1: No?
0: I tu?
1: No, tampoc.

0: A veure, haurem de començar a pedalar un xic més ràpid, perquè si no ens polirem l'hora i encara no haurem repassat el cartell de la Fònica. L'Arenà, divendres 26 de juny a les 8 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Teniu entrades per 12 euros i també per 15. Propostes familiars, m'estàs dient. No hi ha res per anar allà amb la canalla. M'estàs dient això?
1: No, no, no t'ho estic dient, però si vols t'ho dic, eh?
0: Digue-m'ho, digue-m'ho.
1: No hi ha res per anar allà amb la canalla?
0: Ja, és veritat, tens raó. Ai, no, calla, que sí.
1: Ah, sí?
0: Que hi ha el poni menut.

0: un viatge en aquest tren amb el poni menut. És la versió familiar del poni pisador. Evidentment, sent Banyoles, el tren és el tren pinxo. Això clar, ho sap tothom. I veus, Aina, no et queixis, que no hi ha propostes familiars. Perquè és que mira que bé que ho calcen aquesta gent. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: És perfecte.
0: Dissabte a les 6, sent l'últim cap de setmana de juny, és l'hora en què tu vols sortir a fer el vol amb la canalla.
1: 100%.
0: Perquè, clar, dines, fas una mica de migdiada, evitar les hores de màxima exposició solar. Dius, va, a les 6 ens activem i sortim. Doncs a les 6, a l'escenari de la muralla de Banyoles, gratuït per tots els públics.
1: Brutal.
0: El poni menut.
1: És que és increïble.
0: I et diré una cosa, és allò que hi vas per la canalla i us ho acabeu passant millor. Les mares i els pares.
1: Ja m'ho conec, això.
0: Les tietes i els tiets.
1: Sí, sí, sí.
0: Els avis i les àvies.
1: Correcte.
0: Les padrines i els padrins. I la canalla també, però a vegades acaben jugant allà en uns gronxadors.
1: Cap problema.
0: És que ideal. Tot molt ben pensat a la Fònica edició 2026. Ja la tenim rodant. Últim cap de setmana de juny. Amb veus que potser per primera vegada sentiràs dalt d'un escenari. Tot i que el nota de veu ja te l'hem estat punxant, eh? A la Raquel Lua.

0: La Raquel Lua serà l'encarregada de fer la volta amb la barca Tirona, de navegar per l'estany. El mateix que farà en Quim Carandell el diumenge, ella ho farà dissabte, mateixos horaris, 8:15 de la tarda i també 9:15 del vespre. Entrades a 12 euros, encara en queden per la Raquel. No deixeu passar aquesta oportunitat.
1: No, és molt exclusiu.
0: Tant per la seva veu, com pel seu cançoner, com pel fet de veure-la mentre navegues amb una barca per l'estany de Banyoles.
1: És que és espectacular.
0: Ho té bastant tot. És un jackpot en tota regla.
1: 100%.
0: Va, que ens queda més mandanga. A veure la Magalí Sare.
1: Brutal.
0: Mira que n'hem parlat nosaltres,
1: sí.
0: Mira que tu sé que t'agrada molt aquest disc,
1: M'encanta.
0: Que el poses a totes les llistes.
1: Descasada.

0: La Magalí Sare, que no actua pas sola, Aina, a la fònica, ho fa amb el cor Bruckner de Barcelona.
1: Ostres, qualsevol actuació amb cor es multiplica per infinit.
0: Però clar, imagina't això amb cor. És que no cal dir gaire
1: Mare
0: res
1: meva.
0: Més. Només feu-vos el favor dissabte 27 de juny, 9 del vespre, Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Entrades a 15 i 18 euros en funció de la zona on vulgueu seure. Magalí Sare i Descasada, que és aquest disc que li agrada tant a l'Aina, bàsicament perquè l'Aina té molt de criteri i li agraden les coses guapes i bones com aquest disc de la Magalí Sare. Ens queden un parell de cançons.
1: Vinga.
0: M'agrada molt la que ve ara. Minibus Intergalàctic, que també són un d'aquells noms de l'escena musical catalana que està creixent
1: sí.
0: i molt, que venen de rebentar-ho a la sala Upload presentant el seu últim disc. Doncs clar, tenen una cançó que fa molt per Banyoles i per l'Estany.
1: Quina, la de Parqueta?
0: Correcte.

0: Tribus Intergalàctic, que són la proposta gamberra, per entendre'ns, dissabte a la nit, a les 12, a la muralla, gratuït també, per donar-ho tot allà amb rock and roll, amb psicodèlia i amb bones melodies amb els minibusers. I ho rematem tot plegat, si vols, amb la publicitat.
1: Ai, sí!
0: Que canten El Retrat, que són una d'aquelles veus emergents que van participar a l'última edició del Sona Nou, que semblava que havien d'arribar a la final. Al final van caure, però se'n comença a parlar i molt, també, d'aquesta gent.
1: Són els reis de la festa, doncs, sense dubtar-ho.
0: També seran a la Fònica. Ja veieu que teniu molts, molts, molts, molts, molts motius per passar per aquest festival, per la capital del Pla de l'Estany, per Banyoles, l'últim cap de setmana de juny.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam
2: sí,
1: dir,
2: sí.
1: Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla'l, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta!
11: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. I per mi ha valgut la pena. Tens tanta red flag.

0: Estimada Aina Ustrell, a.k.a. Ainu, què és això que sona?
1: És en Julen.
0: I com es diu la cançó en concret?
1: Red Flags.
0: I on sonarà aquesta cançó demà passat, dissabte, dia 30 de maig?
1: Més concretament, a les 2 del migdia.
0: Sí.
1: Sonarà a les jornades de 3CAT en viu.
0: A quin escenari?
1: A l'escenari de la zona de food trucks, allà a l'anilla olímpica.
0: Què estarà passant allà? Com és que sonarà en Julen amb Red Flags?
1: Doncs perquè l'hem convidat.
0: Què vol dir l'hem convidat?
1: L'hem convidat al programa que farem especial del Nota de Veu des d'allà de 2 a 3 del migdia.
0: Ah, ara fem aquestes coses, també.
1: Fem aquestes coses.
0: Què ens pensem que som el que no surti?
1: I saps què passa? Que com que ens deixen escollir què volem fer,
0: sí,
1: vam dir, ens deixeu triar. Doncs, ah, molt bé, doncs trucarem en Julen.
0: Que vingui en Julen.
1: Clar.
0: Si algú vol venir aquest cap de setmana a gaudir amb nosaltres del 3CAT en viu, a viure aquesta experiència, doncs web i app d'ICAT, web i app del 3CAT, o fins i tot hi ha un espai, busqueu un cercador que es diu 3CAT en viu. I clar, el Nota de Veu dura 2 hores. Farem 2 hores allà?
1: Farem 1 hora, de 2 a 3.
0: Només una, condensada.
1: Correcte, farem la primera mitjoreta amb en Julen, que xerrarem una miqueta amb ell, el sentirem tocar els seus últims hits.
0: Com que ho has portat tot tu, què passa? Que et van dir de fer 2 hores i tu vas dir no, és cap de setmana, només en fem una? O com va anar? Com va anar la negociació?
1: És que les negociacions no s'expliquen.
0: Vull saber el que no s'ha explicat del 3CAT en viu.
1: Fem una cosa, ho explicaré dissabte al 3CAT en viu.
0: Ho explicaràs tot, eh?
1: Tot.
0: Molt bé, doncs que sapigueu que l'Aina ho explicarà tot, que hi haurà en Julen i que també hi haurà això allà amb nosaltres. Go!

0: trauma perpetu.
1: Hi haurà batalla, hi haurà molta barra, hi haurà bons versos i bones rimes.
2: Es llançaran barres, però també es llançaran paraules sorpresa per la gent de Catalunya Freestyle perquè les facin rimar en directe.
1: Tindrem alguns dels millors rapers del país, com són en Banks, en B baixa i en K, en Young Rovelló, l'Estil Lil, que ens vindran a explicar què és això de Catalunya Freestyle i, sobretot, vindran a demostrar-nos-ho.
2: No, no, són una gent que et deixen bocabadada perquè és que és com màgia el que fan.
1: I tant amb l'Aina com amb mi, com amb en Julen, com amb Catalunya Freestyle, estareu sempre, tota l'estona, convidades, convidats a intervenir.
2: I tant.
1: A participar. Portes obertes del Nota de Veu per cantar, per ballar, per llançar paraules, per proposar cançons, pel que sigui, d'acord? Dissabte, a les 2, Muntanya Màgica de Montjuïc, a Barcelona, escenari Food Trucks, Nota de Veu, amb l'Aina, amb mi, no hi haurà en Nil, em sap greu,
2: oh,
1: no podreu.
2: Nil. No, però pot venir, a veure'ns.
1: Clar, però no serà a l'altra banda del vidre.
2: No, serà seria... allà mateix,
1: no
2: sense vidre.
1: No vinguis amb un vidre, Nil, seria estranyíssim. A veure si algú el vol desvirtualitzar, buscant on és el paio a l'altra banda del vidre. És el cristaller o és en Nil Hernández? Vaja, Nil, si vens amb vidre... O sigui, et guanyaràs el nostre respecte per, pels temps
2: sí,
1: dels temps.
2: Sobretot perquè m'agradarà veure com el fas entrar, saps?
1: Li requisaran.
2: La gent de seguretat dient, ah, cap problema, passa'm un vidre gegant.
1: Vinga, va, ens veiem el dissabte a Montjuïc, que ens ho passarem d'allò més bé i, pel que ens diuen, hi haurà aigua i prou ombra. Per tant, no patiu.
3: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.

Ei, què tal? Som Holograma, una banda de Barcelona, i presentem el nostre últim single, Prometo estar bien. Aquest és el primer avançament del nostre proper àlbum. Estem molt emocionats per aquest treball i bueno, aquesta cançó, Prometo estar bien, també intenta mostrar aquests espais de transició i aquestes emocions que a vegades ens atrapen dins el cos i aquell crit que no fa soroll. Amb això fem una promesa, a vegades difícil de complir, però que també

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat d'aquest dijous 28 de maig i tenim aquí a Hologramma.
1: Franc, fem una mica de memòria. Què ha passat avui a les 5 de la tarda al Nota de Veu?
0: Avui a les 5 en punt. 5 en punt.
1: Què hem fet?
0: Hem punxat Flashy Ice Cream.
1: Que era una cançó que estrenàvem...
0: Nova de Trinca.
1: En exclusiva.
0: Sí, sí, una exclusiva.
1: Doncs saps què fem, ara que falten 5 minuts per les 6 de la tarda?
0: El mateix.
1: Estrenar una cançó en exclusiva d'Hologramma, que es diu Prometo Estar Bien. La banda barcelonina presenta aquesta cançó, que és el primer avançament del seu pròxim treball discogràfic, que surt demà. En el mismo lugar.
0: Per tant, aquesta d'Hologramma la podem buscar a qualsevol banda, però ja ens avances que no li trobarem.
1: Exactament, parla de pensaments que pesen i d'una solitud que no fa soroll, però que ho omple tot. I d'altra banda, Franc...
0: Què tenim?
1: Ja saps que quan m'hi poso, quan faig el periodisme,
0: veure,
1: quan faig la producció...
0: S'està parlant d'una altra exclusiva, que per tant seria la tercera in a row?
1: Exactament,
0: sí,
1: tercera estrena del Nota de Veu.
0: Uau.
1: En una hora de programa.
0: Però ho estàs rebentant, tia.
1: Va, i et faig un petit spoiler.
0: Vinga.
1: A les 6 tenim una altra estrena.
0: De debò?
1: Sí.
0: Però frena ja, eh? Ens faran fora al final.
1: L'estrena que tenim ara és d'en Dami Álvarez, és un artista de pop-rock alternatiu de Taradell, i presenta Amethyst, que és un disc pensat com a univers complet amb mastering a Abbey Road Studios i un directe cuidat amb banda. La cançó que ens presenta és Bounce Back.
0: Molt fan de, com dius, Abbey Road Studios.
1: Abbey Road Studios.
0: Es nota que vas fer molts estudis en anglès.
1: Sí, els de l'escola.
0: A casa teva el parlen, el gasten l'anglès.
1: Sí.
0: Que sí.
1: També et diré que no seré de per això, eh?
0: Vinga, va, doncs, acabem amb aquesta. I després, a les 6 més.

Hola, sóc Dami Álvarez i demà 29 de maig surt Amethyst, el meu primer àlbum. El trobareu a totes les plataformes digitals i també a la nostra web damialvarez.com en format físic. Amethyst és un disc que neix de molts moments diferents, de dubtes, foscor, preguntes, però també d'aquella força que apareix quan decideixes continuar. Avui us presento una exclusiva Bounce Back, que és una cançó que parla de sentir-se jutjat sense que et coneguin, de carregar un pes que a vegades sembla massa gran i de trobar a poc la manera de tornar-te a aixecar. Per mi, Bounce Back parla d'això, de deixar enrere el soroll de fora i tornar a un lloc on pots ser tu mateix. Una abraçada molt forta i espero que us agradi.

0: Són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu. Seguim a ICAT, evidentment. No ens hem pas mogut d'emissora, només faltaria. I és aquell moment en què ho tenim tot a punt. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández. Estem ready, Nil? Sí, endavant. I aquí al meu costat, calçant-se les ulleres per fer el seu icònic, clàssic, mític cop d'ull a l'actualitat, no pas l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, sinó que avui és dijous, amb Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino. Bona tarda, Pau.
1: Bona tarda, Frank. Les notícies amb mi mateix. L'incendi declarat aquest...
0: Espera.
1: Ah, no puc. Hi ha
0: una sintonia de notícies.
1: Ah, perdó, tira la sintonia. Dir-les?
0: 100%.
1: Doncs diu que l'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i 4 d'aèries continuen treballant a la zona i els veïns també es mantenen confinats. Segons l'Ajuntament, però, la previsió és que els veïns puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre. Ja ho veurem. Esperem que sí. Una altra notícia.
0: Si vols, entre notícia i notícia, fas així com pugem una mica la sintonia.
1: La com si no hagués fet mai ràdio, saps?
0: Però és que Pau, si tens la mà trencada.
1: No sé, tio, però...
0: És el canvi de rol,
1: tota la temporada, volguem fer aquest moment. Ara tornem a baixar. Els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc 60 dies i iniciar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, tot i que Trump encara l'hauria de validar. Ja ho veurem. Segons indica el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies per valorar la proposta. Mira quin morri. L'acord també inclouria eliminar les restriccions de navegació a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i desbloquejar els ports iranians per part de l'armada nord-americana. L'Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Ho veig complicat, això. 30 dies, les mines. Els Estats Units també s'haurien compromès a negociar un relaxament de les sancions a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger. Aviam si és veritat. I una altra notícia. Uep. El primer ministre israelià, quin pàjaro aquest, Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. Que tot molt malament. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz. Espero que siguin millor, Sergi Ruiz, noteta.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem explicant que aquest cap de setmana, musicalment parlant, ve marcat pel Festival Teta Fest, el Festival Musical Feminista de Tarragona, amb noms com Lia Kali, Caral Laoz, Sandra Montfort, Vanessa Martín i La Zalosa, entre d'altres. Són aquests alguns dels noms de la 5a edició del Teta Fest, 5 anys de feina per donar veu a les artistes del país. I des de l'organització del festival expliquen que, tot i que s'ha fet molta feina en aquests 5 anys, encara queda molta feina per endavant per fer. De fet, ho explica la Montse García Biosca, que és la cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. El festival aquest any té, parlem, a més veus, més ritme i més futur. Es farà divendres i dissabte al Camp de Mar de Tarragona i el cartell el completen Maria Fort, Ponce Lam, Marisa Vallerosso i també hi haurà un concert gratuït de les que faltaven. A més, hi tornarà a haver-hi aquest any l'Espai Aliances, un punt de trobada de dones i entitats feministes del territori. Encara queden entrades disponibles per anar-hi. L'altre festival destacat del cap de setmana l'hem de buscar a Santa Coloma de Queralt, el Festival Maig, que divendres i dissabte portarà noms com la Ludwig Bank, la Élite, el Petit de Calaril, la Svetlana, Gavina MP3, Venus, Greta, la Publicitat i molts més. També es viurà el penúltim concert de Selva Nua i l'únic concert a l'estat espanyol dels britànics de Temples. Es defineixen com una proposta fora del circuit típic de grans festivals, aquest Festival Maig, i també com un festival rural de música. Està en marxa des del 2014 i el que volen també una mica és maridar aquestes propostes de qualitat en espais que això queden sovint fora del circuit musical més principal, com petits pobles, i tot això fer-ho maridat amb naturalesa. Això són dos dels festivals destacats que tenim aquest cap de setmana, però l'agenda també ve marcada per una nova jornada del Festival Ítaca. Demà, divendres, hi haurà Mazzoni. De fet, actua pràcticament a casa, el bisbalenc, i està, recordem, en plena presentació de Banderes per Daltònics, el seu últim disc. El concert que començarà a les 10 del vespre a la plaça Garbina d'Ullastret, i encara també queden entrades disponibles. Passem al Pla de l'Estany. Aquest cap de setmana el Festival Recòndit hi porta Renaldo i Clara, que fa res a principis de mes traien el seu cinquè disc, L'Encant, i demà el portaran al municipi de Palol de Revardit a les 9 del vespre. També té entrades disponibles. I acabem a la terra de l'Aina Ostrell, a Sabadell, perquè demà hi ha doble proposta musical. Per una banda, podeu veure Sopa de Cabra en plena gira dels 40 anys del grup. Serà dins del Festival Observa a 2:15 del vespre. I també a Sabadell, una proposta diferent, Judith Nederman al Teatre Principal de Sabadell a les 8 del vespre.
0: Aquestes eren les notícies d'àmbit musical i cultural amb en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta, i podem reaccionar, Aina, al butlletí de notícies que ens ha fet en Pau Guillemet. Guillemino?
3: Bravo, Pau.
0: Oi que sí?
3: Espectacular.
0: De l'1 al 10, i per què un 13?
3: M'agrada... No, dic el per què, per aquest toc d'autor que hi ha posat, saps? Els comentaris.
0: Clar, tu no fas comentaris habitualment.
3: No.
1: Tu fas informació... professional, l'Aina és una professional.
0: Tu fas informació pura i dura.
3: Clar, i també et diré que nosaltres estem fent el directe del Nota de Veu i a mi les notícies arriben des de la gent de Catalunya 3CatInfo, perdó, que ara se'n diu així.
0: Molt bé, llavors... com ha driplat l'assumpte, eh? Sí, sí. És la finta i el sprint. Aina Ostrell!
3: I res, que jo no les preparo. Per Clar. Tant, les llegeixo tal qual perquè no...
0: No, però la teva opció és de fer de veu que fa una mirada a l'actualitat i en Pau s'ha envalentonat i es notava com feia una inflexió a la veu i tu notaves quan estava donant informació i quan deixava caure alguna idea seva de collita pròpia.
1: Però no trobeu que és un... Mira, jo m'heu fet molt feliç només llegint això. Jo sóc feliç només
0: És de molt bona contenta.
3: Però...
1: Sí, però com que estem tots molt acostumats, suposo, a fer molta ràdio i a improvisar molt, és a dir... Anar, el que dèiem ara, anar estirant, no? Sense guió, realment llegis un plaer. Perquè et ve tot fet...
3: Saps què has de dir?
1: I l'únic que has de fer és anar seguint i anar, vas poder impostar en la veu. Tu passes bé llegint. Et pots entrebancar, però bueno. El que passa, però és un plaer, és molt plaer.
3: També et pots entrebancar sense
1: També
3: llegir.
1: El Frank tot sovint inventa paraules noves.
0: Sí o no?
1: Home, totes aquelles paraules... Jo les he hagut d'apuntar totes, aquelles a imprimentar o... Feies paraules estranyes aquestes les últimes setmanes. Barreges dos verbs.
0: Ah, val.
1: Les coses així.
0: Ah, val.
1: Avui no t'heu bé passat,
0: no,
1: encara.
0: No, ara no sé.
1: Ai, ara veuràs com grinyolarà la cosa.
0: No sé per on tires, ara. El que sí que sé és cap on anem. Tenim cançó nova de Trinca, de Remei de Calafresca.
1: Vinga.
0: De fet, és una mica de trampeta dir que és cançó nova, perquè és la fusió de dues cançons que eren en el seu primer disc. D'una banda, La Insurrecció que ve, que diria que és de les més punxades. Us en recordeu, aquella que recordava a Camarón?
3: Mm-hmm.
0: La teniu al cap, La Insurrecció que ve? I de l'altra, Aiguaneu. Són dues cançons del debut de Remei de Calafresca que avui han aparegut.
1: Perquè torna a reeditar el disc.
0: Exacte.
1: He llegit.
0: I han aparegut en un vídeo rodat al casa del Teatre de Calaril.
3: Epa!
0: A la casa del petit de Calaril, a Guissona. Tot plegat mola molt i ho explica molt millor la Xantal Rodríguez, que és la veu de Remei de Calafresca.
1: Dins Xantal.
0: Dins.
4: Iep, nota de veu, sóc la Xantal de Remei de Calafresca i vinc a fer una mica de promo perquè estem d'aniversari, diguem-ne, si es pot dir així, del nostre primer disc que va sortir el 2021, es diu Remei de Calafresca també, som així d'originals. I era un EP, bueno, havia de ser un EP, bueno, no sé què havia de ser, però al final va acabar sent entre un EP i un LP perquè la durada que té al final està allà. I nosaltres el considerem com el nostre primer disc, llavors ens quedava fer-hi una mica de justícia i per fer-ho doncs l'hem... volgut reeditar en vinil perquè només el vam treure en CD, llavors ens quedava això pendent. No sé, crec que té un so molt particular, que és molt fruit d'aquells dies i com el volíem fer reviure una mica. I també ens volíem acabar de treure aquesta espineta que tenim clavada, bueno, que passa una mica amb totes les cançons al final, que un cop no passa el temps o les vas també tocant i tot doncs canvien i hi ha coses que s'haguessis fet d'una manera o d'una altra, però sí que teníem l'espineta clavada de la cançó d'Aiguaneu que enllaça amb La Insurrecció que ve, que quan la vam gravar doncs estava molt tendre, molt verge i realment ha canviat molt substancialment amb els anys. I volíem que quedés constància de la versió que al final fem en directe i que més toquem, però que al final la gent no la té tant a l'abast. I per això doncs l'havem anat gravant en directe. Per primera vegada gravàvem tots quatre en directe al Teatre de Calaril, amb en Joan Pons, amb Cinta també, que és un procés que no havíem fet mai. I res, ens va quedar un dia molt bonic, molt agradable, i per això l'hem volgut també doncs deixar-ne constància en un vídeo. I això, sortim amb totes les cartes en vinil, cançó regravada de la Insurrecció d'Aigua Neu, i a part també doncs el remaster que n'hem fet, que segurament també es pengi a totes les plataformes, bueno, no sé, això que s'actualitza, no? Diguem-ne, el disc a les plataformes seguirà sent el mateix, però tindrà un remaster nou. Plataformes que no són Spotify, evidentment, perquè fem boicot a Spotify. I res, això és tot, crec. També, bueno, hi ha unes samarretes per allà que sortiran noves. Això, li anem a fer una mica l'homenatge que es mereix. Podria un homenatge una mica d'hora, però així anem escalfant l'ambient, no? Està bé. Va, una abraçada.

cas, si deixa'm mirar aquí al costat. Va, que la mentida, si és poliva, sempre entra gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, el pomidor sota, ens vises les mans, deixa'm marxar, d'acord? ¿Vale?

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
6: Vinga, ja hi som. Passen 2 minuts, gairebé 3, d'un quart de 7 de la tarda. Nota de veu a ICAT. Últims minuts de la setmana. Últims minuts del mes de maig. Que aquest cap de setmana ja fem el tomb, dilluns 1 de juny. Com ho agraeix això el toc? Que dilluns sigui dia 1, no us podeu imaginar el plaer que això em proporciona.
7: Franyo, però tu saps que enguany, el mes de febrer i març, si no m'erro, els dies que hi ha igual, o sigui, el 14 de febrer era dissabte i el 14 de març també era dissabte.
6: I no saps com de feliç vaig ser.
7: Val, val, val.
6: Sobretot el 26 de març, vaig ser molt feliç.
7: Això de Truman, tu et lleves cada dia és el dia 1, però, les 9 del matí, tot perfecte.
8: Això passa cada any menys els anys de traspàs.
7: Ah, sí?
8: Clar, perquè el febrer té 28 dies.
6: Ai, per favor.
7: Si sentia matemàtiques.
6: A veure si ens documentem abans de sortir de casa.
7: No sabia,
8: clar, 28 dies, 7 dies la setmana, 4 sempre setmanes. Passa cada any, excepte quan és any de traspàs.
7: Mira aquest any que divertit que ha quedat, la cosa
8: doncs
7: ben
8: no,
7: repartida.
8: No.
6: Va. Vinga, va, som-hi. En Pau Guillemet, ja ho sabeu, ve cada dijous a fer bullir l'olla, a parlar de diferents qüestions del panorama musical català. Realment ens ho passem molt bé i sempre ens porta com una visió que no ens imaginàvem, o una nova perspectiva, o un canvi de paradigma. Es disfressa una mica de Guillem Gisbert i diu, guita, aposteu per aquí, mireu-vos-ho des d'allà.
7: Sí, una mica faig el que puc. Els dijous a la tarda aquí, al Nota de Veu, amb molt de plaer, sempre, i llegint el butlletí quan es pot.
6: Això ja saps que és casa
7: avui,
6: teva.
7: Avui, la secció conté traces de promo del concert que faig demà a Vic, però és que ha vingut tot molt lligat pel següent motiu, val? Faig un concert a Vic demà i llavors la promo que se m'ha acudit aquesta setmana, per promocionar el concert era fer una cançó sobre la ciutat on anava.
8: Ah, que guai!
7: I aleshores, arrel d'això hi he estat pensant molt.
6: He vist contingut a xarxes,
7: vist, no?
6: Contingut on apareixes tu amb el teu fill,
8: sí.
6: Contingut que ha estat repostejat per la persona
7: veritat,
6: que et parla.
7: Tens raó, tens
6: perquè
7: raó.
6: Perquè m'agrada sempre repostejar coses raó de gent que estimo, que fa coses xules.
7: Doncs arrel d'aquesta visita a Vic demà, això, vaig dir, ostres, faré una cançó sobre Vic, perquè venia molt a cuento el rotllo aquest de vius a Vic, vinc a Vic, no? I doncs, la meva cançó, bàsicament només tinc el títol, ara, després quan acabi la secció explicaré com me les empescaré per acabar la cançó, que no està acabada.
8: Com
7: però
8: es diu?
7: Vinc a Vic.
8: Sí, vinc a Vic.
7: Vinc a Vic, tu vius a Vic i jo vinc a Vic. Sí, molt
8: vinc
7: fàcil.
8: A Vic. M'agrada la sonoritat.
7: Sí,
8: vinc
7: sí,
8: a Vic.
7: La tornada, només he fet la tornada a Instagram. I és una tornada bastant funky, però després falta l'estrofa.
6: És guapo.
7: Aquest és el problema.
6: És xulo. Vinc a Vic, us compro la cosa de la cacofonia, musicalitat, però clar, jo sempre dic pujo a Vic.
7: Ja, però vinc a Vic és massa...
6: Ja, no, vinc a Vic entra molt bé, entra molt bé.
7: Bé, anem al tema. Aleshores, pensant en cançons que parlin de ciutats, he decidit fer la secció sobre això. I he fet una mica d'investigació. Aleshores, la primera cosa, o sigui, aquí hi ha com tres passos que aniré definint, però comencem per una cosa. També faig una mica de backstage de músics quan faig la secció. Molts cops parlo de coses molt de músic. I avui en treure una, que potser no sé si l'hem parlat gaire mai a la ràdio, que és parlar dels trullos.
9: Què vol dir?
7: Els trullos.
9: Això vol dir els cagarros?
7: No.
9: Val.
7: Un trullo és una bona cosa.
9: Un trullo no és un cagarro.
7: No és un,
9: no és una merda.
8: És com una idea boja que surt bé, no?
7: No, el trullo és una, el trullo és una paraula.
9: També sembla a la presó, no? Li diuen, has estat el trullo.
7: El trullo, doncs pues mira, no, però no té res a veure. Els trullos en llenguatge musical és...
9: Digue'ns què és un trullo.
7: Ja. És un... Vaya trullo que... He tirat de trullo, vale? Que és... Una eina, és com una cosa que tens, com una caixa d'eines, en plan, una frase, una idea musical, una solució musical.
9: Pot ser que vingui del trumfo, per exemple, de quan jugues a la botifarra, que és una mà guanyadora?
7: Potser sí.
9: Un trumfo és una mà guanyadora. Pel que dius, un trullo també.
7: Un trullo
9: també.
7: És una ítem, una tàctica, una cosa que pots fer com a músic en una cançó. Per exemple, una frase, un riff. Un riff pues, que et surt molt bé sempre.
8: Tonight is the night, no?
7: Sí, una cosa que et surt bé, que la fas bé i que la fas amb els ulls tancats i la pots fer quan vulguis i dius, jo tiro de trullo aquí foto, per exemple, jo què sé, li dic al meu teclista, Edu, aquí solo, solillo, saps? Pues, clar, un solo és un trullo i el tio sap fer solos i fa solos de 8 compassos. Ara soleja, vinga, solejo. Ara, escolta, canta'm aquí uns falsets guapos.
9: És l'Eduard Gené?
7: Sí. Jo, per exemple, puc fer cantar, pues, omplir un forat amb una mica d'uns falsets allà, però que queda bé. Trullo musical.
9: Llavors, i ara ens poses un trullo?
7: No, llavors, vull parlar que en el món de la música i això dels músics tirem de trullos, i llavors un trullo molt típic, no de tocar, sinó de parlar amb el públic, que es fa sovint, és el Pujol, el Jordi Pujol... Caixa d'Eines, que feia aquell trullo tan típic que anava, és un trullo, és que això un trullo, anava als pobles,
9: sí,
7: i sempre sabia alguna anècdota o alguna cosa d'aquest poble.
8: Home, i tant!
9: I vosaltres ho feu també.
7: Aleshores,
9: això ja... li he vist fer això moltes vegades en Quim Carandell de la Ludwig.
7: Bueno, doncs hi ha una altra moltes persona que ho fa molt, que és en Joan Dausà, també.
9: També, eh?
7: Que, sí, i és un trullo molt típic, i ho fem tots els músics, que fem una cosa que avui us diré públicament que podia imaginar, però que es fa molt sovint, que és, tu, per exemple, te'n vas a, no sé, Sabadell,
8: sí,
7: per exemple, i penso en el, jo dic, el Viena de Sabadell,
8: sí,
7: no? O no sé, o...
9: Algun ítem guapo del lloc.
7: L'Aliança Francesa, un lloc una mica més...
8: Molt bé, Pau, m'has agradat aquí, eh?
7: L'Aliança Francesa, llavors jo dic...
9: Que és el carrer Sant Joan, sí.
8: Sí, correcte.
7: L'Aliança Francesa, val? I llavors, el trullo consisteix en, entre cançó i cançó, quan parles d'una cançó, per exemple, d'una parella que ho ha deixat, no sé què, tu expliques en primera persona que tu, a l'any no sé què, tenies una nòvia o un nòvio de Sabadell i estaves a l'Aliança... O sigui, tu has tota la teva... tota la teva historieta, tot el teu gag,
8: sí,
7: a l'Aliança Francesa.
8: Fil de
7: la
8: caps,
7: gent,
8: eh?
7: I la gent aplaudint
8: fortíssimament. Els tens al palmell de la teva mà, eh?
7: Aleshores, jo crec que a partir d'aquesta idea de les anècdotes traslladades a la ciutat on toques, s'està desaprofitant completament un gènere que està molt visitat en la tradició popular, perquè tot el cançoner popular sempre parla de o les sardanes, fins i tot, no? Bonica Blanes, Tossa on Fire, no sé.
8: I a la poesia...
7: Tossa on Fire com a sardana.
9: La mítica sardana Tossa on Fire.
8: I a la poesia ni t'ho explico.
7: I a la poesia i els cants populars, tota aquesta gent del cantut, no?, que parlen de... Anaves al mercat a Vic, no sé què.
9: I escolta, jo necessito que soni una cançó,
7: Mollerussa, ja. Mollerussa, Mon Amour, que aquesta és una de les clàssiques.

0: Aquí tenim a la Trinca, sí, cantant Mollerussa, Mon Amour.
1: Val a dir, en detriment de la Trinca, em sap greu, però aquesta cançó, diguéssim, de les tàctiques que pots fer servir quan fas una cançó sobre una ciutat, saltem al punt 2, i anava primer al punt 1, que el diré després, però el punt 2 és elogiar o criticar, no? Pots fer una cançó elogi, una cançó criticant, si canta amb la ciutat. Aquesta és la cançó de l'any 73... una mica faltona, perquè després de Mollerussa, per tu ploro, Mollerussa, i del fons del cor em surt, diu, mai no podré oblidar el piular dels ocells, per fins aquí bé, ni aquell tuf que feien els vedells.
2: Ai, no.
1: És a dir, aquesta cosa de
2: és que, clar,
1: poble, no? De mira que són tots del Maresme, els de la Trinca, vull dir que tampoc no... Bueno, aquesta cosa de l'oest, d'aquesta cosa de la diferència de...
2: Sí, de dir... Clitxer una mica, no?
0: Exacte.
1: Tot això que no ens agrada gens
0: molt
1: aquí.
0: Molt de tòpic, sí, aneu tots amb tractor, no? I tot plegat, sí.
1: Val a dir també, a punt històric, que Mollerussa, després de l'any 73, a l'any 76, s'hi va inaugurar la discoteca Big Ben.
0: Sí.
1: I aleshores, i ara el Francesc Canosa, per exemple, ha fet un llibre que es diu Catalunya Discoteca, que us el recomano molt, que parla sobre aquesta discoteca de Mollerussa, del Big Ben, que
0: era,
1: va durar
0: mítica,
1: fins al 2015 ininterrompudament, i va shape generations, i va donar forma,
2: sí, clar,
1: a una
2: clar.
1: Moltes generacions de gent que sortia, i ara van reobrir després, van reobrir al cap d'un temps, i bueno, encara es forma part de la història d'aquest país, eh? Cançó, anem al punt número 1.
2: Vinga.
1: Diguéssim, la primera tàctica que pots fer quan vols fer una cançó sobre una ciutat, que és una cosa que també és molt trullo de músic.
0: És a dir, que és l'aposta guanyadora.
1: Sí, que s'assembla molt a això de l'anècdota, que és canviar els noms, per exemple, estàs cantant, no? I dius, canvies la... Si a la cançó surt la ciutat de, per exemple, la típica cançó... em ve el cap aquesta de... És que jo l'he cantada, aquesta en directe, i ho he fet. És I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Doncs dius, I left my home in Sant Cugat, headed for the Mollerussa. Saps? Ja, fas com la petita conya aquesta, no? I amb això també arrenques algun somriure, alguna... Hòstia, aquest paio,
2: sí,
1: que divertit.
0: Sí, això ho fan grups que sí, tenen una lletra on parlen d'algun carrer o d'alguna ciutat
1: i
0: que ho adequen al lloc on són.
2: Mira, les de l'Osa ho van fer fa 10 dies a l'Ambassat, per
0: sí?
2: exemple.
0: Què van dir?
2: Van dir no sé què a l'Ambassat de Sabadell,
0: clar,
2: saps? No recordo ara
0: mentre
2: ben bé
0: cantes,
2: de què parlaven, eh?
0: És com la clàssica de posar-te el públic a la butxaca.
2: Clar, 100%.
0: Captatio benevolentia,
2: eh? I fixa't, saps quin recurs va fer servir també en Dan Peralbo a l'Ambassat? Va estar també tirant de tòpics de Sabadell, però en aquest cas va buscar personatges de Sabadell.
0: Mm-hmm.
2: I llavors la gent votava si ens agrada o no aquest sabadellenc o sabadellenca, saps?
0: I en recordes algun dels que digués?
2: Sergio Dalma.
0: Val.
2: I llavors tothom, saps?
0: El gran Germán.
2: Per exemple.
1: Uau. Està bé, això. És bon... S'ha de tenir dots improvisatoris per fer això, per això. És molt important. Ja. I no tots els músics, vull dir que aquests que has dit,
2: realment
1: és tenir aquesta flexibilitat de girar-ho, no? O pot ser un trullo, també.
0: I quin és el número 1 de...
1: No,
0: que deies?
1: No, el número és això, és canviar els noms.
0: La d'incloure.
1: El primer pas és, és dir, estic cantant avui perquè canto sobre, no sé, sobre Martorell, si estic a Tàrrega, no? Pues
2: nascut entre Blanes i Martorell.
1: Ah, ara t'escolto aquí, veus?
0: Clar, llavors,
1: seria fantàstic.
0: La cosa crítica que deies que no acaba de girar gaire rodona de Mollerussa amb un amor de la Trinca, jo crec que si et critiques, en canvi, a tu mateix... Llavors la cosa guanya, no? Per exemple, la que ve ara és una mica això.
1: Tarragona?
0: Tarragona m'esborrona.
1: Ja critica.
0: Constantí, em fa patir.
3: Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir.

0: de Catalunya canta perquè se la sap.
1: Constantí em fa patir.
2: Però fixeu-vos que la crítica aquesta que deies, autocrítica...
0: Clar, aquí jo crec que guanya la crítica perquè és en Lluís Gavaldà, amb els Pets, que són del Tarragonès, han trepitjat molt Tarragona, llavors la mirada esmolada quan parles de la teva pròpia terra, doncs s'agraeix també.
2: El més trist, però, poder seria comprovar que les coses no han canviat molt, no?
0: Ja,
2: quan... Però jo, en qui és que s'està enxutant, poder no.
0: El que sí que ha canviat són els Pets, eh? Com sonaven llavors, als anys 90, i com sonen ara.
2: Tota la raó.
0: És bèstia, el canvi.
2: Sí, bueno, però jo crec que fi de bé, no?
0: Totalment.
2: I no sonava pas malament, eh?
0: No, gens.
2: Evolució estilística i de producció.
3: I com han portat Constantí al món.
0: Totalment.
3: Perquè, d'altra banda, si no, molta gent segurament no ubicaria Constantí.
2: Mira, una altra ciutat que... I una altra cançó que he trobat, en aquest cas dels bergadans, els Brams, que ara tornen.
3: Sí.
2: De cop van fer una cançó que es deia Som a Girona. I aleshores aquesta cançó, la lletra, la llegeixo així ràpidament per... Ens n'anem a la mateixa idea, és a dir, com ha canviat tot i tot el que havia de passar i no s'esperaven els Brams quan van escriure aquesta cançó. Per exemple, Som a Girona, a prop de l'Unyà. Ara feu mentalitat 2026, val?
3: Sí,
2: ara,
3: val?
2: Feu a Girona, ara, recentment, però llegim això. Ja no m'enamora tant com abans. Per Sant Daniel, la Nacional s'ha ben lluït, senyor Nadal, l'alcalde d'aleshores. Si la N2 passa per Sant Daniel, dimitiré, assegurava fa temps el mentider. Bueno, ja, això ja, bueno, la variant de Girona.
3: Home, clar.
2: Fa anys que està consolidadíssima.
0: Eren un grup molt combatiu, sí. I amb molta vessant política, Brams.
2: Som a Mig Segre, prop de Rialp, fan una presa, ja estem igual, no és per Garrigues, no és per Segrià, és petroquímica, és capital. Si fan la presa sobre una falla és igual, l'important són les peles de la casa canal, etc etc etc i tot. Ens han ben passat pel damunt, eh?
0: Clar, ara que tornen, si fessin un...
2: Any 92, això,
0: si féssim a Girona un 2.0, els Brams, ara podrien dir, doncs, que hi ha pisos turístics, que hi ha cafès d'especialitat on un cafè et val 5 euros...
2: Que no es parla català.
0: Que el monopoli de les bicicletes de l'Standing ha assolat la ciutat que un dia va ser universitària i que ara gairebé has de ser ric o rica per viure a Girona.
2: Una més de Girona, que he trobat d'en Quimi Portet, que fa molta gràcia, perquè és una crítica, però és d'autor, en aquest cas. I és una visió molt pròpia d'en Quimi Portet, que fa lletres molt curioses.
0: I quin tipus de crítica?
2: No, ja...
0: Cap on dispara?
2: No ho sé, llegim, vale?
0: Llegeixo. Sí.
2: Diu, la cançó es diu Girona... Com es deia?
0: Cançó crepuscular?
2: Això, sí. Cançó crepuscular, doncs ja podem imaginar, no? Diu, plaça de la Independència. No sé a quina independència es refereix.
0: És de la Guerra del Francès.
2: Ja, però, sí. Començant per aquí, està bé, no?
0: Està ben tirat.
2: 2012, és 2012, sí. El procés encara no havia ni arrencat.
0: És aquella plaça tan guapa que té voltes.
2: Sí, és una plaça molt guapa. Sí. Diu, pel plantat a la memòria, abillat amb una corona d'enyor. Llavors ja ve la part més, diu, carquinyolis futuristes a la llum crepuscular, mai no oblido els noms de pila dels mossens que em van hostiar. M'és igual, bé, aquí fot cullerada, suposo que ja ha viscut.
0: Com a bon usonenc.
3: Clar.
2: Llavors diu que ha mort un flabiolaire, s'han passat el flabiol de l'emoció. I abatuts hi ha dos dansaires que esperen que algú reprengui la cançó. Bueno, no sé, m'ha agradat, saps, de cop. I després ja... Ah, mira,

0: Ulldecona, la Bacona, Vinaròs, lo Capital, Penyíscola, la Bandera i Alcanar nostre serà Ulldecona. Llavors segueix, i m'agrades tot això, pa, quan les mil gotes d'abril bategen a l'església i els tolls te fan d'espill.
1: És molt guapa aquella zona això, del pantà
2: i
1: tot,
2: molt ben tirada aquesta part de m'agrades xopa,
0: És brutal. Exacte, hi ha una segona lectura aquí.
2: Clar, està molt ben jugat. Molt. Sí, sí.
0: Bé, després parla dels bous, que ja són més polèmics, però...
2: Ja no ens agraden tant, eh? Amb òptica 2026 també grinyola.
0: Canvia.
1: És curiós perquè a tota ciutat hi ha les parts boniques i les parts més fosques, eh?
0: Oh, per això jo anava pensant de fer la cançó de Vic per demà i no he acabat de... Vull dir, encara no ho tinc resolt. Llavors...
2: Has de parlar...
0: És que fa molta cosa, perquè et fots en jardins importants. No, què ets de dir, jo, de Vic?
2: Has de parlar amb algú d'allà. Amb el Gudi, per exemple.
0: Bueno, el Gudi el posarem d'exemple al final, per tancar.
1: Molt bé. I si cites uns quants noms de personatges il·lustres de Vic?
0: És que no vull relliscar. Saps allò que tira de tòpics? Mira, l'únic que surt el que he publicat a Instagram és que noi... I dic, i cara d'una fred, no sé què, i dic, ja, prou tòpics. Perquè jo mateix ja em vaig autocensurar. Vaig dir, tot aquests... Ara què has de parlar?
1: Clar, però fer una cançó de Vic sense tòpics és com impossible, no?
0: Ja, però és que jo vull trobar com una essència i com una cosa veritable, com una cosa realment...
1: Genuïna de Vic.
0: Sí, és com si tu et pregunten sobre la teva ciutat, tu podràs dir coses codificades, que poder només entendre la gent. Jo crec que això és el que s'està... El que dèiem fa una estona, que és... S'està desaprofitant un gènere molt potent.
1: Vas més enllà.
0: Que serien les cançons localíssimes, parlant de fets i trobadoresques, és a dir, parlant de fets i rondalles, però més d'actualitat.
1: O sigui,
0: això vendria molt, eh?
2: Això gairebé és com el llibre dels fets.
0: El llibre dels fets.
2: Sí, com aquestes coses de crònica medieval, saps?
1: Potser això és el que diuen Frank, que has de parlar amb algú de Vic perquè et citi personatges coneguts d'allà.
0: Demà, concert, que surti la gent i em digui què haig de dir.
1: Andrets, sobrenoms...
2: Et falta el que avui en dia se'n diu lore.
0: Em falta el lore.
1: Em falta carrer a Vic.
0: Em falta carrer de Vic.
2: Et falta carrer, correcte.
1: Carrer
0: del Bisbe Morgada, és un nom que em sé del carrer d'allà. Diu, llavors, els Pony Pesador, per exemple, la Noble Vila...
2: És que
0: si
2: no, ara et pensava, Pau, és gairebé impossible no caure en el tòpic, perquè acabaràs parlant del mercat, acabaràs parlant de llonganisses...
0: De l'Aura, la ciutat del Sant...
2: De la plaça Major...
1: De
2: que connecten amb el temps, no? Del mercat de música viva...
0: Jo vull que em diguin la xitxa bona de Vic. O sigui, si m'esteu escoltant i sou de Vic... Escriviu-me ara mateix, sisplau. Escriviu-me...
1: El 677...
0: Frases.
1: No et sabies el telèfon, tu, Pau?
0: Hòstia, calla, 670... Alguna
2: 677,
0: cosa. 50, 61, 37.
1: Molt bé, gairebé.
2: Sí, ha costat més que no pas jo.
1: Repetim-lo.
2: 677,
0: 50, 61, 53.
2: Notes de veu explicant coses guapes de la ciutat de Vic.
0: Exactament. I
2: va,
0: si no,
2: què
0: després...
2: més anem, que se'ns tira el temps?
0: No, mira, el Noble Viladesú, que els Pony Pesador van haver de... La voleu posar?
2: Sí, home, per favor, va, que soni el Pony.

0: La noble vila Sus a dir...
1: Sus!
0: Exacte. El repte era...
1: Que consti que és el crit del poni, res a veure amb aquell jugador de futbol. Home,
2: sí. Perquè el crit del poni no té res a veure amb el jugador de futbol.
1: Per mi no. Ah. Per mi és el crit del poni.
0: És el crit del poni. Per mi també. Catalunya és el crit del poni. Doncs el poni tenien el noble repte de fer rimar coses que acabessin amb su. Aleshores, perquè clar, la tornada va tornant.
1: És una bona sortida.
0: Sortida.
1: Per tu, de
2: rima. Que rimi amb Vic.
1: És a dir,
0: que rimi amb Vic, és
1: tirar
0: fàcil.
1: Rimes amb Vic, Vic. I passant de tòpics, no? És
2: per
1: a dir...
2: Exemple. És que a mi ara mateix només em ve el cap Bolxevic, eh?
1: Objectiu. Doncs és boníssima, Bolxevic, Aina.
0: Un xic de Vic.
1: Clar, bé, doncs... i em surt aquell tic quan pujo a Vic, pensant en el Bolxevic.
2: I em faig ric.
0: S'haurà fet molt d'àcting aquí,
1: Frank. Catalunya Freestyle.
2: Sí, sí.
1: Em faig ric.
0: Vale.
2: Bueno, i som ric.
1: I m'ho gasto tot en pa de pessic.
0: Oh,
1: man. Que val a dir que el pa de pessic a Vic està boníssim.
0: És que és, una és un dels tòpics.
1: Jo en soc tòpic. Ja, oh. És que jo en soc molt fan del pa de pessic. I llavors, quan vaig a algun poble, a alguna ciutat on sé que és bo, encara que surti de fotre amb 80 canelons, compro pa de pessic.
0: Arbúcies perquè... mi el bon pa de pessic.
1: Arbúcies, aquella del Mir, de Can Mir.
0: Sí,
1: sí.
0: Allà.
1: Per cert, aquest diumenge en ramades d'Arbúcies.

0: Aquest diumenge en Ramades d'Arbúcies, em sembla que hi vaig. Ah? És molt guapo, allò de les catifes amb flors.
1: Sí, sí. Estem en un programa en directe.
0: Va, per Déu, jo què sé.
2: Però a mi el que em sorprèn és...
0: Estem parlant de llocs i ara... Espera, sisplau! Ara
3: cop de taula.
0: Ara no pots parlar d'Arbúcies.
2: Sí. Deixa'm dir una cosa. Sí.
0: Podem parlar d'Ulldecona, podem parlar de Tarragona, podem parlar de Mollerussa, podem parlar de la noble vila de Su, però tu treus el tema d'Arbúcies i se't queden mirant amb una cara rara.
2: Frank, la meva cara ve de... Què has dit? Tu has dit, em sembla que aquest cap de setmana seré a Arbúcies. Què vol dir, em sembla, crec que hi seré? O sigui, no ho saps?
0: A veure, logística familiar, jo no sóc una persona que sigui propietària del seu temps, val? Ara mateix el tinc en sessió.
2: I una cosa, deixa'm recordar-te
0: no sé
2: que dissabte anem a les jornades de 3CAT en viu.
0: Me n'havia tornat a oblidar, ja.
2: És que veus,
0: ho juro.
2: És que tu vas fer un pas.
3: Arbúcies no hi aniràs pas, però qui aniràs, Arbúcies?
0: Va, avancem.
1: Avancem. Lleida Town, del
0: Vinga,
1: Sexeni.
0: Lleida Town, de Sexeni. Sisplau, Nil Hernández, que ets un sant i avui costa molt de seguir-nos.
4: Des de la terra ferma, a qualsevol lloc.

0: de Fleming.
1: Tenim aquí a l'Andrés Sánchez, en Xavi Pons, l'Albert Melcion. Són les tres veus principals de Sexeni.
2: Val a dir que és una cançó de 2019 i l'he posat sense l'autorització de Sexeni, és a dir que potser és una cançó que els queda lluny. Jo crec que el missatge el segueixen reivindicant, però no sé, vull dir que ara parlarem de la lletra.
1: Vols dir que en reneguen o què?
2: No, però vull dir que és una cançó antiga, en 2016-2019, per Sexeni, jo crec que estàvem començant tot just. Sí, sí. Era com de les primeres cançons que feien.
1: Sí, anaven de trapers una miqueta encara.
2: Tanmateix hi ha barres i s'explica bé i és un elogi. Estàvem a l'apartat dels elogis i aquí parla, doncs, de... Bueno, han de parlar de tòpics tipus Boira Town, no? El caloret arriba a Ponent... Llavors diu coses curioses, diu no tenim Corte Inglés però no passa res, tenim el Paqui d'en Ricardo que mola molt més, no som la capital d'Espanya però no passa res, quan si n'hi un d'Hiverna City prepárense. Bastant,
3: sí, sí.
2: Sexeni ja escrivien bastant així, eh? Mm-hmm. Vull dir, i diu no tenim cap resort i no ens fa falta port, tenim Silent Hill en forma d'aeroport, molt bona, aeroport
3: del
2: Guaira, infrautilitzadíssim. Els Camps Elisis, de veritat, som la ciutat més gran d'Europa, no admetre... Atenció aquí, res flac. No en... Perdó.
1: A veure.
2: Diu, els Camps Elisis, de veritat, som la ciutat més gran d'Europa, rima amb Europa, en paraula lleidatana, no en metres quadrats, sí en metres de popa.
1: Les popes són les...
2: Podria
1: els
2: ser la popa d'un vaixell.
1: També.
2: Vale, ho agafarem per aquí. Ja està.
1: No, però no m'ha semblat tan red flag.
2: No, és veritat.
1: M'ha semblat colar un localisme en forma de paraula. Està ben tirat el tema dels Camps Elisis, perquè hi ha uns Camps Elisis a Lleida i, evidentment, tothom pensa en els de París, però ells tenen els seus.
2: Aquí hi ha una cosa molt local, que jo, no, igual aquí algun lleidatà que ens escolti, diu, tenim castells gegants i un puto drac de por. Ni Dracarys ni Jon Snow. No, això no.
1: Dracarys i Jon Snow són de Joc de Trons.
2: Em pensava que eren discoteques de Lleida.
1: No, home, no!
2: Dracarys, anem al Dracarys?
1: A veure, podria ser-ho.
2: Anem al pub Jon Snow.
1: Podria ser-ho, però no, són personatges de Joc de Trons.
2: Tens tota la raó.
1: I anava per aquesta cosa, jo crec que de la cultura popular, de la imatgeria, segurament.
2: Tens tota la raó, doncs ja està aclarit.
3: Tenim una petició d'un oient.
1: Sí.
3: Que l'estic buscant, eh? De seguida que la trobi... És que...
2: Mentre la busques, jo
1: veure,
2: explico...
1: A veure, tira la nota de veu,
3: saps
1: però...
3: què passa? Que com que treballem a la ràdio,
1: sí.
3: Quan jo busco dins del sistema de la ràdio el títol d'aquesta cançó, em surt de tot menys la cançó.
1: A
3: I ara
1: veure,
3: entendreu per què.
1: Quina és?
2: A veure...
4: Hi ha una cançó dels Power Gurkhas que es diu C-17, que fa elogi a tots els pobles que hi ha des de Barcelona fins a Torelló, si no m'equivoco.
2: Interessant.
3: C-17.
2: C-17, clar.
1: Que acaben de treure disc nou els Power Gurkhas, molt recomanable.
3: Mira,
1: moltes ja gràcies a aquest oient que ens ha enviat una nota de veu al 677 50 61 53, que està ben atent al que ens està explicant avui en Pau, que posa el focus en cançons que parlen de llocs. I aquest oient ens ha dit que n'hi ha una de Power Gurkhas que es diu C-17.

0: que aquest oient ens hagi tirat això de Power Burkas, que parlen de la C-17...
1: En Jordi.
0: En Jordi, doncs gràcies, Jordi, de tots els pobles que hi ha en aquesta via, des de que surts de Barcelona fins que arribes a Torelló, perquè tu demà, Pau, te'n vas cap a Vic, sí, tens vol allà, i volies acabar justament amb la ciutat dels Sants.
2: Sí, perquè, clar, doncs la proposta era fer una cançó exprofesso, que en diuen, express per... express també, ràpida, per la ciutat de Vic per demà, per posar fer-la als bisos o alguna cosa així en plan divertit. I la tercera opció d'aquestes opcions que valoràvem aquí avui per fer cançons, jo agafo aquesta tercera opció, que és la de no mullar-me, perquè em fa molta basarda dir algun improperi, dir alguna cosa que no sigui pròpia de Vic o que sí, que em titllin de, no sé, de pixapins. I el que faré és impro participativa, és a dir, fer una impro.
1: Ah, molt bé.
2: Vull dir, ho jugarem així, impro participativa, doncs allà al moment, perquè realment els precedents, clar, la cançó per aquesta C-17 dels Power Burkas, he trobat una cosa dels Cardafàstic, que és el Goody Goods, que és un gran oient indicat i conegut de la casa.
0: I tant, un grup que funcionava als anys 90, que es deia Cardafàstic, que anava a dir, aquesta opció, no sé si l'has valorada, però a mi també em funciona. Tu vas a fer un concert a un lloc i versiones una cançó d'un grup d'allà,
1: molt
0: de segona, tercera línia, molt de culte, sabeu? És a dir, no vas a Vic i versiones els Catarres, que sé jo, que són d'Osona, no? Mm-hmm. Sinó Cardafàstic, que és un grup que ja no existeix, que era dels anys 90.
2: Els Catarres tenien una cançó que es diu La Festa Major d'Aiguafreda,
0: que també tu trobes tot això a la C-17.
2: També trobes a la C-17. Doncs jo faré aquesta full impro per sortir-me'n bé. I amb la cançó amb la que acabem és la cançó dels Cardafàstic, de l'any 92, si no m'erro també, que parlava de Vic, i era una cançó que es deia Què hi ha, amb accent obert, com tot junt, Què hi ha a Vic, com a la gent... Parla una mica que la gent li preguntava i què hi ha a Vic? I llavors ell responia una típica frase. Jo crec que deu ser una frase típica, digues.
0: Però dic, aquest Què hi ha a Vic, escrit així, sembla superactual.
2: És molt urbans.
0: Una persona de 13 anys t'ho podria escriure així.
2: Jo crec que eren molt urbans de la seva època.
0: Eren molt punks.
1: Posem-la, no?
2: Vinga, Pau. Bàsicament diu, la tornada diu, què hi ha a Vic? I ells responen, que és una, que deu ser una cosa molt típica, botifarres, capellans, putes i pans de pessic.
0: Molt bé, veus els pans de pessic. Acabem amb aquesta?
2: Acabem amb aquesta.
0: Ens veiem dijous que ve?
2: Ens veiem dijous.
0: Puges dissabte al 3 que t'enviu?
2: No pujo dissabte al 3.
0: Vens a fer-nos companyia.
2: No, perquè vaig a Arbúcies, jo.
0: Ah.
2: Per fer-te dentetes.
0: Val.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta!
11: A mi m'encanteu vosaltres. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
12: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
11: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
13: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
11: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
14: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
11: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
0: Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí. Demana'ns-la al 677 50 61 53.
15: Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí.
16: Hola, som na Marta de Pollença i m'agradaria molt que poséssiu Beta de na Maria Hein. Moltes gràcies, Frank i Aina.
17: Adeu.

0: Doncs, Aina, ja ho tenim tot fet.
1: Última cançó, última, eh?, d'aquesta setmana al Nota de Veu Dicat, perquè ja sabeu que demà ve la Trapella a la nostra hora.
2: I a més és Blaumut, que ve molt de gust. A mi m'encanta Blaumut, tinc ganes d'anar a concerts d'ells. Haig de mirar a veure quan toquen aquest estiu perquè els vull seguir.
0: Doncs amb ells marxem, apa-li, que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Igualment.
0: Ja ens has dit que tens plans guapíssims, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs vinga.
2: Plans sobre rodes, eh?
0: Gaudiu-los.
3: M'agradaria que em poséssiu, quan us vagi bé, la cançó Ara que tot va bé, de Blaumut. Una abraçada per tots i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: escoltes i gat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. És l'últim programa que farem aquest mes de maig. La setmana que ve ja primavera, sauna a tope, amb especials, programes en directe i tot el que calgui. I aquest programa d'avui el passarem en part amb un grup convidat aquí a l'estudi. De seguida us en donem més detalls. Abans haurem d'explicar-vos unes quantes coses de l'actualitat musical, que és el que segueix aquest programa, que avui es fa amb l'equip habitual: Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui ens visita un grup que ve directament des de Vic, que ja porta una trajectòria d'uns quants anys. Es diuen Power Burkes i estan d'actualitat perquè, després d'un temps de silenci, demà publiquen nou treball, Amb la fi al davant. Avui n'escoltarem unes quantes cançons abans de la publicació d'aquest treball i, abans d'aquesta entrevista, unes quantes cançons que també són d'actualitat.
1: Sí, per exemple, la nova de Jungle. Aquest grup ens encanta i la cançó, ja veureu que sona molt bé, avançament d'un disc que arribarà a l'agost i que després, ja a la tardor, hivern, presentaran a Barcelona. Avui comencem així, amb Jungle. Benvinguts!

Jungle. Així sona The Wave. Aquesta és una cançó que formarà part del disc Sunshine, que publicaran el 14 d'agost. Estic veient un canvi de tendència. Abans els grups no publicaven mai discos al mes d'agost. Era una cosa raríssima i aquest any ja començo a veure bastants discos importants en aquest mes. Suposo que es va atapeint també l'agenda de tot l'any. Doncs 14 d'agost, Sunshine, nou disc de Jungle, amb cançons com aquesta, que sonen així de bé, i que presentaran al Palau Sant Jordi el dia 28 d'octubre. Ja tenim, doncs, data confirmada. I atenció, perquè ara anem a escoltar un grup o un artista que potser pot portar una mica confusió. Es diu Christian Dinamarca. Ell és nascut a Xile, es va criar i va créixer a Suècia i està treballant molt aquí, perquè és un artista que ha treballat amb Rusowski, amb De La Fuente, amb Ralphie Chu, i aquesta llista de col·laboradors ara hi hem d'afegir Mushka, Dinamarca, i Mushka tenen cançó nova, Reixets.

0: Disponibles, ara anem per un parell d'estrenes, podríem dir de quilòmetre zero, eh? Dues cançons d'artistes catalans que es publiquen demà divendres, però que sonen ara i aquí a l'Independents d'ICAT. Anem per la primera.
1: Què passa, Independents d'ICAT FM? Soc FH, per qui no em conegui, i avui us presento la cançó Tres Estius, el meu nou single. Família, ja veureu que quan l'escolteu us transportarà a la platgeta, amb la tovallola, escoltant el mar i amb tota la calor que està fent últimament. Espero que us agradi molt i una abraçada superforta.

0: marxem a soles.
1: Fiatge amb aquest Tres Estius, que és aquesta nova cançó que avui estrenem aquí, però que demà ja estarà totalment disponible. Doncs mira, la segona estrena ens arriba des de Sabadell, de la mà i de la veu de Flash Ice Cream.
2: Què passa, independents d'ICAT? Soc l'Sniki de Flashy Ice Cream i us presentem el nostre nou single, Imagina. Esperem que disfruteu amb tota la família.

Imagina, la nova cançó de Flashy Ice Cream que estrenem aquí abans de la seva publicació oficial demà. I tot seguit a l'Independents volem parlar d'alguns concerts que s'han confirmat, però a vegades fins a última hora, estem atents a confirmacions. Acabem de saber que justament d'aquí un any Gracie Abrams estarà actuant a Barcelona concretament al Palau Sant Jordi els dies 27 i 28 de maig. És una confirmació d'última hora. Gracie Abrams publicarà disc el dia 17 de juliol. Daughter from Hell serà el tercer disc i és el que vindrà presentant aquesta gira que es dirà The Look at My Life Tour. Gracie Abrams, doncs, 27, 28 de maig, Palau Sant Jordi, entrades a la venda a partir de divendres de la setmana que ve, dia 5 de juny. I ara, més concerts.

Després de la gran celebració multitudinària al Parc del Fòrum, doncs Estrella Damm trasllada ara la commemoració dels seus 50 anys a les sales de concerts amb directes Estrella Damm 150, que és un nou cicle que neix amb la vocació de donar visibilitat a les sales de concerts de tot el territori. El projecte reunirà a 45 sales, 45 artistes, entre els quals hi ha Queralt Daoz, Quimi Portet, Su, Al·lèrgiques, El Polen, Carlota Flaner, Mourn, El Petit de Calaril, Socom Bohemio, Sexeni, Venus, Joan Colomo, Daniel Raimon o Chloe Riembau. De fet, el cicle arrencarà el dia 18 de setembre amb els concerts de Jules, que és qui sona de fons, a la sala Liverpool, de Bidisco de Molins de Rei, Joe Crepúsculo, al Club Mutante de Palma de Mallorca, que té calles, l'únic d'Andorra, La Vella. I la programació s'allargarà fins al mes de novembre. En tot cas, podeu consultar-ho tot al web d'Estrella Damm.

Doncs també el mes de setembre, concretament del 17 al 19, es farà a Maó una nova edició del Cranc Illa Menorca, i entre els noms que ja s'han donat a conèixer hi ha aquests que sonen de fons, els francesos de Blaze, però també Solea Morente, El Diablo de Xangai, Go Cactus, Tristan i Raya Diplomàtica. Ja que parlem de festivals, no ens ha de passar per alt la nova edició del Monegros Desert Festival, que es farà el 25 de juliol als Monegros. A tots els noms que ja s'havien anunciat, que eren molts, doncs ara cal afegir-ne 80 més, entre els quals hi ha Marco Faraone, Mandamor, Seth Troxler o Tony Varga. Al web del festival també hi trobareu tota la informació. I d'altra banda, per tercer any consecutiu es farà l'Inèdit Empordà, consolidant-se com una cita imprescindible per als amants de la música, el cinema i les experiències culturals compartides. De l'1 al 19 d'agost es projectaran 12 documentals musicals dedicats a artistes tan diversos com Meredith Monk, Paquito de Rivera o John Cage.

Doncs ara us volem parlar del Festival de la Veu de Banyoles, és a dir, la Fònica, que ha presentat aquest matí tot el cartell de la seva edició número 22. Tindrà lloc del 25 al 28 de juny a la capital del Pla de l'Estany. I allà hi trobareu, doncs, per exemple, a l'Osa, Filles de Cassandra, el Poni Menut, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril, entre altres. Tots aquests noms s'afegeixen ja a la resta de la programació. Les entrades i els abonaments ja estan a la venda al web del festival. I sona tot un clàssic, sonen aquests Morphine, perquè un dels membres originals del trio nord-americà ens visitarà el dia 6 de novembre a la sala Estraperlo de Badalona i ho farà amb el nom de Papers of Morphine, el projecte que va engegar el 2009 el saxofonista Dana Coley. L'acompanyen en aquesta aventura el baixista Jeremy Lyons i el bateria Tom Arey, que va ser component de la The Jay Giles Band. Però aquí no s'acaba tot, perquè encara tenim més confirmacions de concerts. Apunteu. L'indie pop del galès Strawberry Guy sonarà el 12 d'octubre a l'Upload, mentre que els japonesos Boris desplegaran el seu rock experimental el dia 24 d'octubre a la Nau. La Paloma rebrà el duet Ibelli el 30 de novembre i el canari Avir portarà el seu trap a Rasmatàs, la mateixa sala que el 30 de març acollirà la celebració del 30è aniversari dels belgues Overphonic.

0: Remy Fa és un artista francès que des de fa temps resideix a Barcelona. Acaba de publicar un nou disc d'estudi i ara ens presenta una de les cançons, atenció, amb una convidada sorpresa que ell mateix ens desvela.
1: Crec que el cor és un edifici. Cada planta reuneix una emoció diferent. La tristesa, l'alegria, la ràbia, el rancor. Durant tot el dia passem d'una planta a una altra, és a dir, d'una emoció a una altra, massa ràpidament. Estem una mica empresonats dins d'aquest ascensor emocional. Aquest, justament, és el títol de la cançó que acabo de publicar amb Rigoberta Bandini dins del meu nou àlbum Jardin Secret i que avui us presento. Em dic Remy Fa i us desitjo un molt bon dia.

0: independents.
1: Tot seguit, un clàssic.
2: Quants vegin? Ah, bé, ja que ho diré.

de la dècada dels 90 per l'escena electrònica catalana, perquè el va publicar un segell català, espanyola, i va arribar bastant més enllà de l'estat espanyol. És Palé, el disc que va publicar l'any 1996, Madelman, és a dir, José Luis Rebollo. Aquest és un disc que es va publicar al segell català Cosmos i que avui hem sabut que es reedita el dia 12 de juny en versió audio limitada, en vinil. Però, atenció, perquè no es diu exactament igual, es diu Idem Palé, i el que farà José Luis Rebollo és recuperar les cintes d'at originals d'aquestes cançons i bé, les retocarà, diríem, perquè acabi sonant com exactament ell volia que sonés aquell disc als 90, que no estava del tot satisfet, sembla, tot i que era un disc meravellós. Doncs es reedita el 12 de juny amb aquesta col·laboració entre el segell original Cosmos i Astrohúngaro. I el segell Cosmos també publica aquell mateix dia un disc mític que fa també 30 anys, el disc de Peanut Pie, la banda d'Aleix Vergés, DJ Sideral. Fa ben poc, va fer 20 anys de la seva mort, va morir l'Aleix el 2006 amb 32 anys només a causa d'una sobredosi, i van perdre un referent de la música electrònica i del pop electrònic, perquè ell també tenia una ànima totalment pop, com demostrava també en aquest disc de Peanut Pie. Parlant de reedicions, encara una tercera reedició, que és el disc de Remei de Cala Fresca, el primer disc de Remei de Cala Fresca, ara que el grup ha fet fortuna, doncs recuperen aquest disc que es va publicar originalment a Indian Runners l'any 2021 i que ara reedita en col·laboració amb Bank Rover. El vinil ja es pot comprar en pre-order, però es publicarà en principi el dia 1 de juliol. Mentre sona Madelman, un disc que té 30 anys, doncs el següent en té 35.

Estic segur que encara queden fans de New Order o de Joy Division o fans dels Smiths que potser no estan al cas de l'existència d'aquest disc que està sonant i d'aquest projecte que es deia Electronic i que reunia a Bernard Sumner de Joy Division i New Order amb Johnny Marr, el guitarrista dels Smiths. Aquest disc, ja veieu clarament inspiració electrònica, doncs va aconseguir arribar al número 2 a la llista de vendes en part per cançons com aquesta, Getting Away With It, amb la col·laboració de Neil Tennant de Pet Shop Boys. En tot cas, volíem recordar que això fa 35 anys ja que van tenir la bona pensada Bernard Sumner i Johnny Marr de posar en marxa aquest projecte electrònic i publicar un disc de debut de títol homònim que es va editar avui fa exactament 35 anys. Doncs bé, avui estem de clàssics, n'han sonat uns quants aquí al programa, a l'Independents, a ICAT, i tot seguit entrevistarem un grup que també podem considerar un clàssic després d'una trajectòria àmplia i que siguin reconeguts com un grup de culte de l'escena alternativa de casa nostra i concretament de la Plana de Vic. Avui és un plaer rebre amb disc nou sota el braç aquí a l'Independents, dedicat als biguetans Power Burkas.

0: Ens retrobem aquesta setmana amb la música de Power Burkas, que són tota una institució de la música a Vic, amb 13 anys de trajectòria, i tenen 19 amb la fi al davant, i venen d'una certa inactivitat, diríem. Aquests últims 5 anys han estat bastant aturats, han fet alguna cosa, però bastant aturats, i és un plaer avui rebre aquí el Marcel i l'Aleix. Què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Hola, com va? Gràcies per convidar-nos.
0: No, vosaltres per venir des de Vic. No sé si viviu a Vic tots, encara, o ja viviu a Barcelona.
2: Majoritàriament, sí.
0: Fantàstic.
3: O sigui, sou del Liverpool, no?
0: Del Liverpool.
1: Sí, bueno, l'Aleix del Brighton, no? Jo del Bristol. De Centelles.
2: Sí, però més o menys, sí.
0: Bé, què ha passat aquests últims 5 anys amb Power Burkas? Què heu estat...
2: És que és la normalitat, eh?
0: És normal, dir. No, és que això t'anava a dir, perdó, abans que contestis, que abans tampoc era tan estrany que un grup espengués, potser no 5, però 3 o 4 anys entre disc i disc. Ara és que, com que tot va tan accelerat, sembla que si no treus un disc cada 2 anys...
2: No existeix, sí. ja pot ser. Ja.
0: Explica'm, què heu fet
2: aquests? No, perquè realment sí, és que això ens vam mirar moltes vegades, perquè, vull dir, si et fixes en a quin any van treure el primer disc, a quin any van treure el segon, el tercer, ja que és el quart, tot realment... És exponencial, vull dir, jo crec que el següent ja serà d'aquí 8 anys i l'altre ja quan tinguem quan ja sigui la fi de veritat, la tinguem al davant. Però vull dir que sempre ens hem pres molta estona per pair, per
3: fer... Per això té algun motiu en especial?
2: Sí, que
3: a part de que potser us agrada prendre les coses amb molta calma?
1: Sí, bueno...
3: O és per l'engranatge una mica de la indústria musical que dieu, escolta...
2: No, és totalment per el caos nostre. és fruit del nostre caos.
1: Bueno, però també sí que els discos anteriors anaven més juntets,
2: sí.
1: I a vegades estàs en inèrcies de va, seguim, que ara està fresc, i després... Crec que estàvem en època de pandèmia amb el segon disco, tot va agafar un altre ritme i ens hi vam agafar molt bé en aquest ritme. I va ser com... Realment hem estat mai aturats pel que fa assajos o... No?
2: Concerts, anar fent cançons. Tampoc,
1: concerts també hem anat apareixent, però sempre ho hem volgut fer d'aquesta manera més tranquil·la, perquè és com ens ho podem compaginar bé amb les altres coses que fem. Bàsicament això.
3: Home, les altres coses que feu suposo que és treballar, no?
1: Sí. Sí.
0: Amb coses relacionades amb la música o no?
1: Una mica.
2: Depèn.
1: Sí,
2: bueno, no sé de què depèn, perquè la veritat és que no depèn de res. Vull dir, jo no, bueno, Martí bueno. Tampoc, en Claudi encara.
1: Visual, plàstica i sonora, no? Alguna cosa de música deus colar a les classes, no?
2: No sé de colar.
1: No?
2: No.
1: Bueno, jo, sí, amb la cooperativa La Clota muntem història musical al setembre pels dies de mercat. Que de fet això no és la meva feina, perquè aquesta part, diguem-ne, de l'activitat no és purament altruista, però

0: Sí, sí, sí.
1: Home, si no, no s'entendria, Burka. Si, vull dir, si no tens aquest esperit més irònic o t'ho prens tot molt en sèrio, no entens Power Burka. Però ja està bé, vull dir...
2: Bé, doncs, segur sí. que molta gent ja us coneixen, i sí, si no, ara... avui se n'adonaran.
3: Estava pensant sí. que potser aquest és un tret també, no?, distintiu una mica... Un tret al peu una mica dels músics de Vic, no? És a dir, agafant sí. Quimi Portet com a exemple, no? Sí, és a dir, que fa cançons molt ben fetes amb uns títols que de vegades també tenen la seva conya, no?, perquè tenen missatge, no?
0: Sí, sí, i la història és com que es repeteix, perquè ens va passar amb Moribundeu Terrestre també que... No ho sabíem, i els Car de Fàstic, grup també dels 90, sí, sí. tenien una cançó del Colom, i era
3: sí,
0: com...
3: La caca de Colom.
0: La caca de Colom, sí, caca de Colom. Que és com que... La història es repeteix, el que passa pel cap és el mateix una mica, però les ondulacions del temps són diferents, i ara nosaltres ho diem d'altres maneres, però sí.
2: Doncs anem a escoltar més cançons, i ara encara amb més motiu, sabent que les podem escoltar aquí abans que es publiqui fins i tot el disc, L'escudellòmetre, són Power Burkas.

0: Sou molt d'escudella vosaltres o no?
1: Sí.
2: Sí.
3: Home, a Vic hi ha uns quants mesos. Hi ha uns quants mesos a Vic que no sé si escudella, però una sopeta o una cosa una mica...
0: Consistent, no?
1: Sopa de ceba, també.
3: Sí,
1: bueno,
3: ja sé bé,
1: que no és tan consistent, però també és molt bona.
0: Però,
1: sí, sí, ens agrada. Més que el ramen, no? S'ha de dir.
0: Oh, i tant, home, s'ha de reivindicar el que tenim aquí.
1: Sí, de fet, aquesta cançó surt de... O sigui, originàriament surt de llegir el llibre de la Maria Nicolau de Cuina Barbària i de que hi hagués un fragment d'aquest monòleg d'en Santiago Rusiñol, anar-lo a buscar, perquè la idea era divertida, d'una persona que inventa com una ciutat que a les aixetes baixa escudella i llavors acaba amb la fam al món. I el català que feia servir Rusiñol també el vam veure tan emparentat amb com parlem, amb com diem les coses nosaltres, que va ser com, hòstia, doncs fem una cançó, no, d'això.
0: He trobat una definició que diu estri d'alumini usat pels excursionistes consistent en dos o més recipients que encaixen entre ells i que porta incorporat un fogonet d'esperit de vi per coure o escalfar menjar.
1: Epa.
0: És a dir, que això existeix, aquesta paraula existeix, que potser molta gent ara diria ve a ser la carmanyola.
3: Sí, o pento, no? Així, sí. Carai.
1: Ostres.
3: Veus?
1: Ja bueno, algú va aplicar, no? No sé si és el conte o la paraula...
0: Suposo que igual a partir del conte, doncs...
4: Algú es va il·luminar.
1: Està bé. Bueno, portar la il·luminació a la pràctica, no? Vull dir, alguns fem cançons, d'altres fan carmanyoles. No?
4: Però que es calenta sola. Vull dir...
3: Sí, està bé. Us he de dir que jo que visc al barri de Sant Antoni de Barcelona, que és un dels més gentrificats de Catalunya, i és com el de Mujeres va escriure un llibre, no?, sobre el carrer Parlament i tot plegat. Allà jo he vist escudelles to go, diríem, per emportar-se, eh? Vull dir que això existeix també.
1: Això està passant,
3: està,
1: no?
3: Ja està passant. Ara,
4: però...
3: també et dic que millor que s'emportin escudelles que no, com deies tu, no? No sé, altres coses...
1: Sí, si se les emporten i troben el moment tranquil per sucar i no cremar-se la llengua, perquè fotre't una escudella to go ràpida també
4: ara,
1: malament, no?
4: És veritat, jo he vist aquest lloc.
3: Veus?
4: Sí. Ara m'ha vingut un flash, és veritat.
3: Sí. Bé, ara no ve molt de gust l'escudella, tampoc, ja, perquè ja estem en plena calor. Escolta, a mi em fa molta gràcia perquè vaig llegint coses vostres i van dient els replacements catalans, els no sé què, els strokes catalans. Com us quedeu vosaltres quan fan aquestes comparacions? Perquè, clar, vosaltres sou power burkers, vull dir... ja n'hi ha prou.

0: Els Power Burkas catalans.
1: Sí, sí.
2: Hi havia cançons que abans de tenir els títols definitius, sempre per ubicar una mica per la memòria, de dir aquesta cançó és aquesta, aquesta altra, posàvem noms de grups. Mm. I en aquest cas, aquest any, bueno, aquest any, aquests 5 anys, no? Hi havia moltes que van estar 4 anys, potser, dient-se Green Day, dient-se Pavement...
0: Aha. Jo, de fet, és que no me'n recordo de les... Dels...
3: Ah, només sap les...
0: Clar, a mi em dius, Plan del Blanqueig, guapíssima, jo... Espera, quina és? Ah, vale, Pavement, ok. Vale, sí.
4: I els noms aquests que trieu, té algun motiu en especial?
2: Els noms de cançons o els noms de...
4: Els noms dels grups que poseu, diguem-ne...
3: Perquè s'assemblen, no?
2: Per com sona la cançó.
0: Per sonoritat, sí, sí, bàsicament.
3: Bueno, això em sembla una manera molt honesta, diríem, ja de reconèixer les influències que hi ha, no?
0: Sí, clar.
2: No és que vagis a fer cançons pensant, és que vull semblar això, però quan et surt la cançó, realment s'assembla molt a una cosa i dius, bueno...
0: Que potser, o sigui... Aquesta semblança segurament és fantasia del nostre cervell, que,
2: també,
0: que
2: també.
0: No té res a veure. Ja, la de Green Day és que no té res a veure amb Green Day, però... és Green Day, és Green... Això és... Que no, és, ara, si et digués quina és Green Day, diries, hòstia, pues, ni de puta conya, m'hagués pensat que aquesta és Green Day, però...
3: No sé, l'hauríem de posar el cantant de Green Day o el de Replacements a veure com
0: opinen. Home, estaria molt bo, seria bastant bo.
3: Bé, bé.
0: Un vídeo reaction d'aquests que hi ha.
4: Home, jo no va dir, podríem fer una mica l'experiment si dius quina cançó és, perquè no sé si és una de les que hem triat, però les tenim totes.
0: A veure, és que
4: aviam,
0: no me'n
4: recordo. Green Day, quina seria? No te'n recordes.
2: Sí, home,
4: si no
2: sí. Green Day és el Pont del Blanqueig.
0: Veus?
3: Ah, el Pont del Blanqueig. Doncs mira, ja que estàvem parlant d'aquesta, potser la podem escoltar, no?

0: Green Day total, eh? Tot total, i que també hi ha un canvi de cors una mica Ramones.
1: Us hem suggestionat una mica.
2: Sí, sí, sí.
1: La paraula és com...
0: Jo quan ha començat la cançó dic, ja està, jo els veia els Green Day allà, però cantant sí, en català. Sí,
3: sí. Escolta, vosaltres publiqueu discos a Becore, i mira, m'ha fet gràcia recordar que els a Becore, el Jordi va muntar el primer concert de Green Day a Barcelona, al Centre Cívic La Bàscula, on hi van anar 50 persones a veure's.
1: Disco del qual l'Aleix té una samarreta, no?
4: Bastant sí, encara gastada, la tinc molt gastada, però la tinc guardada encara.
1: El
4: sí.
1: Duki, no?
4: El Duki.
1: Jo bueno, me'ls vaig escoltar per tu. Bueno, aquell disco crec que m'agrada com per...
4: Jo aquella samarreta la vaig comprar als Encants, quan encara estaven als Encants, els vells, de, sí, sí, els de veritat, allà al cel obert i tot, i la vaig agafar d'una muntanya de roba i ja estava vellit, supervella, però... Clar,
1: que... Ojo que no fos del dia de...
4: Espera. Segur. Clar. O sigui, hòstia. Jo estic 80% segur de que... d'aquest d'allà.
1: Tio, doncs es tanca el cercle, tio.
4: Es tanca, ja està. No,
0: doncs mira, d'un concert de Green Day, quan fèiem el Soterrani, tenim tota la gravació.
4: Hòstia.
0: L'hauria de buscar, perquè em sembla que la tinc al traster.
3: Que és el que amb potser caset, van incloure a la reedició del disc, que van incloure
0: sí,
3: un concert.
0: Sí, que comença a garatge,
3: què
0: no?
3: Passa, USA? Sí, sí. Boníssims. Sí. Me'n recordo que va sortir Green Day, també, que els que eren com més punk de tota la vida, ui, deien que això són uns venuts, això és pop, això clar. És com de Disney, no?, diríem.
1: Sí, sí, però clar. També és una manera de fer arribar aquesta música a un altre públic, no?, precisament, i com... Bueno, no sé... No, som molt puristes amb això.
3: No,
1: vull dir,
3: crec
1: que ens agrada
3: sí,
1: des, de,
3: sí.
1: des de la cosa més hardcore extrema, el que sigui, el pop. Vull dir, llavors agafem una mica de tot arreu, per... I sobretot a l'orella. Vull dir, escoltem bastant de tot.
3: Sí. Bé, doncs hem fet una parada, diríem, per escoltar aquesta cançó, però podem continuar amb les que teníem previstes, oi? Amb H Muda, que és la següent cançó que volíem escoltar d'aquest nou disc dels Power Burkas que avui ens visiten.

0: Veus, aquesta no sona Green Day.
1: No.
0: Ni molt menys.
1: No, no és Green Day.
0: Aquí hi ha altres referències, eh? Sens dubte.
2: Les estàvem buscant i no hi havia nom de grup en aquesta. Aquesta es deia Lorenzo.
0: Lorenzo.
2: No sé per què.
1: No sé per què.
2: Crec que perquè abans de tenir lletra les cançons cantem una, com onomatopeies i coses que ens surten i potser en algun moment dèiem Lorenzo. No sé. No, a vegades passa així, com que...
1: Sí.
2: Aquí hem dit no sé què, vale, doncs ens agafem això i aquesta es diu així.
1: Sí,
2: que les lletres ja és l'últim que apareix.
0: I llavors el Lorenzo torna a aparèixer una vegada quan toqueu en directe i deixeu anar el Lorenzo. No?
2: Si no, quan no ens en recordem, sí.
0: Sempre acaba sortint. Escolta, sou un grup que a mi jo tinc la sensació de que els grups de Vic i comarca us estimen molt. Us han versionat, que us tenen com molt de respecte i fins i tot l'altre dia va venir el Dan Peralbo aquí al Pausa del Albert Miralles. Li va dir que triés música i va triar una cançó vostra. I això és una nova generació, més jove que vosaltres. O sigui, no sé si teniu la sensació de que sou molt estimats, a la vostra, com a mínim a la vostra comarca. Us arriba aquest amor.
2: Sí, clar.
1: Sí, jo crec que sí.
2: No, i el valorem, igual que nosaltres també, o sigui, bevíem de molts grups d'una altra època, diguem-ne, però que alguns encara estan en actiu de l'època més de l'hoteler, del sucre, encara es fa, penso en Ferguson, no? O en FP, no? Són com grups que ens han marcat molt i de la mateixa manera veure com surten grups que també sents que d'alguna manera hi ha connexió i que també t'agrada el que fan, és bonic perquè no tenen per què fer-ho, vull dir.
0: Està bé.
2: Fem pinya i, bueno, s'ha passat amb Dan Peralbo, amb el Remei de Cala Fresca, que és com...
0: Que bé. Hòstia,
2: quan ens citen, doncs fa il·lusió, perquè dius... Hòstia, també a nosaltres ens fa il·lusió que aquí estiu, saps? Que la metge segueixi cremant.
3: Mm-hmm. No sé si hi ha una mica... Vist des d'aquí, que allà a Vic realment hi ha com una escena que no sé si és molt activa entre vosaltres, però que hi ha una escena important, ho dic perquè hi ha molts llocs que de vegades no hi ha locals, no hi ha llocs per assajar, que els músics ho tenen molt fotut, que s'han de buscar molt la vida, suposo que vosaltres també, no? Però que sempre s'ha parlat de l'escena de Vic. No sé si encara continua aquesta ebullició una mica.
2: A Vic hi ha la Jascava, com a sala de concerts que programa cada setmana. I això és un caldo de cultiu perquè passin coses. No només hi ha la Jascava, hi ha altres espais. I de fet, bueno, diem la Jascava primer perquè és el que...
0: Em sembla molt bé, perquè llavors hi ha el mercat, que és el que potser pensa la gent, però el mercat són uns dies a l'any, no?
1: Tres dies.
0: L'important és una constància, no?
2: I ara, Vic és un lloc bastant urbà. Bé, vull dir que bueno, no el meu cas, que he vist com pel centre, és bastant... No, aquesta sensació de que no visc tant al camp com a una ciutat petita, però a una ciutat. I, de fet, a vegades descobreixes parts de la teva ciutat que desconeixies, ara el cas dels sardanistes, no? Però també vas a altres llocs. Hi ha un lloc que es diu la Fàbrica dels Somnis, que també fa uns anys doncs, hi teníem més contacte amb la cooperativa on estàvem i tot. Hi ha universos paral·lels, hi ha molts músics que viuen no només a Vic, sinó a la comarca. Passen moltes coses, l'únic que has d'entrar-hi, d'alguna manera. I moltes no tenen cap mena de ressò o no el volen tenir tampoc, però hi ha activitat i la música es viu molt, no sé, des d'un lloc còmode i com de passar-ho bé i de fer comunitat.
0: I una escola de música que suposo que també és important, no?
2: Allà, de fa molts anys,
0: clar, sí. Fa molts anys, molt, molt seriosa, molts músics actuals, diríem, de Vic, importants, han sortit d'allà, diríem. Però, esclar, això sí que compta. Això no són només una setmana a l'any, això és una feina de moltes dècades, diríem, eh?
2: Sí. És que és una... No sé si té 170 anys, van celebrar 175 anys a l'Escola de Música. Sí, també la religió, el tema eclesiàstic, crec que té molt a veure amb el tema cultural, també. Bueno, vull dir,
0: sí.
2: Ja directament de lo rancis que som i conservadors, però també la part de culturitzar una mica la gent en general, sempre en pro de l'Església i de l'evangelització, però música, llegir, escriure, pagès, vull dir... que hi va haver un, bueno, Verdaguer, no, què cal dir, hi ha tot un fil allà de cultura de fa anys.
3: Anem per una altra de les cançons del disc.

0: em vengui res, eh? Aquesta és una cançó que podeu treure a caler, eh? Drets d'autor. Tothom la podria portar una mica al mòbil i quan et truquen dius, escolta, això, no em vengui res.
1: No em vengui res.
2: Sí, és veritat, eh? A més, la va fer Martí, que acaba d'obrir una botiga. És a dir, la coincidència de factors és maca.
3: Bé, sembla que més que ciutadans són consumidors, no?
2: Sí, sí.
3: És el que volen, que siguem més aviat consumidors. És la part nostra que els interessa, no? Una mica a tots.
2: Consumidors, usuaris, autòmats, no? És un disco que va bastant d'això de l'automatisme, de... actuar per impulsos i sense pensar, que és algo que en el que estem exposats cada dia. I aquesta cançó és bastant això, de si us plau, deixa'm estar. Bueno, vull dir, sí, ni sí, si us plau, vull dir, tiro les coses, no sé l'eix.
1: Sí, no, és totalment això.
0: El disc surt demà, però vosaltres ja veu fer un primer tastet, no?, damunt de l'escenari. Tinc aquí concert de presentació.
3: Som del Montseny.
0: Som del Montseny, no?
1: Sí, vam tocar aquest cap de setmana passat.
0: Veu tocar ja aquestes cançons?
1: Algunes. Vam tocar 5 de 30.
0: I sempre mireu una mica la reacció de la gent, no? Perquè, clar, hi ha unes cançons que les coneixen...
3: Home, és com a casa, també, una mica, no? Per vosaltres?
1: Sí, una mica, sí. És com casa.
2: Bueno, totalment. Sí, vam sentir molt a gust.
1: Vull dir, com a gust, totalment.
2: Les cançons noves no són tant com casa, vols dir?
3: Val.
1: Les cançons noves, òbviament, pues, sempre la primera vegada, pues, són... costen una mica més de potser pujar o el de transmetre-les, o no sé com dir-ho, però sí, clar, els primers cops doncs sempre és una mica més complicat, però bé.
3: Aquest concert ja ha passat, interessen els que venen. El disc surt demà i l'endemà el presenteu a la Carrera Torelló el 30 de maig, després hi ha concerts al Nou Ideal, a Vic, també concerts a Girona, a la Descomunal, a Barcelona...
2: Sí, al Convent de Puntós també el 20 de juny, que aquest...
0: I després teniu aquest també de la Festa Major Jove de Vic, no?
2: Sí,
1: també.
2: Sí. Bueno, el juny i juliol estan prou plens i estem contents. Veiem com va anant la cosa. Jo crec que el juliol ja les tocarem totes en directe.
3: Molt bé. Doncs acabarem escoltant una cançó del disc i com que ja ens les heu anat comentant una miqueta quan l'anaven sonant, aquesta, perquè no ens la presenteu una mica. És Rega Runa. Què et diré d'aquesta cançó?
2: Aquesta cançó està feta quan el davant del lloc on treballava estaven tirant a terra el mercat municipal de la ciutat.
0: Està passant aquí, no sé si se sent, no?
3: Sí,
2: m'he notat una vibració. Doncs aviam, escrivim doncs, aquí alguna cosa. Doncs sí, i veient aquelles escenes de destrucció i els... Més que les escenes, era impactant veure tot el voltant d'allò, que era fascinant veure-ho i tothom estava com veient un espectacle allà. I d'això surt com la cançó aquesta de la mà d'imatges de destrucció que tenim al davant a vegades, sigui perquè vols comprar una cosa ràpid i ho tens un clic, o sigui perquè cada dia estem exposats a mil imatges depravades, diem-ne, i al final ens insensibilitzem. En aquell cas... estàvem insensibles i ferms al terra mirant com caien les coses i diem, bueno, aquest mercat municipal era molt lleig, era un edifici...
1: No.
2: Bueno,
3: veus?
2: Era un edifici que generava com aquesta cosa de que hi fot això aquí i al mateix temps te l'estimaves perquè no hi pintava res.
1: Home, era bastant un rotllo brutalista, així, anys 80, 90, vull dir que...
2: Sí.
1: A mi li tenia certa pressa.
2: Clar, hi havia aquest carinyo al mateix temps que, hòstia, que notaves que estava a un altre moment.
1: No hi havia parades que funcionessin ja quasi al final.
2: Hi havia poques.
1: Hi havia molt poques i era tot tan decadent que era maco.
3: Doncs que la gent sàpiga que demà es publica el disc, que hi ha tots aquests concerts a la vista i per picar-li la curiositat de la gent es compreu el disc i escoltareu cançons que es titulen, per exemple, Crossfit Taradell. O sigui, jo crec que amb Crossfit Taradell o amb Farandolera potser la gent li pica la curiositat de què cantaran aquests, els Power Burkas. Gràcies per venir, Marcel i Aleix, i molta sort.
2: A vosaltres.
3: La primera entrevista, que no serà l'última. Segur que sí. Salut.
2: Gràcies.
1: Va, merci.

0: Doncs avui acabem així el programa ben acompanyats amb els Power Burkas. Demà el disc a la venda i ben aviat aquest mateix cap de setmana concerts. Doneu suport a aquesta gent que fa molt bona música des de fa molt de temps. David, nosaltres ja descansem. A partir de demà començarem a preparar també una setmana molt intensa, la que ve, eh?
1: Però bé, de fet era i és una setmana que sempre estem esperant durant tot l'any perquè ens encanta poder estar presents al Primavera Sound. Dilluns començarem a fer un tastet, que també ja és un clàssic, eh? Amb un dels responsables de la contractació del Primavera Sound, l'Abel González, i dissertarem amb ell sobre aquest cartell, que el comences a mirar o no te l'acabes.
0: No, i a més ja us podem avançar que tant dimecres com dijous de la setmana que ve serem fent programa en directe des del Parc del Fòrum, des d'una nova edició del Festival Primavera Sound. Així que nosaltres, com a mínim, mirarem també d'agafar forces aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, a reveure.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel. Escoltes i cal.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sou a punt d'endinsar-vos a la pista de fusta? El meu nom és Miqui Puig, els plats. La vella discoteca d'ICAT. T'endinses a poc, esquives ordinadors, senyors enfadats, i arribes al pati on te fumem, on te xerrem, on te fem conxorxa. Miqui Puig, els plats et saluden. Veus aquella porta? Aquella rovellada? Allà és on t'has d'entrar. El Vespino és la clau. Un Vespino que algun dia serà pols. Baixes les escales. Apartes la cortina de feltre vermell i et trobes que dins hi ha una festa. Es diu Pista de Fusta. És cada dia. És a ICAT. És a la Ràdio Inquieta. Keep shining. North London Excellence is fine. A les 8 venim a posar cançons boniques, com aquest Dreams, de Tyler Blair i en Joe Godard. Arrenquem, si em permeteu.

quina petita delicatessa. Tal la Bi, que no coneixia, i Jogadar, amb una peça que es diu Dreams, està en el recopilatori de Prat, que aquesta setmana t'hem començat a punxar. I això són cançons que ens van deixar els de Homies, cançons del seu desè aniversari. Ja saps que tenen fins a 3 compilacions, però aquesta de Homies FX

una petita meravella, Roman FX, amb la veu de Lady Nature, una de les peces de Homies, el recopilatori per celebrar el club eivissenc, que fa molt poc ha sigut DJ convidat i que té un amor per preservar el so balèric que no t'acabes. I això ja és una peça clàssica de la pista, la música per ascensors.

el piano et porta i et porta. Triangle Man, el seu elevator music, la seva música d'ascensor. És per quedar-t'hi tancat i ballar, com t'agradaria quedar-te tancat a la pista de fusta. A mi m'agradaria que us quedéssiu tancats i que no deixéssim de ballar. La cita és diària, ja ho saps. Portem tota la temporada reivindicada el nostre nou horari de dilluns a dijous a les 8, no més tard de l'habitual, però en el mateix bat canal. Ja saps que això sempre és bonic.

0: AICAT, pista de fusta.
1: La mateixa pista cada tarda, amb cralls diferents, amb color, amb calor, fot de luxe, tu calor, una mica de tocs llatins, com si fóssim a Nova York, l'any 94, de Déu Nostre Senyor.

0: Quin tros de cançó, com el house que vam ballar als 90. Footloose, tu calor, no sempre posar-hi un toc llatí. Funciona, i aquí ha funcionat. Us vaig dir que era una de les importants de la temporada, i aquest remix de Vibralic ens dona la raó. Saqif i Nayab, el seu jungle, remesclat.
1: Manzoo.

sí o no? Quin tros de cançó Sakif Naya pel seu jungle i aquest vibràlic remix, i ara si em permeteu una mica de funky. Samplers directes al moll de l'os. Nicky Carvel presenta Good Time.

0: inapel·lable. El sampler és una animalada. La producció de Nicky Carvel, finíssima. La veu de Lila D, estratosfèrica. I aquest Good Time, I Don't Need Nobody, amb el remix de Pierre D, és necessari. És d'aquelles peces que la punxes en una festa i tothom posa les mans en l'aire, com veu estar fent a casa ara mateix.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, to the morning light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
3: Under disco lights.
0: Tu balles Pista de Fusta. Tots ballem Pista de Fusta. Una tarda que m'està quedant de club. M'està quedant com si aquesta festa no volgués acabar-se mai. Benji Bradshaw, Blood and Honey, amb el remix de Max Evans.

0: Déu-n'hi-do. Benji Blanchard, aquest Blood and Honey, torna a tenir traces del house de tota la vida. I el remix de Max Evans és senzillament d'aquells que no pot deixar indiferent. Són absurditats, ja ho sé. A vegades t'hauríem de deixar que la música fos la que parlés i que jo no hi posés tants adjectius, que no digués que m'avalleix. Aquestes coses de les crevons no se n'enrieu de mi quan ho dic.
1: Pista de fusta. La secta. La secta. La secta del ball. Del ball.
0: Nosaltres som la secta. I Sanego ens hi posa aquest No One Else. Un petit recés, un petit avituallament en una festa que no ha tingut aturador des que ha arrencat. Personal Belongings, el segell català que no para de treure peces pel consum de discjòqueis. I això és molt bonic. El més elegant que han fet aquesta temporada.

la típica adreça, que serà una bogeria pels dijòquers que la vulguin barrejar, perquè aquest ritme és trencat a posta. A propòsit, de fet, un ritme que va tota l'estona tallant-se perquè no sigui fàcil de punxar. És un moment

0: construïda de manera senzilla per el productor britànic Dale Who, inspiradíssima en gèneres com Lucky Garage i d'altri. Al final ja saps que si t'agrada, t'agrada i no cal que posem tantes etiquetes. Funciona i em serveix per ballar.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing? There is no guest list tonight.
3: Tots a la pista. Mickey Puig als plats.

Els britànics tenen claríssims que la Rei Francesc, juntament amb les discoteques, al segon lloc, on la música de ball va revolucionar escenaris, parlant dels 70 cap aquí, perquè abans havien sigut el Soul System, els clubs socials, els casinos amb el Northern Soul. Bada boom, una absurditat, burra com poques coses, com si mastegéssim un entrepà de polvorons en ple mes d'agost. Però funciona. El projecte es diu Surra. I aquest badaboom és ple, ple, ple, ple de referències a la rave. I sempre n'hi ha dos. Places, Snooko, també ho té clar, que la rave és de place.

de Riff on Riff. Així ens anem. Snoco i el seu Places, imaginatiu, amb baixos poderosos i uns samples d'una altra dimensió. Porto tota la tarda pensant que si això fos una festa d'Ottawa, us voldria tenir tots aquí, somriure com si no hi hagués un demà i pensar que quan selecciono peces perquè imagino que les gaudireu com jo. I like it, mil amor, la pista crema.

els que heu vingut darrerament a veure'm punxar, sabeu que estic boig, que començo a fer cops a l'aire com si toqués un piano, com aquells heavy metals que fan amb les guitarres, air guitar, jo faig air piano. I aquesta Like It, de Mila, té piano per donar i donar.

0: more. And your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: Una tarda de ball, una mica de bongos. It's lively. Estem arribant al final, però això no s'esgota. Dial. Avui ens ha quedat una rave, una festa, una party, com poques. Una jornada de ball, fins a l'extenuació. He dit extenuació i gairebé. No

Aquesta és la Riff de fusta. Aquesta és la música d'It's Lovely. Aquest és Miqui Puig, els plats, que et diu que això és a punt d'acabar. Que cada tarda t'invitem a que ballis amb la pista. The Chainsmokers i Oax ho tanquen també amb una peça inspirada en les raves i en els Peugeots 205, aquells cotxes que van repartir tant d'amor amb subgreus per les comarques del Vallès i d'Osona. Això és l'eco, l'eco que quedarà, perquè la pista hi és cada dia i sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. El meu nom és Miqui Puig, els plats. Sóc l'home que obre, neteja i endreça aquesta pista de fusta. Gràcies per ser pista de fuster. Gràcies pel suport. Gràcies per venir. S'us estima.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: S'acosta la calor i els artistes a casa nostra comencen a presentar candidatura a Cançó de l'Estiu. Les escoltem.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Els dies que vindran.
0: Escoltes, ICAT. Ara, a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics a l'Obertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al que sap tothom, arriba l'hora del cel obert. Sí, no, sí, el meu poble, Constantí, ja ho deien, saps què fan córrer, no? Una merda amb una gorra. I així et quedaves com una mica agarrativat, tot i que en el fons tenia un sentit aquesta poca soltada, i era la quantitat de tafaneria que corren en els ambients reduïts, com per exemple les viles de pocs habitants. I és que així com des de fora sembla que créixer en un poble és absolutament idíl·lic, també és una mica ofegador. Tothom es coneix, tothom ho xerra tot, tothom t'espia, i al final sembla que és que no pots anar enlloc.

Everybody Knows This Is Nowhere, el Neil Young, que aquí es va estrenar ja de veritat. O sigui, havia fet moltes coses abans, sobretot Buffalo Springfield, i un disc de debut extraproduït, rebullit, podríem dir, que el va deixar tan escarmentat que a partir d'aquí va decidir, nena, sonar cru i sense artificis. Amb els Crazy Horse van iniciar un camí i una manera de fer que han seguit al peu de la lletra durant els següents 56 anys, que es diu aviat. I mira, ja que parlem de gent que ha tingut una carrera llarga i amb un estil característic, què me'n dieu de Leonard Cohen?

Tothom sap que m'estimes. Tothom sap que és veritat. Tothom sap que has estat fidel, excepte dos o tres nits. Tothom sap que ets discreta, però hi ha tanta gent que has de trobar-te despullada i sense roba que al final ho sap tothom. Leonard Cohen, amb aquestes lletres que només podia fer ell, sempre amb una barreja d'ironia, zen i transcendència gairebé mística. El Neil Hannon, ell també cultiva molt la ironia, fins i tot jo diria que el sarcasme purament britànic, tot i que té un cor romàntic que de tant en tant no pot evitar mostrar-lo al món. Per exemple, en aquesta peça que sortia en un EP a l'època gloriosa seva, després del Casanova, el 97, el disc es deia A Short Album About Love, i era això, tot de cançons que parlaven de les relacions sentimentals, i que tenia com a cançó bandera aquesta en què deia això de que tothom sap que estic absolutament penjat de tu, menys tu mateixa, que ja té pebrots la cosa.

Everybody Knows Except You, Neil Hannon i la seva divina comèdia, amb aquesta veu de crooner postmodern que és tan característica de la personalitat del Neil com el seu trajo de tres peces amb armilla incorporada. Qui arriben ara són els Betacam, que estan una mica cremats, i jo els entenc també, eh? Allò que tothom té la solució als teus problemes, encara que no et coneguin de res.

0: Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer.
1: Sí, senyor, Betacam, clar que sí. Que hi ha molt de savi ruc en aquest món. I després passa el que passa, que segueixes el seu consell i la cagues de totes, totes. En Marvin Gaye també va fer una cançó, bueno, va fer, va interpretar i va publicar un clàssic de la Tamla Motown en què parlava d'això, de que tothom sap una cosa menys ell. El que és més trist del cas és que aquesta cosa que sap tothom és que la seva parella l'està deixant.

quina perfecció de cançó, tio. Primer hi ha Marvin Gaye, com fraseja, com juga amb el falseto, com marxa de la melodia i torna. Aquest timing, aquest ritme. I després la producció, és que... Si vols buscar la perfecció pop, has de capbussar-te en aquest segell, Tamlam Autumn. T'asseguro que no te'n penediràs. Va, i mentrestant convidem els fratel·lis, que ells del que es queixen és que tothom sap que ahir et van fer plorar.

0: power pop químicament pur amb els Fratellis. I aquesta cançó d'un disc que m'estimo molt més que res perquè és que el títol del disc és Costello Music, o sigui, un homenatge gens dissimulat a Elvis Costello, que només per això ja aquests tios han de fer bona música, perquè això es porta a la sensibilitat. Home, i mira, parlant de sensibilitat, aquí tenim a la Guillermina.
1: Ho sap tothom.

La Guillermina Mota, mostrant que, coi, hi havia bastanta més xitxa a la seva obra que no pas al Remena Nena, eh? Que no m'estanya que n'estigui farda que només li comentin aquesta cançó. Quina manera que tenia de comunicar i de cantar. Això és un poema musicat. No sé si esteu una mica al cas dels clàssics catalans, però aquest és en Foix, que és una de les grans patums de la literatura catalana. Va, vinga, abans de buscar una pausa, deixeu-me convidar els Queens of the Stone Age, que ells van una mica forts, eh? El que diuen és que tothom sap que tu estàs com un llum.

0: Everybody Knows That You're Insane, Queens of the Stone Age, que ens van de perles per fer una petita pausa i tornar ara mateix amb més cançons que es veu que tothom la sap menys jo. Quins collons.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim al Celobert amb geografia, història i una mica d'apocalipsi, perquè ens acaba d'arribar el Pete Durning i ens diu que tothom sap que el món està a punt d'acabar-se. No fotis, home, a mig cel obert.

Everybody Knows the World's Gonna End, amb Peter Durning, del disc, bueno, el disc que es deia així, Everybody Knows that the World is Gonna End, publicat el 2022, perquè després no digueu que no estem al dia de les novetats. Bueno, tampoc no és que ens importi gaire estar al dia, eh? De fet, preferim trobar sorpreses atemporals, com per exemple aquesta del 2015, en què Albert Stinko es treu de la màniga una cançó de títol preciós. Todos los psicólogos que tuve saben de qué color son tus ojos. Que no és bonic, això.

Todos los psicólogos que tuve saben de qué color son tus ojos, verds, tico. En un celobert ple de cançons que sap tothom, com per exemple aquesta de les Maringles. Ai, les Maringles. Mira, a mi em tenen el cor robat. Vaig comprar-me el disc per la portada, ho reconec, eh? Però és que la portada era tan xula. I ves qui m'havia de dir que d'aquest grup, així com una mica de lazy pop, rotllo Raincoats, no? I sortiria la Tracy Thorn, la gloriosa Tracy Thorn, que després s'ajuntaria amb el Ben Watt i formarien Everything But The Girl. La conya és que en aquest grup la Tracy tampoc era la líder, eh? Era més la Alice Fox, que deuria tenir alguna relació amb les terres italianes perquè va fer aquesta cançó que diu això que tutti lo sanno.

Les Marine Girls i el Tutti Lozano, ja que estem una mica fugint de la dictadura anglosaxona, m've de gust també posar-ne una de francesa, una que digui això de Tout le monde sait. Ah, mira, la de Lida, i tant, ja no hi pensava amb ella.

Tout le monde sait, la Dalida, nen, que la Dalida era una de les grans de la chanson francesa, amb una carrera de més de 30 anys i d'origen bastant exòtic, eh? Va néixer al Cairo, filla d'italians, i el 55 va deixar Egipte per anar a fer d'actriu a París. La resta, bueno, ja és història, no? La seva trobada amb l'Eddie Barclay, el productor de jazz, i els hits com el Bambino o Le Gitan. Va, vinga, que qui truca a la porta ara són les Chicks, que abans es deien les Dixie Chicks, sabeu la història que van tenir, no? És molt forta aquesta història, no sé si la sabeu, però les Dixie Chicks era un grup de country americà, tres xiques, superpopulars, i en un concert a París no se'ls ha dit una altra cosa que dir que sentien vergonya aliena com a texanes d'origen de tenir un president tan cutre com el George W. Bush. Hosti, xiquet, el que van dir. Van fotre'ls un boicot tal al sud dels Estats Units que fins i tot van decidir treure's el nom de Dixie i deixar-se només amb les Chicks. Ben fet. Que ho sàpiga tothom.

Everybody Knows, The Chicks, del Taking the Long Way, en un cel obert que hi ha encara la recta final, però que té temps de posar els Lilac Time, un d'aquests grups delicatessen, que poprès també són els últims d'assabentar-se de tot.

The Last to Know, de Lilac Time, en un cel obert que ara sí s'acomiada de manera expansiva i agraïda, com sempre fem, i ho fa amb els James, un d'aquests grups també que han estat tota la vida en una espècie de segona divisió, però amb una carrera sòlida i sense fissures. El Tim Booth, nen, no he vist mai el Tim Booth en directe? Bah, és un espectacle. El Sit Down, tothom allí, ajupit a terra. Tinc molt bons records. Oi, oh, el single aquell, com se deia? She's a Star. She's a Star, m'encantava. Bueno, va, que estic aquí una mica nostàlgic. Amb el seu Everybody Knows, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, que tothom sap que és un tros de tècnic. Núria Serrano, que és Vox Populi, la seva habilitat per documentar-nos. I Lluís Gavaldà, que si sapigués tothom lo desastre que és, li traurien el carnet de ràdio, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: escoltes i cat.
1: Parlem del final de The Boys, aquesta sèrie que s'enfotia de les franquícies de superherois i ara sembla que va una miqueta pel camí de Marvel, no?
2: Aquest fin d'ha acabat The Boys, voleu que us expliqui el final?
3: La sèrie Leonard i Hungry Paul, en teoria, m'hauria d'haver abraçat i m'hauria d'haver fet sentir que la humanitat és una mica millor, però no ho ha fet. És problema meu.
4: Víctor Sala m'acaba de salvar, de cometre un delicte internacional, tècnicament. Ara us ho explico.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
6: Ara, és que et venia a veure un tema que no ens estava escoltant prou fort. Diríem, estem baixets. No de to.
1: Ens
6: de to estem bé.
1: Ens encanta escoltar-nos a nosaltres mateixos.
6: Aquestes estem notes tan poc impostades que ens enviem, no. Eh? Sempre sobre la sèrie de la setmana, sempre ens enviem és coses natural. Molt relacionades amb el contingut. I moltes vegades coincideixen en els temes de la setmana.
1: Sí. Mira,
6: perquè The Boys s'ha convertit en el que critica? Podríem començar la taula rodona.
7: Bueno, The Boys,
6: parlant amb això.
7: Clar, és que ha criticat, bueno, critica el capitalisme des d'Amazon, lo qual és absurd.
8: Sorpresa.
7: És absurd, però sí que d'entrada ens va sorprendre veure una sèrie tan, no, tan crítica amb aquest tema, i tan destralera amb aquest tema més,
1: salvatge.
7: No? Salvatge, llavors era com uau, i això produït per Prime Video, increïble.
8: Clar, és com Padre de Família Fox,
7: després,
8: no?
7: Clar, després, sí. No sé, després va avançant i veus que al final, pues, el que diu la Sílvia molt bé, vull dir, està ja a la lliga del que criticava, que una de les coses que criticava era la factoria del superhéroe clàssic de Marvel, DC, etc, de 1000 spin-offs, 1000... Bueno, aquestes empreses, franquícies que són xiclets, i ara The Boys està justament en aquesta línia.
1: Clar, és
7: de fer
1: spin-off,
7: 1000 temporades, etc.
1: Spin-off, personatges connectats, és sí. Que m'he anat apuntant coses, personatges compartits,
7: sí.
1: Cronologia comuna, expansió de l'univers.
7: És que o sigui, és tal qual.
1: És
7: la fórmula.
1: Marvel, és Marvel.
7: La fórmula. La fórmula.
1: Me sap molt greu, la veritat.
7: Ja, sí.
1: No sé si és del tot necessari aquesta prequela dels anys 50 d'on surt tot, que mirarem tots.
7: Ho mirarem, sí. No, clar, tot això és criticant, dient que estem enganxats a aquest univers que a mi em segueix fascinant. L'última temporada... És veritat que...
1: Els hi baixos forts, eh?
7: Va baixant, i els dos últims capítols, la resolució de tot plegat és justeta,
1: bueno,
7: a mi.
1: Jo crec que la vas tocar bastant perquè han optat per una resolució emocional.
7: Sí.
1: No em va semblar tan malament, eh?
7: Sí.
1: A mi els dos últims capítols...
7: Recordes que t'ho vaig dir?
1: Sí, ho vas dir quan va començar.
7: Oi que sí?
1: Per això. Ah. Molt bé, tu.
6: Si has sigut guionista de...
1: Sí, de The Boys.
6: Assessor a la distància.
7: No, però sí que va cap a la via emocional.
1: Sí.
7: L'únic que el com acaben alguns personatges i algunes trames de Kimiko, Frenchy, Huey, Starlight...
1: Emocional.
7: Sí.
1: Esperàvem una cosa una mica més èpica, potser,
7: sí.
1: No?
7: Sí.
1: Fins i tot la batalla més important te deixa una miqueteta fred.
7: Sí.
1: O sigui, aposte per una segona batalla, no, per si algú no l'ha vist... Direm,
7: a veure,
1: sí,
7: pots imaginar com acaba.
1: Bueno, clar...
7: Vols que t'ho expliqui?
1: No, està clar
7: ja
1: que
7: vist, no?
1: És com Breaking Bad. Oi que no pots sobreviure? Doncs ja
7: és una mica així, sí.
8: El mal.
1: El mal, no? Sí, ja estaria. Sí. Però bueno, hi ha una segona batalla, una cosa més fina, diguéssim, i més emocional, que jo crec que emociona una mica més,
7: sí.
1: I te quedes més enganxat que no pas el final de Homelander, parlant clar, no? Però no em va semblar malament, a mi m'agrada.
7: No sé, a mi m'ha semblat que és una sèrie que ha acabat vivint massa de Homelander.
1: Sí.
7: Perquè tot el que l'envolta...
1: És tan bo el personatge,
7: sí.
1: I és tan bo Anthony Starr...
7: Total.
1: Que, clar, no es podia fer altra cosa.
7: Però inclús... És que
6: però aguanta tot. no? Perquè una mica em dóna la sensació que, no?
0: És
6: una
0: la cinquena temporada ja ha fluixejat massa.
7: Sí.
0: Massa, massa. Sí. És estirando el xicle.
7: Estirando el xicle.
0: Sí.
7: Sí, però, a veure, és això. El personatge de Homelander és tan mític i s'ha convertit ja tan directament icono pop de les sèries que ja només per aquest personatge ja val la pena veure la sèrie. A mi em passa una mica com amb Eufòria i Zendaya, no? Que només per ella ja val la pena veure la sèrie, tot i que vaig començar defendent-la molt aquesta nova temporada i estan anant cada vegada menys. Però,
0: normaleta.
7: Però és això, són sèries que depenen molt del seu protagonista, tot i ser molt corals o voler ser molt corals.
0: També és veritat que els dos primers capítols té algunes línies de diàleg que jo m'he mort de riure. O sigui, aquesta pel·lícula l'ha fet la intel·ligència artificial de Taylor Sheridan, me va donar una
7: tarda. Sí.
0: Després el speech sobre les Spice Girls, que connecte amb la primera temporada, també em va agradar molt.
7: Sí. Vull dir, hi ha moments brillants.
0: És una temporada de moments.
7: Sí.
0: Una
7: ara
0: mica,
7: cada cop que Frenchy diu
0: Mon coeur.
7: Em vull tirar pel balcó.
0: Ja. És una història d'amor.
7: Sí.
6: La Sílvia és que quan és en francès li toca el seu que...
0: No, és la història d'amor, no?
7: Sí.
6: Ja. Mira que està viatgera, però últimament... Bueno, França també, sí. No només Itàlia. Sí. Estan voltes per tot arreu.
8: És molt curiós això que deies d'Amazon fent crítica dels superherois, de Marvel, del capitalisme, dels Estats Units, també...
7: Sí, perquè és molt anti-Trump, la sèrie.
8: Sí, també hem parlat de, no, el Fox News, que té aquesta Fox també de productora de ficció, Simpson, Padre de Família, que també és com una espècie de neteja de la seva pròpia moral. I me'n recordo que deien a un reportatge molt interessant que la Margaret Thatcher en el seu moment també va promocionar d'una manera, podríem dir, subterrània, subtil, tot el moviment punk que estava sorgint a Anglaterra perquè donés aquesta sensació de que la salut democràtica d'Anglaterra era diversa, era lliure, era tal... O sigui que, d'alguna manera, ella mateixa, com si fos una CEO d'una empresa, no?
7: Sí.
8: Ara que les nacions són empreses més que... doncs també estava donant aquest entreteniment a la gent per donar aquesta sensació... No, de que el poder era per tothom i que tothom tenia cabuda i que hi havia crítica a la corona i que hi havia, no? O sigui que sempre és interessant aquestes...
7: Sí, bueno, és que el capitalisme no sabem si és el millor sistema democràtic que hi ha, però és el més llest, clarament, perquè s'aprofita tota l'estona de
8: si mateix.
7: Llavors és The Boys és el paradigma d'això.
8: Sí.
6: Heu vist Rebelejant, no? Que parla una mica també de capitalisme i aquestes coses.
7: Exacte.
6: L'heu vist per això en castellà, no? Suposo. Sí.
7: És perquè surt automàtica,
0: no? He hagut de canviar el català per veure-la. Bueno, ja l'havíem vist, que estem dient.
6: Jo la vaig posar per donar-li suport,
0: igualment.
6: Però sí, ostres, això de tota aquesta campanya feta a Barcelona amb les lones en castellà, el que surti per defecte aquí, directament en castellà, què en penseu?
0: Com deies tu,
7: és una pena.
0: És lleig.
7: És
0: una pena.
7: Pena
0: i és lleig.
6: Sí, no?
8: És una pena, sí.
6: Per jo no veu catalana, almenys els cartells a Barcelona. Els és rebelejar, no?
7: Sí, jo hagués fet en anglès la campanya, directament, pels expats.
6: Tourist, want rebelear.
7: Not for sale.
6: Not for sale.
7: No, a més, és raríssim. És raríssim. Sí.
8: És raríssim.
7: I aquí
0: ens sangen les pupil·les.
7: Clar, com que l'estrena abans és HBO, que ha trescat, doncs en la campanya prèvia de la sèrie és HBO qui mana i per HBO l'idioma és castellà, clarament, i és una pena perquè la sèrie vista en castellà i vista en català és molt millor en català perquè és una sèrie íntegrament rodada en català. Llavors quan la veus doblada, doncs òbviament es perd naturalitat, es
0: com
7: perd veritat,
0: com totes les sèries doblades,
7: tot. Llavors és lamentable, però no sé fins a quin punt Trescat pot fer alguna cosa amb això d'aquí 6 mesos, quan l'estrenin.
0: Jo diria
7: però
0: que
7: tants diners com per posar lones com ha fet HBO, no entenc.
0: En una roda de premsa li van preguntar, no sé si va ser al Salapatau, sobre Rebelejar i Pubertat. Crec que era...
6: No. Però Pubertat no li van canviar el títol.
0: No.
6: El van mantenir en català, Pubertat, sí, acabat
0: però,
6: en T.
0: Sí, però van parlar d'això,
6: Sí.
0: I va dir que no hi podien fer res. Que era una cosa de la plataforma.
8: Clar. A veure, també és veritat, sent advocat del diable, que d'aquesta manera la veurà més gent. És a dir, un producte en castellà la veurà més gent, de la mateixa manera que Seat no ha tingut mai
7: els
8: pebrots de fer un cotxe a una ciutat catalana, perquè sap que no vendrà aquell model de cotxe. Ibiza, Córdoba, León, sí, ha pogut fer Tarraco, doncs perquè això és una mica
0: és
8: més...
0: És una cosa romana.
8: Clar, és romana, no és catalana. Igual que igualment que Catalana Occident va dir la Catalana d'Occident, i ara és Occident, etcètera, etcètera.
7: Sí.
8: Si fas aquesta sèrie en català com a primera opció, hi ha gent que fugirà, i si la fas en castellà tindrà més audiència.
7: És
8: millor per la sèrie? Sí. És una estafa, també. Aleshores, bé, estem en aquest país.
6: Jo el que em molesta...
0: És una qüestió empresarial.
7: Sí, a mi que però posi... és que és mentida, al final.
0: Sí. No, la defenso.
7: Sí.
6: El que molesta més
7: és... la mentida a nosaltres mateixos.
6: És que els cartells de Rabalejar a Barcelona
8: estigui
6: el títol en castellà quan és una sèrie que l'Institut de Cultura de la Generalitat li ha posat 1,5 milions d'euros. Mm-hmm.
8: Sí.
6: Dius, home... no sé si...
0: S'hauria
6: això...
0: d'exigir una mica delicadesa.
6: Almenys aquí.
7: Moltes campanyes de pel·lis i sèries es tradueixen al català quan es fan anuncis aquí a Barcelona.
8: Sí. I també anuncis
7: i campanyes de plataformes.
8: De tràilers, també.
7: Vull dir que, no té massa sentit.
8: M'imagino el...
6: Vas viure la falta de sensibilitat. No? I que una sèrie que passa al Raval, almenys mantingui-li el nom en català a Catalunya. A Espanya posa els anuncis en castellà, digue-li Rabalear i no hi ha cap problema. Però... aquí, que no sé, és com... Va doldre una mica veure aquella lona i que això, no?, que et tractessin...
8: I més és una jota, una... vull dir...
0: És una lletra.
8: No és cirílic, al català.
7: És una lletra.
8: Que hauré de fer dues impressions. Una en català i una altra
7: en
8: castellà. Bé, doncs als festivals fem tres idiomes i no passa res.
6: Jo vull saber si pubertat va ser una cosa que es va plantar algú o no, perquè no li van canviar, que potser ells també volien que es digués pubertaz.
0: No ho sé.
6: Bueno, haurem de...
8: Pubertaz.
6: Clar, no?
0: Com libertat.
6: I Madrid. Jo ara, Carles, però què t'ha passat de temes legals? Què t'ha passat?
8: Tu sabràs.
0: Sí, què ha passat?
8: No,
6: necessites un advocat?
7: Tenim una bona cartera d'advocat, si vols.
8: Jo no... No sóc una persona...
0: Quin és el delicte que anaves a cometre?
8: No sóc una persona molt, diguem...
6: Molt donada a la legalitat.
8: No amiga, que tampoc.
7: A veure què vas a dir.
8: Però molt hàbil en temes legals. No és una cosa que jo estigui en contacte ni m'interessi gaire més enllà de la meva pròpia...
6: Els hi passa a expresidents i tot.
8: Sí. No crec que sigui algú meu particular.
7: A vosaltres, dos de Zapatero, us esteu creient o no? Voleu cobrir-me aquest debat?
6: Con la cita de Madrid.
8: És un malonet. És un jardí, és un maló o és un bolet?
7: És un jardí, és un maló i és un bolet. Les tres coses, alhora.
6: Passa palabra.
7: Más que cita pé, no?
0: Vull saber el delicte.
8: Jo volia... Puc dir el títol de la sèrie?
6: Sí.
8: No pots donar
6: res.
8: No puc dir res més.
0: Home.
7: Jo el de Zapatero no m'ho crec, per cert.
0: Jo sé de quina sèrie vas a parlar.
7: A veure.
0: Hi ha un tràiler estupendo.
8: Però no puc opinar.
7: Clar.
8: No puc opinar perquè l'he vist...
6: Situem a la gent.
7: Javier Bardem.
8: Un moment.
6: Situem a la gent que està perdent.
8: Jo anava a fer una nota de veu
7: sobre
8: la feina... I la trajectòria de Javier Bardem.
0: Sí.
8: D'acord?
7: Vale, i què passa? No vols parlar de Javier Bardem?
8: I com a activista, em sembla un personatge molt interessant.
0: Ho és.
6: D'acord? Total.
8: Sí, per la família, per tot.
7: I molt sexy, també.
8: És molt sexy, a més matrimoni, sempre com...
7: Està bé.
8: No és una...
7: Dona la madura, també. Molt dura. Molt dura.
0: Ah, sí?
8: Ho té tot molt dur, aquest tio,
7: Jo tampoc, però fot una cara de donar la madura, que flipes.
8: Però madura...
6: A vegades la gent et sorprèn,
0: Sí.
7: Matova, aquella... O sigui, Javier Bardem pot tenir qualsevol cosa, però Matova, ni de broma.
0: Resto-ho.
8: No té resto.
0: Vinga.
6: Ui, nena!
8: Ens hem anat completament d'estudi.
7: Total, Carles, per allò que volies parlar de Javier Bardem.
8: Jo tenia moltes ganes, tinc... des de fa ja setmanes, de veure...
6: Donar-li la mà
8: a Javier Bardem. De Cape Fear, que ve al nostre territori amb aquest títol no traduït. Que seria
6: El Cabo del Miedo.
8: El Cabo del Miedo.
7: Mítica pel·lícula.
8: Mítiquíssima pel·lícula. Dos pel·lícules, de fet, amb Robert Mitchum i l'altra amb Robert De Niro.
7: Sí.
8: I ara ve doncs, la versió televisiva amb Nick Antosca, que a mi és un creador que m'agrada molt.
0: Sí.
8: Jo crec que a tots.
7: Channel Zero
8: i també la Cherry
7: Brand
8: Flavor.
7: Cherry Flavor.
8: I ja està. I aleshores he vist el primer capítol avui.
0: Sí, però no pots opinar.
8: I he fet una nota per a aquest programa dient una sèrie de coses. I
6: de
8: el
6: Víctor quals...
8: Sala surt de l'estudi amb el caparró i diu: t'has mirat si aquesta sèrie està embargada? I jo, no està embargada. Òbviament, estava totalment embargada fins
6: setmana
8: al dia,
6: que ve,
8: fins al dia 3 de juny.
6: Setmana que ve podrem parlar de...
7: Fins al dia 3 de juny.
0: Sí. Val a dir que del... tràiler, només del tràiler, jo ahir...
6: Sílvia, que encara hauràs vist algun capítol,
0: No. Només he vist el tràiler, però vaig treure l'àudio del tràiler. Per tant, vaig veure el tràiler i el vaig veure dues vegades. Jo crec que aquest tio està d'Emmy. No ho diguis tu, ja ho
8: no
0: dic
8: puc,
0: jo.
8: No puc dir, vosaltres podeu dir coses.
0: Estic esperant veure el moment. Abogado, si el conserven, abogado. Perquè el to de Robert De Niro, aquí és tot.
7: No, no pots dir res,
0: no,
7: Carles.
0: No, tu no pots dir res.
6: Si no és perquè volem... això no s'ha de veure tant les coses estan abans.
7: Et volem aquí, amb nosaltres,
0: però,
7: no? A la presó.
0: No
7: sé
0: què, necessito la... veure com Bardem si fa servir abogado, abogado i com el fa servir.
7: Abogado.
0: Però vaja, el tràiler ja és terrorífic.
7: Espectacular.
8: No sé què em passaria.
7: Mil ganes de veure.
6: Ara, això dels Emmys, clar, és una figura... Clar, els Emmys són els...
0: De premi, és igual, volia
6: sí,
0: dir
6: no,
0: de premi.
6: Però dic que té aquest punt de, clar, és un tipus tan polèmic per ser polític ja. Als Estats Units, que és veritat que va dir que no l'estan censurant i que ell realment està tenint feina habitual, com sempre, a Hollywood i no hi ha hagut cap mà negra, no? Que a vegades li preguntaven a Cannes quan estava presentant la pel·lícula del Ser Querido, no? De dir, has notat que la teva implicació política estigui afectant la teva carrera? Diu, estic treballant més que
7: mai. Típica pregunta,
8: sí.
6: No, no d'això, que és una cosa...
0: És una pregunta preguntable,
7: Sí. Home,
0: perquè...
6: Hi ha altra gent que sí, Susan Sarandon ho va patir, gent Fonda ho va patir, llavors, bueno, ara el tema és els companys de feina o els periodistes estrangers... No, s'atreviran a donar-li...
8: A vegades els agrada justament pel tema d'abans, no? D'Amazon i de Thatcher. Els agrada com donar aquesta sensació de salut. Sí, sí. No? Mm. I anava a dir que l'única cosa que crec que puc dir en la teva línia, Sílvia, és que jo crec que Nick Antosca coneix una notícia que va sortir ara ja fa uns anys, on 400 psiquiatres havien determinat que el la interpretació de Javier Bardem a No Country for Old Men,
0: sí.
8: La pel·lícula dels Coen,
7: sí, meravellosa.
8: Era la millor interpretació d'un...
0: assassí en sèrie.
8: D'un
7: psicòpata,
8: psicòpata que s'havia fet mai en cinema.
0: Ja.
8: És que jo és crec que Nick Antosca ho sap.
0: Aquest tio és molt impressionant.
8: Perquè...
0: Sí, ja està.
6: Molt bé. Continuïs.
8: No he dit res.
7: Molt bé. I de Javier Bardem... el protagonista de The End of the Fucking World,
6: sí.
7: Leonard and Hungry Paul.
6: Algú més l'ha vista?
0: Jo he vist dos capítols i no estic gens d'acord amb tu.
6: No, és que...
7: És molt cookie.
6: No sé si...
0: No sé si és cookie, però, clar, portava una ratxa de gamberrada, que si The Boys, que si se tiene que morir mucha gente...
7: Sí.
0: Llavors m'he trobat amb una història... pausada, de dolça...
7: Feel good?
0: Sí.
6: Total.
0: Sí, sí, sí.
6: És això. O sigui, jo dic que en un univers en què estem vivint, que totes les sèries són cíniques,
0: exacte.
6: On hi ha un punt de thriller angoixant, de que la vida és una merda, de que la precarietat està campant de sobte, aquesta proposta, que està basada en un best-seller irlandès...
0: Ah, jo he entès que no t'havia abraçat.
6: A mi m'ha costat... O sigui, jo poso context. És una novel·la que li va agradar molt a Julia Roberts i de fet és la narradora d'aquesta sèrie i han fet l'adaptació televisiva que va ser un èxit absolut al Regne Unit de 6 episodis. Però tota aquesta voluntat que té de ser una cosa molt cookie, molt abraçable, molt des d'un lloc de comfort zone, una mica seguint la línia doncs, de Durrell, de totes les criatures grans i pequeñes, una mica en això, a mi m'ha semblat una cosa tan impostada i d'això que no m'ha donat la sensació de confort que crec que la sèrie busca i que molta gent trobarà.
0: Jo ho estic trobant, no l'he acabat.
6: Jo n'he vist
0: només
6: 3.
0: Només n'he vist 2. Però em sembla també que la narració de Julia Roberts està en el moment just, pare en el moment just, no és allò, vaya pal, aquesta veu en off. I després la història jo la trobo molt maca, la veritat. Recordo del primer capítol que vaig pensar que amb 3 minuts te resumeix tota la vida d'aquest noi, no del Leonard, no del Hungry Paul, i vaig pensar, sí senyor, pum, pum, pum, capítolets de 25 minuts, a mi m'està agradant força, la veritat.
7: Jo tinc ganes de veure l'està filming, no?
0: A Filmin.
6: Sí, doncs ara ja, si és
7: irlandesa.
0: Irlandesa.
6: A Filmin, i m'agrada més el personatge del Leonard que el Hungry Paul, que em sembla
0: a mi també.
6: Més desconcertant.
0: Sí, tampoc jo no he arribat al punt de per què són amics o alguna cosa així, perquè...
6: No, jo amb 3 encara no...
0: Són dos personatges super introvertits i són els millors amics. I les converses que tenen són unes converses aparentment intrascendents, però que te les escoltes molt bé. I després hi ha la protagonista femenina, que és una de les Derry Girls, que encantada de veure-la, està superbé. I parla d'això, de la soledat, del dol, del primer amor que no t'esperes... vistos els dos primers capítols, eh? No sé si continua per aquesta línia, però és dolceta.
6: M'ha semblat que li estava veient massa d'artifici com per estar dins i sentir-me abraçat. Sinó que dic, ostres, ho estàs provant molt fort de que connecti amb aquests dos personatges que o estan dins l'espectre o gairebé, perquè tenen un punt d'introversió una mica malaltissa, i és aquest punt de dir, ai, no sé si m'estàs volguent anar a apretar una mica massa perquè em senti còmode i tal, que no sé, no m'ha transmès el que li buscava jo a la sèrie.
7: Gustos, total.
6: En el programa d'avui parlarem amb la Victòria Martín, que precisament ha fet una sèrie que no és feel good, sinó que va buscar una mica més un món des del seu prisma i la seva visió de la vida, que pot tenir aquests moments més cínics, gamberros, àcids. La Victòria Martín, conegudíssima per ser la, diguéssim, humorista i presentadora del podcast d'Estirando el Chicle.
0: Això que dèiem abans de The Voice.
6: Exacte. Que estrena Se tiene que morir mucha gente, aquesta sèrie diguéssim, de comèdia a Movistar Plus, interpretada, diguéssim, protagonitzada per Anna Castillo, Sofía Otero, Laura Beismar i Macarena García.
7: Quina meravella de trio.
0: Total.
7: De trios, la Macarena.
0: Totes.
7: Macarena, o sigui, espectacular, jo, també.
0: Aquesta sèrie sense aquestes actrius...
7: Sí, tal. Absolutament.
8: Complicat.
7: La clau és... A mi m'ha agradat molt. M'ha agradat molt.
6: Doncs el Carlos va poder-la entrevistar i després escoltarem l'entrevista aquí al programa i també farem un repàs de les sèries que ens arriben ja aquest mes de juny, que no sé si ho heu notat que fa una mica de calor.
0: Una mica
7: molta. Ja portem tres nits. Ha pujat la
8: temperature. Tres nits que ja costa
0: nits
8: una mica
0: tropicals.
7: Més. Sí. Doncs tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo, el número de sempre, 634-760-355. Nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per Twitter, xarxa X, per on vulgueu, també per telèfon, el que us doni la gana, realment. Li podeu enviar DMs al Parelló.
8: Sí.
7: També. No tens Instagram, però no passa res.
8: No, però...
7: Tens Twitter? No tens Twitter?
6: No. Però... Envieu-li DMs a la persona que no té xarxa.
8: Sí, podeu, sí. Podeu venir, podríem deixar també un codi postal.
7: Sí.
0: Ah, mira. Per,
8: no?
0: Perdona, una vegada ens van enviar una carta.
6: Ah, és veritat.
8: Sí.
6: És veritat.
8: Sí. El una correspondència. Una carta també, escrita a mà.
6: No hem anat mai a mirar si a Catalunya Ràdio ens havien enviat cartes.
0: M'ho haurien dit,
7: últimament,
0: jo crec.
7: Últimament. Sí, o burofax. Sí. El burofax ens arriba segur.
0: Això sí.
7: El burofax ens arriba segur. Sí,
6: unes joies en un sobre. No sé, alguna cosa.
8: Comentaries de plata.
7: I si no, doncs a la xarxa X usant el hashtag SeriesSelector3cat.
5: Sèrie Selector. Dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Parelló i Víctor Sala.
6: Doncs, Carlos, ens vols preparar per l'entrevista? Hem de saber alguna cosa abans?
8: La veritat és...
7: Estàs bé? Us veu coure bé?
8: Molt bé.
7: Va haver-hi bon rotllo.
8: És una noia fantàstica. Una noia. És una creadora fantàstica. I em va fer molta gràcia aquesta confessió que fa...
7: És molt graciosa, realment.
8: Molt graciosa, en persona, també.
7: Molt divertida.
8: És a dir, tant humil com divertida, com professional, com...
0: És molt aguda, és molt enginyosa.
8: Molt ràpida... Molt carinyosa, no sé, una persona de 10, la veritat. I després que...
6: Que vas enamorar una mica, de sobte.
0: Ai, bueno, mira.
8: Que estava, venia amb el seu nòvio, per favor.
0: Vaja.
8: No, el Nacho Pardo, que és el seu productor
7: també,
8: i parella. Sí. Però és curiosa aquesta confessió que fa, entre moltes altres, de clar, és la seva primera pel·lícula així, gran sèrie en aquest cas, i diu, clar, en castellà, no? Diu, ves toda esa gente que no conoces de nada, que va a muerte con tu proyecto, i da como... Molt de respecte, no?
0: Sí, clar, ho ha de fer.
8: Que aquestes coses de rodar i de tirar endavant projectes de ficció i veus a 200 persones que van a mort a defensar la teva sèrie, el teu guió, la teva escena, la teva idea, i estava molt impressionada ella com a, una mica com a primera, no? Com a novata, com a neòfita en això. Escoltem-la. Estem aquí a Casa Cupra Raval amb la Victòria Martín, que acaba de presentar Se tiene que morir mucha gente, aquesta sèrie a Movistar, que es va estrenar el 21 de maig. I hola, Victòria, com estàs?
9: Hola, què tal? Muy bien. ¿Cómo sería en catalán Se tiene que morir mucha gente?
8: S'hauria de morir molta gent.
9: Ojo, es que suena mejor.
8: ¿Sí, tú crees?
9: Sí.
8: ¿Podrías hacer... ¿Te molaría hacer una serie o película aquí en Cataluña.
9: Pero no sería usurpar.
8: Como los Javis que hicieron aquí también.
9: Ah, bueno. No, pues joder.
8: Su Mesías.
9: Pues no, bueno, me encantaría hacer cualquier cosa de ficción, sí, por supuesto. Aquí se hacen cosas buenísimas.
8: Yo tenía una pregunta para ti porque tú empezaste tu carrera muy delante de las cámaras y ahora sí. Te has ido como poniendo detrás. Esta es tu primera serie que diriges de, uh-huh. de ficción. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y qué prefieres? ¿Hacia dónde crees que va a ir ahora tu carrera?
9: Bueno, yo empecé detrás realmente porque yo empecé como guionista en cosas, en series, o sea, en programas y tal. Y luego ya, claro, fue YouTube y luego ya de repente como que sí que me puse más delante y tal. Sí que a mí me gusta más detrás, la verdad, me gusta más. Y me ha gustado mucho hacer esta serie, me ha gustado mucho dirigir, me ha gustado mucho hacerlo con Nacho y con Sandra. Y lo he pasado, la verdad es que, bueno, ha habido momentos duros porque yo soy una persona un poco obsesiva, pero así, en líneas generales, lo he disfrutado mucho.
8: Este guión de Se tiene que morir mucha gente, el embrión de este guión es de 2017, esa época Fleabag, de esa época de series Fleabag, sí, que es de 2016.
9: Cierto. Es verdad. Lo que pasa es que tardó mucho en sacar la segunda, porque ella siempre se toma su tiempo en todo, porque luego la segunda la sacó en 2019.
8: Cierto.
9: Yo me acuerdo que la vi en 2019 las dos temporadas.
8: Ah, ¿sí?
9: Y tenía las dos juntas.
8: Sí, sí.
9: Que la segunda yo creo que es todavía mejor que la primera.
8: Sí, bueno, con aquel final, ¿no?
9: Como con aquel final y con ese
8: duro
9: cura.
8: Y tan, sí, increíble. Con ese cura, con ese cuello que tiene que solo sueña con besarlo.
9: Sí.
8: Pues quería preguntarte, ese guión de 2017, que según tengo entendido, no acabo de convencer,
9: no.
8: Por la razón que fuese. Luego escribiste el libro y ahora ha venido Movistar y le ha interesado adaptar este libro.
9: Sí.
8: ¿Cómo ha cambiado esta historia, los personajes? ¿Cómo has cambiado tú estos años? ¿Estamos hablando de dos series muy distintas?
9: Sí, sí, joder, claro, evidentemente. Me gustaría pensar que es ahora mejor y que ha estado bien hacerlo en este momento. Lo que pasa es que nunca lo sabré. Yo estoy ahora mismo para que me ingresen, también te lo digo, ¿eh? O sea, ahora mismo, si me ponen una vía con Propofol directa, o sea, ahora mismo sería feliz. Porque sí, ha sido un viaje largo. Es una industria muy complicada. Es una industria muy difícil. También nosotros nos pusimos a hacer cosas en YouTube porque era como la plataforma que nos daba la opción sin ningún tipo de pues eso, de cadena ni de y poder hacer las cosas de forma gratuita con eso, con un palo de una fregona que utilizábamos para hacer el sonido. Entonces sí que ha habido como más responsabilidad. He sentido más responsabilidad porque de repente ves que hay un equipo que quiere hacer tu serie y no te conoce de nada y lo intenta hacer lo mejor posible. Y me ha parecido un trabajo muy colectivo y muy guay, pero sí que la presión de esa mediocridad que ya antes no sentía, ahora es como, joder, se van a enterar, ¿no?
8: Claro.
9: Entonces es como más complicado.
8: Después de ver la serie, ya hablaremos del papel de Bárbara, del personaje de Bárbara que interpreta a Ana Castillo de manera brillante.
9: Sí,
8: me he reído muchísimo.
9: Es que ella es increíble.
8: Con ella, increíble.
9: Increíble.
8: Pero te quería preguntar primero, porque da esta sensación cuando la ves de que. Y esta es una pregunta muy típica, pero creo que en esta serie la tengo que hacer contigo. Que da esta sensación de que hay muchísima libertad en el set, de que hay cierto margen a la improvisación y también incluso a la capacidad de, una vez viéndolas en acción, de que tú puedas adaptar algunas cosas. ¿Es cierto esto o me lo estoy imaginando?
9: No, es verdad. Reescribí todo. Se reescribieron todas las escenas, en prácticamente todas las escenas que eran ensayables. Sandra Romero siempre quiso ensayar muchísimo, que fue una de las mejores cosas y las mejores decisiones que tomamos, porque se adaptó un montón y luego en el propio rodaje se volvieron a reescribir muchas cosas. O sea, ellas venían con su libreto ya como ya en plan diciéndome, Victoria, para, o sea, deja de cambiar cosas. Pero bueno, fue una cosa muy guay. Lo que es verdad que no fue ningún tipo de rodaje sostenible. Se imprimieron hubo mucho papel.
8: Mucho Dina 4, ¿no?
9: Hubo mucho.
8: Aparte de ese gordo nuevo que dices, esto no es reciclado, aquí hay tres árboles.
9: No, joder, pero la verdad que eso da la oportunidad de que de repente ellas pudieran aportar muchísimo. Y ellas aportaron un montón a sus personajes. Cambiaron cosas y todo se naturalizó mucho. Porque es verdad que al ser una comedia, muchas veces el chiste lo ves venir, ves un poco, y queríamos que dentro de lo posible fuera y sonara lo más natural posible, pero bueno.
8: Y luego Sofía Otero, que...
9: Y Sofía Otero, que es
8: bestia.
9: Increíble. Bueno, es increíble.
8: Es increíble.
9: Es como, esta de niña. Verdad, es una señora...
8: es una señora, correcto.
9: De 75 años en la sí. peluquería Marco Aldani haciéndose sí. un cardado.
8: Sí, sí, con los rulos.
9: Y poniéndose las mechas, con la revista Pronto. No, ella es increíble y es súper divertida, nos lo hemos pasado genial con
8: sí,
9: ella.
8: Sí, yo cuando saca el cuchillo ahí dije, ya está. Este es mi personaje favorito, cuando intenta dárselo a,
9: sí.
8: al personaje de Macarena, mátala, ¿no?
9: Y hay muchas cosas de Sophie que se han quedado, que ella improvisaba.
8: También, ¿no?
9: Claro, entonces como el resto de personajes no podían verla, porque solo la ve Bárbara, cada vez que improvisaba algo que la gente no se esperaba, que era muy difícil aguantarse la risa o las ganas de mirarla.
8: Lo pensé.
9: Y entonces eso sí que ha sido complicado, porque además nosotros rodábamos todo dos veces, con Bárbara sola y con... Bárbara y con Sofi y con Ana juntas, entonces claro, para poder luego elegir, de hecho se grabó mucho más y luego en montaje hemos podido como elegir los momentos en los que nos cuadraba más que estuviera, y hay veces que te esperas que esté y no está, y otras veces que está y no te la esperas, entonces sí que queríamos jugar mucho con eso y fue un poco complicado, o sea, eso sí que fue un poco complicado y estresante.
8: Mira, a cualquiera que le digas que es una serie de tres amigas, quizás se pueda hacer una idea equivocada,
9: yeah.
8: porque si saco un eslogan o si saco una cita de esta serie, hay mucho de reivindicación de puedes odiar a tus amigas.
9: Hay un poco de eso.
8: Hay un poco de eso, ¿no?
9: Sí, sí que hay un poco de eso. Y luego yo creo que también es que Bárbara está tan mal que el hecho de que la gente avance a ella le se siente muy frustrada, ¿no? Porque yo creo que en el momento en el que estás, en ese momento en el que está ella, no eres la mejor persona que puedes ser. Y también es esta cosa de la mejor versión de ti mismo, toda esta cosa de avanzar, los sueños, o sea, como que es una serie que va en contra de todas esas cosas, que creo que nos ha puesto más el pie en la puerta que otra, que nos ha ayudado. Entonces, sí que eso está ahí, pero bueno, sí que hay un punto de positividad al final.
8: Sí,
9: yo intento pensar que hay algo de luz ahí.
8: No nos vamos todos al río a ahogarnos cuando acaba la serie.
9: De verdad que no, de verdad que no. Que sigan hasta el final, porque yo, o sea, evidentemente la gente también era un poco, lo hablamos mucho, pero la gente no cambia. Es muy difícil que la gente cambie, pero por lo menos que ya sean conscientes de quiénes son para vivir con un poco más de honestidad, ¿no?
8: De hecho, el personaje de Ana dice literalmente, no tengo putos sueños.
9: Sí.
8: Como un statement, ¿no? Como un... no me sale ahora la palabra en castellano. Un manifiesto, ¿no? ¿Cuánto hay de ti en el personaje de Ana?
9: Pues mira, me pasé todas las entrevistas primero diciendo que había, bueno, que era todas... Todo. O sea, mucho. O sea, ya voy a ir ya a decirte la verdad. Porque a veces me da un poco de rabia de... Pero es la realidad, es que hay mucho de mí. Hay bastante de mí. Y también de otras amigas, ¿eh? Pero sobre todo de este punto de vista un poco negativo que tiene, me siento muy, muy conectada a eso, ¿no? A esta cosa de que a veces vivirte se te hace un poco de bola, te cuesta.
8: Y ahora una pregunta un poco así de especulativa. ¿En qué circunstancias te imaginas a Bárbara embarazada?
9: Ostras, Bárbara embarazada me costaría imaginarla, ¿eh? Pero... Espero que tarde mucho, ¿eh? Espero que tarde mucho, porque no creo que el personaje de Bárbara... bueno, pero en realidad ahora me está interesando bastante, ¿eh? O sea, creo que podría molar mucho.
8: Podría molar.
9: Podría molar mucho ver gestionar al personaje eso, ¿eh?
8: Sí.
9: Sí, sí.
8: Yo estaba viendo la serie y pensaba, ¡buah! Esta segunda temporada en la que de repente, bueno... Este personaje investiga esa posibilidad, ¿qué pasaría, no?
9: Wow, sería increíble.
8: Sería,
9: ¿eh?
8: Muy increíble.
9: No, me gustaría, me lo apunto, de verdad.
8: Y tenía también una reflexión que me venía viendo la serie, y es que de alguna manera da la sensación de que estar perdido, perdida, odiarse a uno mismo, parece algo como muy millennial, exclusivamente millennial.
9: Ya.
8: Pero seguro que no es así, evidentemente no es así. ¿Por qué crees que lo parece? ¿Por qué crees que los millennials tenemos como esta especie de responsabilidad o de carga de tener que abrir la puerta a esta realidad? Y no, antes quizás no, o los boomers, no sé.
9: Yo creo que es porque hablamos de más.
8: Hablamos de más.
9: No, que hay un punto de hablar de más. Y creo que hay una cosa con que quizás los Z o los que son más mayores que nosotros, sois boomer, ¿no? Los que van... inmediatamente son a nuestros padres y tal. Mm. Sí que pienso que hablaban menos, intentaban conocerse menos y había una cosa positiva de eso, ¿eh? O sea, yo pienso que intentamos conocernos de más. No hay que conocerse tanto, que está bien, como porque yo cada vez que rasco en mi personalidad, lo que encuentro no me gusta, ¿eh? Entonces, prefiero que a veces estar como dedicándome a algo y cuando estoy, por ejemplo, en algún proyecto, tengo mucho trabajo, yo estoy mejor. Cuando me da, tengo tiempo para pensar, es como, ¿por qué pensamos tanto en nosotros mismos? Porque hay mucha introspección en nosotros mismos, pero al final nos ha llevado a un individualismo muy heavy, que creo que no nos ha venido bien. Y creo que nuestros padres tenían el hecho de tirar para adelante sin hacerse tantas preguntas, a pesar de que evidentemente acarreaban con los mismos pensamientos y quizá malestar. Tenían seguro malestares similares, pero nosotros yo creo que hablamos muchísimo, de verdad. Yo amo demasiado.
8: Y además se nota mucho en la fiebre de la autoficción también. O sea, antes había mucha ficción, ahora hay mucha autoficción.
9: Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente.
8: Creadoras como tú que ponen un poco en juego su propia experiencia.
9: Lo siento.
8: Y la verdad es que salen cosas increíbles como esta serie.
9: Pues muchas gracias, de verdad.
8: ¿Fuiste a un colegio religioso?
9: Sí.
8: No sé si has visto Los Domingos.
9: Por supuesto, me encantó.
8: Me gustaría mucho saber qué piensas de la niña.
9: ¿De la niña de los domingos?
8: De la niña de los domingos.
9: Es que, claro, yo lo viví y muchas amigas que fueron al mismo cole que yo lo viví desde una perspectiva que quizá gente que no ha ido a un colegio religioso no lo haya vivido, pero yo vi esa manipulación absolutamente clara y me pareció... A mí me pareció clarísimo, evidentemente es mi punto de vista, pero me pareció clarísimo que ella está en un contexto en el que se siente que forma parte de algo, porque también el padre está rehaciendo su vida con otra mujer y ella se siente un poco sola, y creo que esta cosa y esta decisión que toma para irse hacia ese lado es un poco fruto del ser parte de algo y sentir que importa. Uh-huh. Y a mí me pareció una película alucinante, además, porque Alauda es... Vamos, una de las mejores creadoras que tenemos en España.
8: Sí, desde luego, con Querer también, que
9: es
8: ganó
9: increíble.
8: Muchísimos
9: es
8: premios
9: increíble.
8: Importantes, increíble. Te lo preguntaba también porque la serie respira

0: quines voltes dona la vida, que dius, jo vull fer una sèrie, sí, faig el pilot, no me l'accepten, sí, faig, sí, un llibre, és un èxit, sí, ara, sí, m'encarreguen la sèrie. Déu-n'hi-do.
1: Que diu, o sigui, també molt de com estava, jo crec, també la indústria d'aquí al 2017. Que ja era molt, sí, menys permeable que ara. 2017...
2: Ella era potser menys coneguda.
3: Menys coneguda. Del boom d'Estirando el Xicle.
1: Sí, jo crec, sí, que és una mica de les dues, no? Sí. És a dir, és una mica de... que ningú va saber veure l'enginy i el potencial de la Victòria i, el, i de la seva literatura, i per una altra banda, que jo crec que la indústria ha madurat moltíssim i ara és molt més, mm-hmm, molt més intel·ligent, no? Tot plegat. Mm-hmm. O sigui que gran notícia, sí.
3: Mireu la sèrie, val la pena, o sigui, sí, és, està molt bé, i en temps de correcció política almenys és una sèrie, sí, que tota l'estona està sent incorrecta, que, sí, això, sí, està, això almenys s'agraeix.
1: És aquest mal feminisme, sí, que el fa molt feminista.
3: Total,
1: no?
3: 100%.
1: És molt... sí, sí, sí.
0: A part, a mi m'ha passat una cosa amb la sèrie que no em dona la sensació en cap moment, o sigui, saps que a vegades veus que hi ha com... ara això no sé si quedarà molt bé el que vaig a dir, però bueno,
3: a veure,
0: ho provo.
3: Som-hi.
0: Que s'està fent una sèrie que és, diguéssim, feminista de dones per dones, i m'ha semblat que aquí era com, és un tema com o superat o al costat, sinó que ho és sense voler demostrar-ho. Mm-hmm. Saps què vull dir? Si m'ha semblat que és més oberta de target que algunes, sí, propostes, sí, que són més... més... no sé.
1: És el que diu justament ella, no? Cap al final de l'entrevista, que diu, no m'agrada que la gent tingui la sensació de que les pel·lícules i les sèries sobre noies són només per noies, mm-hmm, perquè després
0: no,
1: una de les meves, com diu ella, no? Ja ho he escoltat, una de les meves sèries preferides és Lo Soprano,
2: sí,
1: perquè jo...
2: una un... sèrie d'homes.
1: Que és d'homes, però bueno, jo com a dona, pel, sí, món en què vivim, puc connectar amb els homes.
3: Clar.
1: En canvi, total, les sèries de noies tenen aquesta mancança de que sembla que només parlen a les dones. Mm-hmm. I ella vol trencar una mica amb això, no? Mm-hmm. O sigui que sí, sí.
3: Sí, sí, sí que se li veuen els referents, això sí.
2: Sí, sí,
3: quan veus Se Tiene Que Morir Mucha, sí, Gente, estàs veient Such Brave Girls, estàs, sí, veient, sí, Fleabag, o sigui que ho dic en positiu, eh? Però sí que és veritat que si has vist moltes sèries d'aquest estil... et sorprendrà menys.
2: Jo crec que
3: però t'hi quedaràs per les interpretacions que són,
2: exactament,
3: espectaculars. Mm.
2: Són més fines totes aquestes sèries que tu has dit.
3: Eh? Sí.
2: Vull dir que aquí la incorrecció moltes vegades és una mica de traç gruixut i no crec que sigui una cosa generacional, perquè vam parlar la setmana passada i no sé, amb altres sèries m'ho podria plantejar, però no, crec que aquesta està feta realment per la meva generació també.
3: Sí. Sí, i el paper, de, i el paper de la nena li dona originalitat també.
2: El paper
3: també,
2: de la nena és brutal.
1: Sí, és, sí, Sofia Otero.
0: No sabia que era de 20.000 espècies d'abeja.
1: Sí, sí, no,
0: cada
1: no
0: quadre
1: és...
0: quan m'ho vaig adonar, diu, uau.
1: Molt divertida. No.
0: Doncs vinga, ara sí que sí, anem a quines sèries hem de veure aquest proper mes de juny.
3: Te l'estàs cuinant tu mateix, aquest programa, Carles,
1: sí,
3: Pereiro.
1: Sí,
2: no
1: mica...
2: sé a què hem vingut avui.
1: És Palomo. Doncs ara us tiraré jo el calendari.
0: Jo vaig marxant, vale? Que tinc pressa, ja l'acabes, sí, tu, remates...
3: Tira-li, fot-li.
1: Bueno, abans de res, comentar que aquest dia 29 de maig... que, sí, no va poder entrar al calendari anterior del maig perquè no sabíem la data exacta, sí, però Abandonados, de Carles Porta i Anna Ponsí.
3: Sí, que fantàstica. La vam entrevistar a l'Anna, sí, sí, el dia de John Wilson.
1: S'estrena aquest dia
2: fantàstica
1: 29.
2: Fantàstica la sèrie, fantàstica l'Anna.
3: Sí,
1: sí,
3: meravellosa.
1: No sé si sencera. Això no
2: sencera, sencera, sencera va dir.
1: Vinga,
2: sí.
1: Els quatre capítols sencers a Disney Plus, o sigui que endavant, les atxes, perquè és d'aquells true crimes, mm-hmm, que...
3: per mi el millor que he vist de moment.
1: Que t'emportes.
2: Podria
3: I,
2: ser,
3: Sí, sí.
0: I a part, al Carles Porta ja li agrada tot posar-ho junt, perquè, sí, diu, estreno Abandonados a Disney i estreno Crims a la ràdio, sí, mateix dia, tot 29 d'any.
2: Escolta'm, tot i altres coses que estrena aquest mes, també.
0: No,
2: sí,
0: para, no,
2: estrena,
0: para,
2: més coses.
0: No, para, una abraçada, para, que sap que ens escolta.
3: Sí. Està traient-li el plastiquet a l'iPhone tot el rato. No para d'estrenar, d'estrenar continguts.
1: Després estirem, seguirem amb les estrenes, però recordem abans Retorns.
3: Sí, mm-hmm,
0: vinga.
1: Sèries molt mítiques. Blossoms, Shanghai, segona temporada. Ja sé
2: mandra,
1: que aneu al dia.
2: Mandra.
1: Ja sé que aneu.
0: Jo vaig començar-la.
3: Jo vaig al dia.
2: I jo la vaig començar entusiasmada.
3: L'he vist dues vegades la primera temporada.
2: I no recordo haver-la acabat, eh?
0: Jo no la vaig acabar.
1: 25 capítols,
0: té coses... sí, és llarga, és llarga.
3: I la becaina, de què us la feu?
0: Però...
3: de què us feu la becaina, Blossoms, sí, Shanghai?
0: Bueno, doncs ja qui soves. mai millor dit.
1: Doncs el dia...
0: ja qui sova i aquest sóc jo.
1: El dia 16.
2: Pollo, ja qui sova. Ai, Pequín.
3: I aquí sova total,
2: Pato Pequín.
3: Menjar narcolèptic. I aquí sova.
1: El 16 de juny tornarà aquesta sèrie del Wong Kar-wai.
3: Vale, i digue'm quina més torna.
1: El 19, sí. Quina torna? Digue'm-la tu, va.
3: No, digue'm-la tu.
1: No, digue-la tu.
0: Com li agrada...
1: Colin Farrell.
0: Explica finals.
2: Sugar.
3: Sugar.
1: John Sugar.
3: Quines ganes de veure aquesta sèrie.
1: Per què? Quines ganes?
3: Bueno, perquè serà Encuentros en la tercera fase.
1: Perquè canvia de gènere.
3: Ah, canvia de gènere.
0: Ja no és noir.
1: No direm res més.
2: Una meravella.
1: Potser el noir... Home, no podem dir per què.
3: Perquè... No, però quin gènere? A quin gènere canvia?
2: No diem el gènere, ja.
1: No!
3: Però per què no ho podem dir?
1: No pots dir!
0: Beto, però...
1: Canvia... És una sèrie cada cop canvia de gènere. No ho sé, no me'n recordo.
3: Vale.
2: És impossible!
1: Canvia de gènere.
3: Per ubicar...
0: Carles, la nostra feina és ubicar el director d'ICAT.
1: 22 de juny.
0: Mira, de cara a que ens comença a parlar de renovació, jo crec que podem prescindir de Beto Martínez.
3: Ostres!
2: I els seus spoilers.
3: Vinga, perfecte. Sugar 2.
1: Sugar 2, el dia 19, el dia 22, La Casa del Dragón 3.
2: Ganes jo en tinc.
1: La Sílvia té moltes ganes, perquè és una persona molt motivada i es va molt bé en aquest programa.
3: I abraça molt els xapistes.
1: Sí, i en aquest programa a vegades paquem els nois de cert pessimisme.
2: Seguidora de l'univers, i hi ha una trama que m'interessa molt, que és la trama entre germans. Tal com va acabar la temporada anterior, aquí se va ver un follón que no sabe dónde se ha metido.
3: Vale,
0: és el subtítol. La lona que ha fet HBO...
1: Jo ho sento molt, però jo soc de...
3: La Casa del Dragón se va un follón.
2: Ja ho explicaré.
1: Jo soc del Caballero de los Siete Reinos.
2: Sí, home, jo també ho soc.
1: I no puc.
3: Sí, jo també. Però pot ser de les dues coses.
1: Sí, però no a casa meva. I per acabar aquest retorn, a final de mes, el 26, acabarà de ver. Darrera temporada... I ja veurem com
3: acabarem de ver.
2: Ganes de que s'acabi.
1: Ganes de ver.
0: Acabarem de ver.
1: Ganes de ver-la.
0: Jo crec que no vaig acabar l'última temporada i crec que no m'hi posaré.
2: Jo sí, però...
3: Jo crec que tampoc m'hi posaré.
2: Ja estaria. Jo crec que és la típica sèrie que...
3: Sí, ja podem fer un tracte en directe.
0: És un deber?
3: Un tracte en directe.
1: És un deber?
2: Un tracte?
3: Un tracte en directe.
2: A veure...
3: La pots veure tu i ens dius què tal?
2: Sí, home, sí.
1: No, home.
2: Jo l'acabaré de veure. Arribats fins aquí, l'acabaré de veure.
3: Doncs ens dius què tal.
2: Però és la sèrie que s'hauria d'haver quedat amb tres temporades.
3: Sí.
0: Amb una.
1: Jo crec que Chicote podria sortir.
0: La 2 ja, per mi, no.
1: Aquesta última
3: la 2 a mi em va agradar molt, però la tercera ja...
1: Chicote podria sortir en aquesta última temporada final.
3: Sí, estaria bé.
0: Fumant pitis.
1: Pesadilla i la cocina. I ara comencem les estrenes així pures i dures que ens agrada tant cada mes, amb una que la destaquem per la seva creadora, que és Mindy Kaling, que va ser coneguda per The Office i La vida sexual de les universitàries.
3: Sí.
2: M'encanta aquesta sèrie, a mi sí.
1: Que vindrà a Disney Plus el dia 2 de juny amb No aptos para el trabajo.
4: It's my first real day of work and I have decided it's my alpha day. You're what? Did you get nothing from Wolf of Wall Street?
5: New person. Get in here.
4: I need to make a big impression.
5: Do any of you consumer and retail experts know what Yarn Barn is?
4: Are you into crafting?
5: Do I look like I'm into crafting?
4: No.
5: Correct.
3: Ostres, la música del tràiler amb LCD Sound System, Dance Yourself Clean.
1: Yeah.
3: Uf, ja estic dins.
1: Però és música de tràiler o és una cosa barreja nostra?
2: Crec que és música de tràiler.
3: La inicial era de tràiler. Aquesta és Cullitacil.
2: No, aquesta és de llibreria.
3: Cullitacil.
2: Música de llibreria.
3: Bueno, està bé.
1: Mindy Kaling, garantia de diàlegs rapidíssims, enginy, acudits àcids, sàtira molt esmolada, en fi, moltes ganes d'aquesta sèrie on cinc joves vintanyeres estan obsessionades amb el treball i lluiten de manera salvatge per escalar posicions a l'agressiu món de Manhattan i les seves empreses.
3: Manhattan.
0: La següent sèrie...
1: La següent sèrie no la faig jo, va. Qui la fa?
0: Vinga. Cape Fear, Apple. Javier Bardem fa l'actuació de la seva vida en l'episodi 1 que hem vist.
3: A veure?
0: No, que és broma.
3: Escoltem aquest tràiler, a veure.
6: You ever look around and wonder... Do we deserve all this? Do we deserve all this? Do we deserve all this?
7: I had a good life once, too.
6: We did what we thought was right.
7: Talk about having it all.
6: Is that blood?
8: Something's really wrong. Oh, my God.
7: What is your worst fear?
2: parles a sobre de Javier Bardem.
3: Bueno,
2: si la gràcia era sentir-lo.
1: Perquè aquest programa de caminar, perquè queda encara molta cosa.
3: Una cosa, què tal el primer capítol, Carles?
1: El primer capítol està embargat.
0: Que no parlis!
2: Hem de
0: no
2: dir parlis. Que també hi surt Amy Adams, per
1: sí,
2: exemple.
1: Sí, ara venia, ara venia. Ara venia.
2: Val,
3: Carles,
2: val.
3: Però jo, sisplau, llegeix el que pots llegir.
1: Coses que sí que es poden dir, sisplau. És que és molt bonic que Martin Scorsese i Steven Spielberg siguin productors d'aquesta sèrie,
2: sí,
1: perquè Spielberg li va regalar aquesta pel·lícula en el seu moment a Martin Scorsese. I Martin Scorsese li va donar a Steven Spielberg la Llista de Schindler, mm-hmm, que va ser aquell intercanvi històric en la història del cinema.
3: Bon truc,
1: I que d'alguna manera es retroba en aquest 2026 amb aquesta sèrie que aposta per Javier Bardem i Amy Adams com a, podríem dir, gat i ratolí d'aquesta trama fosquíssima amb un Nick Antosca que ve del terror pur, del terror de Sitges, i que crec que és una barreja molt interessant.
3: Ja està.
0: Següent sèrie.
3: És de les sèries que tenim més ganes de veure aquest mes de juny.
0: Sí. Arriba el Fungol. Arriba el Fungol.
3: Fumet verd.
1: El Fungol.
3: Verd, però d'aquests...
2: Verd fosforito.
3: Estabilo.
0: Sí, arriba el Mundial.
1: 5 de juny, arriba Movistar, Dear England.
8: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
9: Difficult time.
8: Okay. Morning, team. We're going to be working on your mental resilience.
1: Doncs aquesta Dear England, trailer...
2: A mi se me respecten els trailers.
0: Estic d'acord amb la Sílvia.
3: És que fot una feina de l'hòstia.
2: Perquè, a més, busco el que diuen. Hi ha coses que trec perquè no són importants.
1: Perdona, Sílvia, perquè estic molt accelerat.
3: Estem aixafant la teva obra d'art.
1: Estic molt accelerat avui perquè hi ha moltes sèries molt interessants.
2: Sí, ho sé.
1: Però tens raó, perquè tu deixes sempre després una... No, un matalàs sonor perquè pugui parlar.
3: Matalàs sonor?
0: Estàs desvetllant aquí la realització.
1: I no l'estic...
2: Reunions en directe.
3: Matalàs sonor,
0: i no
3: quina meravella.
0: Hem passat de caram quin crit a matalàs sonor.
3: M'ha encantat el matalàs sonor.
1: I no l'estic
0: respectant. Vinga, parlant de Dear England.
3: No, matalàs.
1: Dear England, el 5 de juny, jo la destaco sobretot perquè és una adaptació d'una obra de teatre que va ser un superèxit al National Theatre de Londres, de James Graham. Que
0: entra... Mite de mites.
1: Que també va fer Quiz en teatre i després en sèrie, i també és el creador de Sherwood,
2: sí, sí.
1: I aquí adapta el seu propi
0: i
1: text
0: Brexit,
1: teatral,
0: sobretot Brexit,
1: la pel·lícula de Brexit,
0: una meravella,
1: amb Cumberbatch, i aquí adapta la seva pròpia obra de teatre en sèrie de televisió un altre cop, que és una minissèrie de 4 capítols en aquest
3: moltes
1: cas,
3: moltes ganes d'això,
1: que
2: jo
1: és
2: també.
1: La història de Gareth Southgate, que era el seleccionador d'Anglaterra, que inclou, diguem, en el sistema per entrenar els jugadors un psicòleg per intentar treure...
2: Que és una psicòloga,
1: psicòloga
2: a més a més.
1: Perdona?
2: Sí, almenys a la sèrie és una psicòloga. Sí.
1: Per intentar, a través de la salut mental, doncs, tot el tema de la masculinitat, la pressió mediàtica, la por a perdre, i començar també doncs, a entrenar psicològicament als atletes i no només doncs, a fustigar-los en la gespa. No?
2: M'ha fet gràcia que s'anunciés coincidint amb el comiat de Guardiola. No sé, mira.
3: Ah, mira,
1: sí,
3: ha quedat poètic.
1: Mundial, també.
0: Crec que estan més buscant vinculant continguts de futbol amb el Mundial, però sí, la reflexió
2: no sé.
0: Psicològica és
2: sí,
0: més món Guardiola
2: de seguida
0: i l'impacte que ha tingut al Regne Unit.
3: Més mandanga, Carlos.
1: 8 de juny a Disney Plus, Alice and Steve.
10: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? I don't know, like 60?
11: They have no idea how cool we are.
3: Aquesta va estar...
2: Ara?
3: Aquesta va estar un dels festivals...
1: Grandíssima guanyadora...
3: No, de sèries d'aquí poquet, de fa poquet.
1: Grandíssima guanyadora del 9è Festival de Cannes Sèries. Ara va ser a l'abril, incloent-hi el premi principal de millor sèrie i també el de millor repartiment. Mm. Aquesta comèdia
0: romàntica... Amb un vell
1: romàntica.
0: Conegut
1: nostre. Sí.
0: Jemaine Clement
1: està creada per la Sophie Goddard, guionista de Sex Education, i també la mateixa productora que ens va portar el fenomen de Mi Reno de Peluche. Així que aquesta comèdia romàntica entrarà finíssima en aquest mes
3: finíssima,
1: de juny.
3: Finíssima.
1: Més fresquet. Sí. I el 8 de juny arribarà El Vampiro Lestat.
12: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, atomic bomb.
13: I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.
9: Doncs, okay, Vampire Lestat.
1: A veure, és un fenomen, l'enèsima adaptació de, de les cròniques d'en Rice. De,
2: cròniques vampíriques.
1: Cròniques vampíriques, exacte, les cròniques vampíriques. I ara, doncs, agafa aquesta novel·la, el Vampire Lestat, i tenim doncs aquesta espècie de soft porn que el
2: sí, sí,
1: sí, no? Que bueno, el vampir es converteix en una estrella del rock i de fet AMC ha optat per fer tota una promoció i una campanya de publicitat intentant colar que realment aquest personatge, aquest actor, està fent una gira mundial musical.
3: Ah, mira.
1: I ha colat en algunes bandes i en les altres, òbviament. Doncs
3: podria ser Johnny Depp, literalment.
1: Sí, o sigui que per la gent que li va agradar aquella adaptació d'Entrevista con el Vampiro, arriba aquesta, el Vampiro Lestat, el 8 de juny a AMC. I per acabar, el 30, a finals de mes, arriba a Filmin una molt esperada,
3: sí,
1: la primera sèrie de la Lorena Iglesias, Millennial Mal.
14: La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica
15: a las alumnas menores de 30 años.
16: ¿Queréis disfrazarme de joven?
17: No, queremos convertirte en joven.
16: ¿Ah, sí?
17: Sí.
16: Amore, ¿por qué caminas como una peli de animadoras?
18: ¿No te acuerdas cuando nosotras éramos jóvenes que veíamos a la gente de 30 como vieja?
1: Doncs Lorena Iglesias, Isa Calderón i Andrea Jaurrieta, tres enormes artistes d'aquí de casa nostra, que a més són millennials també, i aquesta sèrie parla d'això. La protagonista, interpretada per la Lorena Iglesias, li arriba una beca universitària 22 anys tard. I aleshores, per
0: coses que passen a Correus.
2: Sí.
1: Per aprofitar-la, ha de fer-se passar per una noia de 20 anys i d'aquesta manera la Lorena fa aquesta crítica de, per culpa de la precarietat, doncs molta gent de 40 anys ha de compartir pis, tenir feines de merda i comportar-se com una persona vintanyera per culpa d'això.
3: No, veurem.
0: Nou Filmin original, a veure què ens aporta noves sèries de Filmin.
19: Say my name.
20: Digues el meu nom.
2: A veure de què anirà avui això.
0: Avui superherois d'Amazon.
2: Sí, alguna cosa així.
0: Superherois d'Amazon.
3: Avui la Conxita us diu, us demana que digueu sèries que són filles de Fleabag.
0: Filles de Fleabag.
3: Com Se tiene que morir mucha gente, per exemple.
2: Vale.
3: Cap d'elles és Se tiene que morir mucha gente. Vale? Primera pista. Víctor, atent.
0: Se tiene que morir mucha gente.
21: Sermons. Família monoparental. Britànica.
3: Germanes.
0: Havia entès Germans.
2: I sí, dic,
3: ui, ho ha dit fatal.
0: Germanes, família monoparental. Such Brave Girls.
3: Such Brave Girls!
2: Sí. Que ràpid t'ha sortit. Sí, sí, sí.
3: A veure, Carles?
21: Agressió sexual. Londres. Millor sèrie del 2020 segons aquest programa.
1: I may destroy you.
3: Podria destruir-te. Té un molt bon segon visionat, aquesta sèrie. HBO.
0: I primer, també.
3: I sí. Sil?
21: Enric Cauquer. Crisis femenina. Pubertat.
2: Vida perfecta.
3: Ostres! Olé! Quina rapidesa! Quina lucidesa! Sil. I nois, molt bé.
0: Doncs tanquem aquí el CD Selector número 252. L'hagués fet possible aquest programa de barrota la Sílvia Comet, Carlos Perelló, Beto Molero, Víctor Sala, el control tècnic Fede Saramanera, Jaime Liné i xarxes socials Marc Terrodó. Ens escoltem la setmana vinent.
3: Que vagi bé!
0: Adéu, adéu, adéu, adéu.
22: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
23: Aquesta setmana ballarem a la pista amb la màgia del funk i l'electrònica més fina. I atenció, tenim un munt de novetats.
24: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
22: Escoltes ICAT.

tal? Com es deu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Avui farem un programa especial, coincidint que demà se celebren 10 anys de la creació del segell Great Canyon, un segell de Vic, de la plana de Vic, per al que ja ha desfilat tot un plegat d'artistes realment espectaculars. Jo sempre he sigut un gran seguidor d'aquest segell discogràfic, des dels primers àlbums de la Joana Serrat fins moltes de les altres coses. No vull fer spoiler del que sonarà avui aquí al programa, però moltes de les coses que han anat publicant al llarg d'aquests 10 anys que són realment increïbles. És un segell, d'aquests segells que a mi m'agraden, que estan, doncs, com molt, molt, molt caracteritzats per un estil de música. Diguéssim que aposten molt clarament, malgrat que de tant en tant hi ha alguna cosa que s'aparta d'aquesta línia, però per l'americana, per el que seria aquesta evolució, per dir-ho així ràpida i planerament, del món del country i portat als temps que corren. I per celebrar aquests 10 anys, demà fan una festa a la sala Blow de Barcelona. Jo espero anar-hi i així explicar-vos algunes coses. Ja sabeu que intento fer-vos algunes cròniques de concerts així barrueres des d'Instagram i sé que m'ho demaneu i doncs a mi m'anima a seguir-ho fent i us explicaré coses. De fet, se m'acumula la feina, perquè hi ha a la vista el Primavera i alguna altra sorpresa també de la que us en parlaré més endavant. I avui farem un recorregut en aquesta festa i participarà la Joana Everett. La Joana Everett, amb una sèrie de convidats que després anirem descobrint, que presenta el seu últim àlbum, que es diu Past Life in California, i de la que hem extret aquesta primera cançó, que es deia Night Swift. Un disc en el que hi ha alguna col·laboració, per exemple, la de Dylan LeBlanc, que és un tipus que a mi sempre m'ha fascinat. Per tant, doncs, aquí fem parella en aquest Wherever It Takes, al costat de Joana Everett.

per mi una de les grans cançons que hi ha en aquest nou àlbum de la Juana Everett. La gran majoria d'artistes de Great Canyon són catalans, però de tant en tant també han anat a buscar algú de fora, en aquest cas madrilenya, és la Juana Everett, i aquí col·laborant amb Dylan LeBlanc. S'ha de dir que tampoc han tingut mai masses problemes a l'hora de posar de cantó a cantó o cara a cara els artistes de Great Canyon amb grans músics o grans referents de l'americana, doncs, original, diguéssim, dels Estats Units, com és el cas de Dylan LeBlanc, o músics que han acompanyat a la pròpia Joana Serrat, o productors que han estat al darrere de la producció de grans àlbums d'aquest segell discogràfic. Insisteixo que fa 10 anys i que demà celebra festa amb la presentació d'aquest nou àlbum de la Juana Everett, que es diu Past Lives in California, i que avui l'hem posat a l'aparador per començar, per després seguir estirant del fil de totes les coses bones que tenen en aquest segell que es diu Great Canyon.

La veritat és que és admirable que hi hagi segells discogràfics que apostin per coses alternatives diferents i que a més tinguin com una línia editorial, que és una d'aquelles coses que un sempre ha d'agrair, perquè es publica un disc de Great Canyon i ja pots imaginar-te per on anirà la cosa, tot i que hi ha diferències, evidentment, entre tots i cada un dels seus artistes. La Juana Everett serà la principal protagonista d'aquesta festa d'aniversari que es fa demà a la sala Upload de Barcelona, però l'acompanyaran doncs uns quants artistes també del segell que estaran també pujant a damunt de l'escenari i que són dels que han anat publicant coses darrerament. Un d'ells és el Víctor Partido. Víctor Partido té un últim single que es diu That Inner Spark i que em sembla una meravella, de lo milloret que he sentit aquesta temporada. I amb ganes de veure com sona també Víctor Partido ara en directe. Un Víctor Partido que, al marge de ser músic, doncs és director, per exemple, de l'Altaveu de Sant Boi, va ser també programador mentre estava obert del Molino a Barcelona, o sigui que un tipus absolutament posat en això del negoci de la música pels quatre cantons. Escolteu que bé que sona això que es diu That Inner Spark de Víctor Partido.

A mi em sembla una meravella. Em sembla una cançó extraordinària. De les típiques cançons que si hagués fet un tipus que viu a l'altra punta del món, doncs estaríem aquí ja al·lucinant. I a vegades aquí les coses es passen una mica més desapercebudes. O no tenim aquesta capacitat per rebre amb els braços ben oberts a molts dels artistes que tenim a casa que fan coses espectaculars. That Inner Spark es diu la cançó de Víctor Partido, i acompanyant també a Juana Everett a Víctor Partido també hi haurà l'Eva Fort. Nosaltres últimament hem apostat, ara faré broma amb això del cognom de Fort, però hem apostat fort realment per artistes de Great Canyon en els nostres concerts Delicatessen. De fet, els tres que escoltareu ara ja han passat, i a més dues d'elles molt recentment. L'Eva Fort presentant el que és el seu últim àlbum, va estar al concert Delicatessen i també estarà a la festa dels 10 anys de Great Canyon. El disc es diu Overthinking i aquesta és una de les meves cançons favorites.

0: La veritat és que és un luxe el fet de poder fer aquests concerts Delicatessen per anar més enllà del que és només estar aquí jo parlant i posant discos, i vosaltres la veritat és que poc podeu interactuar, i el fet de que puguem veure els artistes més enllà de com sonen en els discos i com es defensa la música en directe, que és com s'ha de defensar, doncs em sembla realment una meravella. Que duri, creu els dits, que duri, que duri. Un altre dels que també vam tenir aquests concerts Delicatessen i que també estarà acompanyant a la Juana Everett amb el Víctor Partido i l'Eva Fort és el Ferran Orriols.
1: Això aguanta ja. Vale, ja està.

0: on estic jo.
1: Un dels discos més orgànics, segurament, del segell de Great Canyon, a l'àlbum del Ferran Orriols, Darrere dels Horts, igual que aquesta cançó que heu sentit ara. Un Ferran Orriols que ataca l'americana des d'una perspectiva, diguem que més rural, més de mirada d'interior, de comarca, de país petit, o de la plana de Vic, com vulgueu veure-ho. I amb una posada en escena que a mi em va agradar, i molt, també el vam tenir en concert Delicatessen, igual que també ho vam fer amb l'última de les que també apareixerà damunt de l'escenari en aquesta festa a la Sala Upload demà divendres, amb Juana Everett, Víctor Partido, Eva Fort, Ferran Orriols i la Marta Pérez.

Dos facetes, us he explicat que té la Marta Pérez. Una, les anxovetes, es dediquen a fer habaneres des de Girona, i l'altra, doncs, aquesta cara més d'americana, que és la que quadra absolutament dins del segell de Great Canyon, del que avui estem parlant. El disc de la Marta Pérez, que el va presentar també en aquests concerts Delicatessen, es diu Back and Forth. Per tant, doncs, que sapigueu, si voleu i us ve de gust anar-hi, és a la sala Upload, això està en el recinte del Poble Espanyol, una sala que a mi em sembla extraordinària realment per veure concerts així de mitjà a petit format. Hi haurà la Juana Everett, el Víctor Partido, Eva Fort, Ferran Urriols i Marta Pérez, que són els que hem escoltat fins ara, però és molt probable que entre el públic també ens hi trobem, doncs, a la resta de membres que formen part d'aquest segell discogràfic, com és el cas de la Joana Serrat.

Joana Serrat, que durant molt de temps ha estat el pal de paller de Great Canyon, tot i que han sortit moltes coses, i al voltant d'aquest pal de paller de la Joana Serrat es va formar també com una mena de dream team de Great Canyon, que es deien Raiders of the Canyon. Joana Serrat, Matthew McDade, Víctor Partido, que l'hem sentit abans, i Roger Usart. És com, diríem, el dream team de l'escuderia.

un dream team. Jo he tingut la possibilitat de veure'l en diverses ocasions en directe i la veritat és que molaven molt. Ara fa temps que no fan re plegats, però hi han coses publicades. Això es deia Sunflower Rider

of the Canyon. Joana Serrat, Matthew McDade, Víctor Partido, Roger Usart, Usart, a més es anaven combinant les veus amb una meravella de banda. D'aquests Riders of the Canyon ja hem escoltat la Joana Serrat, hem sentit també el Víctor Partido, ens falta escoltar el Roger Usart i el Matthew McDade, que és el que farem ara. Primer, el Roger Usart amb l'últim single que va publicar i conjuntament amb el Ferran Orriols, l'únic que també ha cantat en català dins d'aquest segell Great Canyon. Això es diu La vida que aprèn.

Repassant avui el que és tots i cada un dels artistes que forma part d'aquest segell discogràfic que es diu Great Canyon i que celebren demà festa del desè aniversari. Hem sentit ja Joan Serrat, Víctor Partido, Roger Usart, ens queda el bo del Matthew McDade, un tipus, ara no sé si és escocès, irlandès, ara us ho miraré i us ho diré, però vaja, viu a Rupit i la mar de bé, segons em va explicar un dia. Això es diu Look Away Sunchild.

Doncs he anat a buscar la procedència irlandès o catalano-irlandès, perquè, com us deia, viu a Rupit. El senyor Matthew McDade, i encara em queden algunes propostes que també estan dins del segell de Great Canyon i que celebren aquest desè aniversari. Aquesta banda que es diuen Kiev Cuando Nieva.

Kif Cuando Nieva, una banda que sona aquell pop que es feia als anys 80 i 90, sobretot més 90 al territori espanyol. Ells són d'Osca i han publicat un últim àlbum que també és realment interessant. Són una mica els rara avis no americanes d'aquest segell discogràfic, com és, per exemple, el cas de... Perdoneu, he donat un copet al micro. El cas de la Carla. La Carla és la Carla Serrat, la germana de la Joana Serrat, ella més avesada a la pista de ball i a l'electrònica.

d'aquesta manera, i bufant aquestes 10 espelmes de la gent de Great Canyon, ens veiem demà a la festa. Si sou allà a la sala Upload, crec que comença a partir de 9:15 del vespre. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat. Sigueu molt exigents amb la bona música. La setmana que ve, Primavera Sound, per on tu vols.

0: Escoltes ICAT.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.